0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
4: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, venta'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: No em toquis els ous.
2: No em toquis el calamar.
1: No em toquis el nap.
3: Perquè toques molt més del que et penses.
4: Toques l'esforç de molts veïns.
5: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
6: Toques el que menja la meva família.
7: Toques el que més m'agrada.
8: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
11: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
12: Esplugues FM.
11: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
5: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
6: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

People have the power! Que la Patti va escriure amb el seu marit, amb el Fred Sonic Smith, mentre pelaven patates, tu. Un dia sopant, bueno, sopant, fent, preparant el sopar, i de sobte els va venir aquesta frase, People have the power, que va ser com la guspira per fer aquest himne repetit arreu del món quan es tracta de reivindicar el poder de les masses. Qui tenim aquí? Home, tenim el gran Edwin Starr, nen, un dels grans de la música soul i de la Tamla Motown, en la seva vessant més tardorenca, i que ens va regalar aquesta crida contra la guerra i la indústria armamentística. Això es diu War.

0: El War de l'Edwin Starr, que potser coneixíeu en la versió que va fer en Bruce Springsteen i que tocava gairebé de manera compulsiva en multitud de les seves gires. Què anava a dir? Que al final no he fet la pausa, no? Mare de Déu, senyor. És que quan m'encenc, nen, m'encenc.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia, història i cançons militants i compromeses. I no podíem fer un programa així sense posar alguna peça de la història de la nostra música, especialment enfocant-nos en la nova cançó i el seu compromís contra la dictadura franquista. Aquí tenim el gran Lluís Llach i aquesta és la seva cançó sense nom.

0: bona.
1: A mi m'esborrona aquesta cançó. Puf. És que a més és tan vigent, no? Perquè és que es podia haver cantat perfectament l'1 d'octubre, mostrant-nos un cop més que la història és cíclica i que les armes mai tenen la raó. Bueno, va, que se m'acaba el temps i vull ficar un parell de cançons més. Per exemple, els Clash, un altre exemple de grup militant, i aquesta cançó del Combat Rock, l'últim disc de debò dels Clash, publicat el 1982, i que va ser el seu primer single. Un crit a saber els teus drets i exercir-los contra l'abús de poder. Know your rights.

heu començat amb el Fight the Power dels Public Enemy, acabem amb un altre Fight the Power, en aquest cas dels Isley Brothers. Amb aquesta peça militant, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serra en la documentació i Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més de confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo és el cap d'Extinció.
2: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
1: I els incendis d'Àvila, Madrid i Toledo continuen sense control, tot i que aquest diumenge hi ha hagut una evolució positiva. Ho explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer. Pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
1: Aquest foc d'Àvila ja ha cremat unes 50.000 hectàrees. Repassar altres informacions, Sara Riera.
4: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb els de les edicions anteriors i amb els dels altres llocs. Això no es podrà fer perquè el percentatge d'alumnes exempts que van posar és molt més elevat que el que permet l'OCDE, que és qui gestiona les proves. Des de l'Associació de Directius de l'Educació Pública, Jordi Satorra n'ha demanat responsabilitats.
5: És absolutament insòlit aquesta errada en el nostre entorn, no només espanyol, sinó en el nostre entorn europeu i fins i tot mundial. Per tant, alguna cosa ens han d'explicar què ha passat, perquè quedem tots retratats, tots.
1: A Palma, la manifestació contra la saturació turística d'aquest diumenge al vespre ha acabat amb la Policia Nacional Espanyola carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada.
4: Els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalia ja tornen a funcionar amb normalitat. La circulació s'ha restablert després que s'hagi reparat la infraestructura que va quedar afectada dimecres per l'esvoranc del barri de Vallbona. Aquesta represa del servei ha estat possible després que els equips se reomplissin el forat d'uns 30 metres de diàmetre amb formigó per estabilitzar el terreny i garantir la seguretat.
1: El preu del petroli arrenca a la baixa a l'obertura dels mercats asiàtics després de dues nits consecutives sense atacs dels Estats Units contra l'Iran. El preu del barril de Brent del Mar del Nord, que és el petroli de referència a Europa, cau més d'un 5%. Els inversors confien que aquesta treva tàcita obri la porta a negociacions que portin a la reobertura de l'estret d'Hormuz i la normalització del comerç mundial. Aquesta setmana podrà tornar a casa seva part dels veïns del barri del Putxet que van haver de ser desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona.
4: Són 11 habitatges i 4 locals. En total, entre aquesta setmana i la primera d'agost, diuen que tornaran el 60% dels veïns afectats a casa seva i que encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
6: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats perquè no tenen la tranquil·litat de poder tornar perquè les dades no són concretes. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics. En els

0: pròxims dies el Departament de Territori continuarà avaluant els edificis i també el terreny, i aquesta setmana han previst activar un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer.
1: Esport, ciclisme, Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França. L'eslové ha dominat amb autoritat la cursa i ha guanyat el seu cinquè Tour. Se situa així a l'alçada de llegendes com Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. A la general, el podi l'han acompanyat el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro.
0: Aquest dilluns, el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, St. George Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. Abans, Hansi Flick donarà la llista de convocats.
1: En motor, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Ha completat el podi Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia l'avantatge respecte dels seus perseguidors.
0: I també en motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial i continua invicta després de 4 proves.
2: Fins aquí les notícies. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
3: Entendre és obrir els ulls.
4: Obrir la ment.
3: Obrir la ment.
5: Obrir la ment.
2: Un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
7: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
8: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
9: No podem acceptar que hi hagi...
8: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
2: Catalunya Migdia.
10: Cada dia a les 2.
8: I a partir de les 3,
10: l'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

L'any 1915, mentre Europa estava quedant arrasada per la guerra, un grup de pagesos del Pirineu van unir-se per defensar els seus interessos. El naixement de la Societat Cooperativa de Lleteria de la Seu d'Urgell va passar força desapercebut, però a la llarga va suposar un motor de creixement econòmic i va contribuir decisivament en la transformació d'una comarca vitivinícola a una comarca productora de llet de vaca. A partir del 1935, la que havia estat la primera Societat Cooperativa Lletera de Catalunya va passar a ser coneguda amb el nom de Cadí.

0: La irrupció de la plaga de la filoxera al Pirineu a partir de 1890 va obligar a reorientar un sector que fins aleshores havia estat centrat en la producció de cereals i de vinya. Les explotacions agràries de caire més o menys familiar es van centrar en la ramaderia, la compravenda de bestiar boví per l'aprofitament de la carn i del bestiar mular i cavallí com a força de treball. L'any 1900, el consum de llet de vaca encara es considerava una excentricitat, reservada als malalts sota prescripció mèdica i a les famílies més riques, i si se'n produïa era només per alimentar vedells. Un personatge clau en el procés de creació d'una cooperativa lletera va ser Josep Zulueta i Gomis, vinculat a l'evolució de l'Urgellet com a polític i economista, però també com a propietari d'una finca. Des de finals del segle XIX, Zulueta havia estat defensant la necessitat d'unir els interessos de propietaris i pagesos i d'aprofitar l'herba dels prats per la manutenció del bestiar i per produir llet. De la llet se'n derivarien altres productes cada cop més populars, com la mantega i el formatge. La cooperativa va ser la resposta als problemes derivats de l'especialització ramadera per part de les explotacions agràries de l'Urgellet després d'aquesta crisi de la filoxera. Calia gestionar la caiguda del preu de la llet i aprofitar-ne els excedents. Quan es va fundar, era una entitat molt modesta, formada per un grapat de socis que treballaven de manera manual i no s'acabaven mai de posar d'acord. Amb el pas dels anys, va ser una iniciativa fonamental pel progrés històric de les comarques del Pirineu. I com sempre a nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, benvingut.
1: Hola, què tal?
0: A mi, d'això que acabem de comentar, el primer que em crida l'atenció és això de que la llet, abans del 1900, arrodonint, no la prenia ningú, la llet de vaca. Això em xoca molt, ja de sortida. Avui parlarem d'això, no?
1: Sí. Bueno,
0: de moltes altres coses.
1: Un dels avantatges que té en guàrdia és que com que fem història social, política, econòmica, cultural, que sigui, tot és història, però aquí obliguem amb certa forma, ens obliguem, perquè com a presa a partir del que hem anat llegint i formar-nos tractant aquest tema, una reflexió. És a dir, a tot el Pirineu era vitivinícola.
0: Clar, feien vi.
1: Un vi que deixem estar el gust que tenia i la fortor que
0: no
1: tenia.
0: No era gaire bo, no?
1: No massa. No era un priorat, no era un raimat.
0: Va,
1: no
0: era un penedès. Si era dolent, diguem-ho, no passa res.
1: Era d'aquells
0: vins. Sí.
1: Però el bo del cas de tota aquesta circumstància és que, a més, diguem, que tot aquest vi es feia amb aquelles feixes que quan passes pel Baridà i entres diguem, a la plana de la, sí, de la Seu d'Urgell, allò dels catalans de les pedres secant paranes, ve de feixes com aquestes, que havies de pujar i hi havia només dos ceps. Tot això que era aquesta pobresa i aquesta subsistència...
0: Clar, això devia ser d'una pobresa terrible, clar.
1: Porta una altra conseqüència que s'ha de tenir en compte, que tu has apuntat, i és que la llet arriba al Pirineu de forma urbana. És a dir, és de ciutat que va cap al camp la llet, no al revés. I això, aquesta és la gran aportació i el gran estudi que tractarem avui, però que és una cosa molt interessant. Jo agafo la cua d'això. Quan a casa meva, jo, quan nen petit, alguna vegada la meva mare em feia anar a buscar llet, només hi havia una lleteria, una persona que tenia quatre vaques al meu poble, doncs la gent et preguntava, què teniu malalts a casa?
0: Clar.
1: Això ho he viscut jo, la lletera, allò, sí, sí. Aquella peruleta, la lletera aquella de metàl·lica de color gris, allò.
0: Perquè es considerava gairebé un medicament, no?
1: Sí, sí, si no hi havia ningú cas, llet, no,
0: alimentari...
1: No, I la sorpresa, doncs, de molts nens és quan anàvem als col·legis, els interessos, això, de cop i volta que, a diferència del que menjaves a casa, cada dia et donaven llet, no en tenia res, és a dir, al medi urbà hi havia llet, i al medi rural, en aquest cas el Pirineu, com veurem,
0: no n'hi havia.
1: Estava arribant.
0: Qui ens acompanyarà avui en aquest viatge, no sé si ramader, alimentari, econòmic o social, que no barreja les coses, és el doctor Carles Gastón Chopo, doctor en Història Medieval i membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, i és autor del llibre que diu 100 anys de cooperativa i que vam tenir la sort de tenir fa uns mesos aquí amb nosaltres parlant d'un altre tema medieval de la Seu, en aquest cas, perquè això, doctor Gascón, de medieval no té res, o sigui...
2: No, podríem trobar... Hola, bon dia,
0: Bon dia, sí.
2: Podríem trobar-hi alguna arrel llunyana, és a dir, la qüestió vitivinícola ve de l'edat mitjana, però realment estem parlant d'aspectes molt remots, no.
0: Clar, estem parlant de les comarques del Pirineu, bàsicament en aquest cas de la zona de l'Urgell, el nord, etc. Però, i xoca una mica aquesta decisió de plantar-hi vinya. Quin sentit tenia plantar vinya a una zona que per la seva climatologia, no sé ara amb el canvi climàtic, però en aquells moments no semblava molt adient, no?
2: No, realment no és el conreu més adient que hi hauria. Però hem de tenir en compte una qüestió importantíssima, que és l'estat de les comunicacions que portaven al Pirineu fins al 1900 aproximadament, que era gairebé inexistent. És a dir, la vinya, el vi que es produïa al Pirineu quedava protegit automàticament perquè no podia arribar ni vi del Priorat, ni vi del Penedès, ni vi d'enlloc. Era el que es produïa
0: aquí. I del Berguedà, que també se produïa molt, que ara menys, però en aquella època molt.
2: Sí, clar. I aleshores era com un mercat captiu. Hi havia bàsicament dues àrees on es venia aquest vi, que era Andorra i la Cerdanya, perquè per motius obvis d'altitud, d'altitudinals, allà no s'hi produïa el vi. I el vi és una qüestió tan arrelada a la cultura gastronòmica catalana, mediterrània, que vi sempre em fa falta.
0: Inclús cristiana, anant més enllà. Sí.
2: Realment arriba pel cristianisme el vi, perquè aquí el Pirineu no és un correu obvi, precisament. I realment quedava protegit per això, perquè no era molt dolent, és veritat, era verdós, fins i tot diuen les fonts, sí, un color verdós, vull dir, una cosa...
0: Ah, potser ara se'n podria fer una mica més, amb el canvi climàtic, no sé.
1: No, ara se'n planta,
0: Ah, sí?
2: Sí, ara inclús en Andorra. Andorra ja hi ha vi d'aquest blanc més de caràcter centroeuropeu, però sí, ara es torna. Inclús hi ha grans bodegues catalanes que estan fent recerca d'antics ceps, etc. Sí. Però en aquell moment era això, era simplement que no es podia importar vi de fora per l'estat de les comunicacions i, per tant, era un comerç captiu.
1: No és tan extraordinari, perquè la gent, si va cap a la Seu d'Urgell o se'n volta per allà per l'Alt Urgell o se'n va cap a Andorra o volta per la Cerdanya, si passa per Pont de Bar veurà un rètol que hi posa música Museu del Vi. Sí. I la gent diu, coi, és això,
0: Han portat vi de fora per fer-lo. No.
1: Sí.
0: Suposo que amb el cereal, encara que no és exactament el mateix, perquè hi ha tipus de cereals que determinades alçades aguanten molt millor i, per tant, no és aquesta la qüestió, però devia ser bastant similar la qüestió al mercat captiu, no?
2: Sí, tot i que amb el cereal hi ha una cosa...
0: És diferent.
2: És una cosa curiosa que, clar, a l'haver-hi aquesta especialització vitivinícola al voltant de la Seu, la vinya restava espai al cereal.
0: Clar.
2: I aleshores el cereal sempre depenia més, la Seu d'Urgell, per al seu abastiment del cereal que venia de Cerdanya. Vull dir, era tot... Era com un petit mercat supracomarcal, des de la perspectiva actual, que interactuava perfectament. El vi de la Seu, cereal de Cerdanya, bestiar d'Andorra, i era un petit mercat que funcionava bastant tancat en relació a la resta de Catalunya, precisament per això.
0: I això va funcionar durant
1: pobre,
0: segles.
1: Pobre.
0: Sí, mercat molt justet, diguéssim.
2: I tant, sí, molt pobre.
0: I això durant segles va funcionar, aquest
2: sistema.
0: Sí,
2: des de l'edat mitjana això ja funcionava. De fet, des del canvi climàtic baix medieval, on fins aleshores encara es documenta l'existència de vinya, fins i tot a Andorra. Però a partir del segle XIV, Andorra desapareix absolutament, i llavors hi ha aquesta especialització més marcada, que ja existia, però més marcada al voltant de la Seu d'Urgell.
0: Doncs encara s'entén menys que comencés a produir la Seu d'Urgell i la zona tanta llet, tanta mantega i tant formatge, perquè això no... Què és el que passa a tot això? Hi ha algun moment clau, alguna persona capdalt per tot això?
2: Sí, absolutament. Hi ha un moment i una persona. I a més, els dos aspectes coincideixen amb el temps. Parlem del 1891. De vegades ho hem caracteritzat com l'any zero del Pirineu, perquè hi ha una sèrie de un desastre claríssim, que és la plaga de la filoxera. Ja havia arrasat la vinya a França la dècada anterior, i el 1891, a més, podríem dir puntual, diguem-ho d'aquesta manera, no? Però les fonts ens indiquen que és aquell any en què, en un any de temps, arrasa tota la vinya de tota la comarca.
0: És que se sabia perquè la filoxera avançava, és un bitxet que el que fa és xuclar precisament la saba de les vinyes, avançava a un ritme molt regular, és una cosa impressionant.
2: Sí.
0: No recordo quants quilòmetres
1: era. De 3 a 5 quilòmetres per any.
0: Sí. I llavors és allò que cada any deies, la població d'aquella i les vinyes d'aquí 24 quilòmetres, l'any vinent tindran filoxera, patapam.
2: Sí, sí, sí.
0: I
2: sí,
0: això,
2: sí.
0: I es pensaven en aquella època que els Pirineus impedirien el pas.
2: Segurament.
0: Perquè era massa fred, i la... però no. Allò, l'Institut Català Sant Isidre ho havia fet els càlculs aquí, no passarà segur perquè, perquè els Pirineus ho impediran. I no va ser el cas.
2: No va ser el cas. Va passar i va ser un veritable desastre a nivell comarcal, perquè bona part dels pagesos tenien amb la vinya un conreu remuneratori, és a dir, tenien els seus propis conreus, un trosset de cereals, un trosset de conreu de patates, sí, d'hort, etc. I tenien la vinya que venien i això els hi procurava una mena de salari,
0: un ingrés sí,
2: més o menys fixe al llarg de l'any. I clar, aquest salari era bàsic per comprar roba, per comprar eines, per pagar impostos, per alliberar el fill del servei militar, etc, etc, etc. I de cop i volta, en un any, desenes i desenes de famílies pageses del voltant de la Seu d'Urgell van quedar a zero, sense aquest conreu. Moltes, és a dir, la primera reacció va ser incrementar l'emigració, l'èxode rural. Moltes famílies van anar a Barcelona, fins i tot van passar a l'Atlàntic i se'n van anar a Argentina i això, i d'altres van començar a investigar amb ingressos alternatius. I un va ser aquest del bestiar. Compravenda de bestiar, de moment res de llet, compravenda de bestiar, vaques, bous...
0: Per fer carn, bàsicament.
2: Per fer carn i sobretot per treball, com a vehicle, el vehicle de treball.
0: Clar, pensem que
1: la força de la sang dels animals.
0: Clar, els vehicles de motor tot just s'han inventat a finals del 19 i plantejar-se vehicles de motor per feina agrària
2: Això era ciència-ficció, en aquells moments.
0: I a tot arreu, vull dir que no ens enganyem. Exacte. Els tractors com a tal, no és que no s'haguessin inventat, però és que no.
2: El primer tractor al Pirineu va arribar al 1952, si més no, al voltant de la Seu d'Urgell.
0: Imaginem. Si hagués hagut la guerra, potser una mica abans, però és igual, que faltaven 30 o 40 anys tirant curt. Per tant, no era el cas. El bestiar era
2: i sobretot era per això, més que per carn, era per això. I el mateix 1891 apareix a la Seu d'Urgell un personatge excepcional, que venia de Barcelona, que es diu Josep Zulueta i Gomis. Era d'una família progressista de Barcelona. Ell era advocat de formació i coneixia molt el Pirineu perquè durant els estius feia una cosa que encara es fa ara, que era anar a estiuejar a la Cerdanya. Aleshores va voler entrar a jugar en política i quedava un escó lliure dels progressistes a la Seu d'Urgell. Aleshores anava diferent d'ara. A les Corts de Madrid els diputats eren per escons determinats. Sí. I a la Seu d'Urgell n'hi havia un de lliure i ell s'hi va presentar. Les eleccions les va perdre ell, però tota aquesta dinàmica va permetre-li comprar una finca que havia quedat arruïnada per la filoxera, precisament, i a partir d'aquí va començar a experimentar. Era una persona molt inquieta i, tot i que era advocat, estava interessadíssim en les qüestions agràries. Havia viatjat per França, més endavant viatjaria fins a l'Argentina per conèixer explotacions ramaderes, etc, etc. I el personatge aquest, Josep Zulueta, va ser clau arribant a la Seu d'Urgell el mateix any en què es produïa aquesta plaga terrible de la filoxera.
0: Ell portava idees preconcebudes o va començar a pensar en l'explotació del bestiar, en el tema de la llet, arran de l'experiència de la Seu?
2: És tot una mica progressiu. La compravenda de bestiar era una activitat predominant a les àrees de muntanya que envoltaven a la Seu, és a dir, al voltant de la Seu, la plana, allà es conreuava a la vinya, però a les àrees de muntanya ja es dedicaven a aquesta activitat de compravenda de bestiar i a la plana van començar a dedicar-se a això. Fins i tot alguns que s'havien reconvertit en ramaders havien pressionat a l'Ajuntament de la Seu perquè creés una fira de bestiar. No obstant, en Zulueta, a partir d'aquí, d'aquesta idea de convertir antics vinyets en prats d'herba, hi va afegir la qüestió lletera. La qüestió lletera, que la coneixia de primera mà per experiències que havia vist a França, petites comunitats rurals que s'ajuntaven als ramaders per posar en comú la llet i vendre-la o bé en forma de llet fresca o bé en forma sobretot de mantega, que és un procés bastant més simple que la de l'elaboració del formatge.
0: Clar, perquè la pasteurització no ha arribat encara.
2: No, ui, estaríem anys encara.
0: Per això dic que la llet o és fresca o no és, perquè es deteriora, no? Al cap de pocs dies.
2: I a més hi ha una altra qüestió relacionada amb tot això i és Barcelona. A Barcelona, allà sí que, seguint les modes de les grans capitals europees, Londres, París, Berlín, s'havia posat de moda consumir la llet de vaca a Barcelona, no al Pirineu. Per consumir
1: aquestes lleteries de Barcelona amb bestiar.
2: Exacte.
1: Que les van treure cap als anys 70 i jo encara ho havia vist.
0: Jo també, al carrer Anglesola, la meva família vivia a les Corts, i al carrer Anglesola hi havia una lleteria que quan sortia del col·legi em venia a buscar la meva mare, recordo la ferum que feia tan impressionant, i veure les pobres vaques allà al fons tancades a les fosques
1: que anaven a buscar l'herba, l'anaven a buscar al prat.
2: Sí.
1: O sigui, això fins als anys 70, les lleteries són, com deies ara tu, són a Barcelona aquests anys.
2: Doncs les lleteries, sí, comencen a Barcelona a la segona meitat del segle XIX amb aquesta moda. I, de fet, aquesta és la clau perquè aparegui aquesta cooperativa a la Seu. Perquè, clar, per beure llet de vaca a Barcelona ha de ser fresca, no hi ha refrigeració ni pasteurització. I per beure llet fresca a Barcelona cal que la vaca estigui a la vora del lloc de consum. Aquestes vaqueries es posen als baixos dels pisos, a uns espais absolutament inadequats per criar, per fer recria de vaques. Per tant, aquestes vaques, curiosament, inicialment venen de Suïssa, perquè estan més ben comunicat amb Barcelona a través de la vall del Roda ni el tren o el vaixell, que no pas al Pirineu. La gran idea en Zulueta és incentivar l'obertura de carreteres i que aquesta activitat ramadera al voltant de la Seu d'Urgell s'enriqueixi a través de la venda de vaques a Barcelona, és a dir, substituir el mercat suís pel mercat pirinenc. Aquesta és la seva gran idea. Segurament, si aquesta idea s'hagués portat a les últimes conseqüències, a la Seu d'Urgell la cooperativa segurament existiria, però seria molt diferent. Potser el formatge que ha dit no el coneixeríem tant com la vaca que ve de la Seu d'Urgell, eh? Però al final les circumstàncies van anar per una altra banda.
0: Suposo que la idea era revolucionària, perquè a més implicava moure moltes coses, crear carreteres, no estem parlant de túnels, perquè això encara faltava, però sí una comunicació complicada en Barcelona, amb transports que, recordem, no eren a motor, per tant, també tenien un ritme tranquil. Sí. Hem de comptar dos dies per arribar a Barcelona fàcilment amb carreteres de l'època, eh? Vull dir que
1: no hi ha tren. Encara no ha arribat ara a la Seu.
2: No. De fet, moltes vegades, és a dir, la carretera de Lleida a la Seu s'obre íntegrament el 1896. A partir d'aleshores, el producte de Cadí baixava fins a Calaf per carretera i de Calaf agafava el tren fins a Barcelona.
0: Que Calaf era un dels centres. Sí. Ara Calaf és una població, com tantes altres, important, però al segle XIX i abans tenia una importància capdalt al comerç català. Era
1: el mercat de Calaf.
0: D'aquí ve el nom. Era la població central que unia molts territoris de Catalunya i que era un nus el que ara diríem un hub de transport, no? Ara ha canviat la seva funció, sens dubte, però en aquell moment era clau. Sí,
2: vull dir que les carreteres eren un aspecte clau en aquest sentit i, clar, van trigar moltíssim a desenvolupar-se en relació a la resta de la xarxa viària catalana, diguéssim.
1: I les ovelles, què passen, les ovelles?
2: Les ovelles es mantenen, però van decaient progressivament, perquè no són tan rendibles, bàsicament. Són molt menys rendibles que un comerç basat amb la compra-venda de vaques, racional i basat també amb la creació de vies de comunicació adequades. És a dir, no és que acabin de cop, hi ha transhumància encara durant bona part del segle XX, però van decaient progressivament en front de el comerç, l'economia vacuna, que cada vegada es va expandint a partir d'aquest nucli de la Seu.

0: Tot i que ja havia estiuejat a la Cerdanya, la vinculació de Josep Zulueta amb les comarques pirinenques es va reformar a partir de 1886, quan els republicans del districte electoral de la Seu d'Urgell li van demanar que es presentés com a candidat a les Corts. En un article aparegut a La Vanguardia el 9 d'abril de 1890, un quart de segle abans de la fundació de la cooperativa lletera de la Seu, Zulueta donava les pistes de quin havia de ser el futur pel sector ramader pirinenc. No va trigar a posar sobre la taula la necessitat de fundar un sindicat agrari o una cooperativa de pagesos que permetés fer-se escoltar per les administracions.
1: Convé recordar que al Pirineu francès es fomenten més i millor els boscos sota l'acció poderosa de l'Estat. I això que, orientats generalment al nord, no verdegen amb la mateixa rapidesa que els nostres, orientats a migdia, ni poden competir en qualitat per la mateixa circumstància. Ara bé, jo he visitat a França la vall del Capcir, situat en una alçada extrema, amb uns pobles que viuen de manera gairebé exclusiva i sense misèria de la seva riquesa forestal, sàviament administrada per l'Estat. I no para aquí la cosa. En aquelles altituds, estant la muntanya lliure de brossa i net de maleses, dona abundant i nutritiva herba que aporta durant 4 mesos un gran recurs per a la ramaderia. Així, tots els veïns de Formiguera tenen com a mínim la seva vaca de cria que li serveix al mateix temps pel treball. L'Estat francès, venint com sempre a l'auxili dels particulars, hi ha establert una fàbrica de formatges i mantega que treballa en les condicions següents. Cada veí aporta diàriament a la fàbrica la quantitat de llet que pot munyir de la seva vaca o vaques i, passada una setmana, rep a canvi un tant per litre o formatges i mantega per un valor equivalent.
2: En Guàrdia. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
3: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
2: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
4: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
2: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
5: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: L'eclipsi que no s'ha vist mai a la Ràdio Nacional de Catalunya.
5: A les 4 de la tarda,
6: a Catalunya Ràdio comença...
7: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
8: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
7: Hola.
9: Oli.
8: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
7: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
5: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
8: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
7: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí amb en Carles Gascón i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del naixement de la indústria lletera, de la cooperativa Cadí, a la Seu d'Urgell, això a principis del segle. Acabem de sentir en Zulueta començant a pensar en una cooperativa. Això era molt modern en aquell moment, o cooperatives ramaderes o cooperatives agrícoles ja existien i, per tant, no era una gran novetat. Era una novetat potser a la Seu, però com de revolucionari era en Zulueta?
1: Era força avançat al seu temps. Aviam, les cooperatives ja existien, el concepte cooperativa existia. A Catalunya, des de 1865, hi ha una primera cooperativa. Cooperatives de consum eren aleshores. Era un concepte diferent, però ja havia nascut. És un concepte que deriva del socialisme utòpic, vull dir que, imaginem-nos,
0: una base, sí.
1: Aquesta base social molt avançada pel seu temps. De tota manera, això al Pirineu era gairebé impensable, i sobretot tenint en compte la base de la cooperativa, que és una persona, un vot. Això, tinguem present on estem. Estem a la Seu d'Urgell, estem a una ciutat molt mediatitzada pel clergat.
0: I tant.
1: És una seu episcopal.
0: A més, un poder polític important,
1: poder
0: no és una cosa menor,
1: molt
0: això.
1: Molt important, sí. Hi ha
2: alguns militars.
1: Sí,
0: a aquestes ciutats, sí, clar.
1: Sí, és una ciutat. Tot això, Benito Pérez Galdós va dir que era la ciutat més fea del món, una mica des d'una perspectiva ideològica, però...
2: Sí, anava molt equivocat,
1: Penso que sí, però tant, bueno, tant. Una cosa, de vegades hem intentat reivindicar des de la Seu, però, clar, és difícil
0: de reivindicar. Costa, sí, m'ho imagino.
1: Però, ja dic, en un context urgellenc això és molt complicat. Fins i tot als primers temps de la cooperativa, això de que una persona, un vot, una persona que pot ser arrendatària d'un prat se n'anés a una cooperativa on, diguéssim, fundada per un republicà, perquè Zulueta era republicà, moderat, però republicà. Tot això xocava molt en aquell context, però fins i tot en el context català era bastant novedós. Més endavant ens trobarem amb totes les cooperatives vitivinícoles de la Terra Alta,
2: sí, sí,
1: més a més...
2: Catalunya és un país de cooperatives.
1: Exacte. Sí, sí. Però en els moments en què formulàvem Zulueta tot això, 1890, i fins i tot ja madurat en moments anteriors, déu-n'hi-do com era de modern i trencador en aquells moments. Per això que, clar, és un aspecte també a tenir en compte des de la perspectiva social catalana, que potser moltes vegades no s'ha tingut prou en compte de què estava passant al Pirineu, si més no amb aquesta petita parcel·la del Pirineu al voltant de la Seu d'Urgell, però que segons un model que quallaria i s'aniria expandint amb altres indrets.
0: Com ho va rebre la gent? Perquè això d'associar-se amb un vot, ara els excedents de llet ja no ho controles tu, sinó que ho controlem entre tots a la cooperativa, sona molt estrany. Una cosa és que ara sabem que funciona, o que funciona com a concepte, no?
1: però
0: sona difícil de pair.
1: Sí, i realment devia ser molt difícil de pair. Malauradament no coneixem les interioritats, que això seria fantàstic, sí. No saber com Zulueta va anar casa
0: convencent,
1: per casa, porta per porta, clar, convencent a determinades persones. Suposo que se sobreposava una mica a les afinitats de caràcter polític. És molt possible que n'és així, però fàcil no devia ser. Inclús quan es funda la cooperativa hi ha problemàtiques amb altra gent, hi ha intents de contraprogramar, de crear una cooperativa catòlica, una cosa més controlada des,
0: clar,
1: de
0: perquè això devia veure's com un ateneu que era molt clàssic, versus el cercle catòlic, que era amb noms diversos, creava al mateix temps per contrastar. A vegades amb una població començava el cercle catòlic i creixia l'ateneu, i amb un altre creixia l'ateneu i llavors fundava el cercle catòlic. Suposo que devia anar per aquí la cosa.
1: Una mica anava per aquí. I quan el que deies, que també és molt interessant, de posar tota la llet en comú i vendre-la en comú, prohibint a cada soci vendre-la particularment, això acabaria generant una crisi molt gran, a part ara fa un segle més o menys que es va produir, que alguns dels principals propietaris no volien renunciar a aquest dret entre cometes, de vendre la llet ells pel seu compte. Finalment hi va haver una baixa de 11 socis al setembre de 1923, insisteixo, ara fa 100 anys, i aquests socis que es van donar de baixa van crear una segona empresa que van construir la seva fàbrica a uns 100 metres escassos de la cooperativa. I durant molt temps, actualment ja aquesta altra empresa no existeix, però durant molt temps van coexistir cooperativa que ha dit per un cantó i lleteries per l'altre cantó.
0: I era la baralla. Tornem al moment fundacional. Sí. Què plantejava Zulueta? Exactament, per què tenia sentit una cooperativa?
1: Zulueta plantejava, inicialment, posar el bestiar en comú, les vaques i bous, amb la idea, com dèiem abans, de vendre-les, de fer recria i vendre-les conjuntament.
0: Sí, vendre vaques.
1: Vendre vaques. Què passava? Doncs que, clar, aquesta idea implicava que s'havia de criar els vedells, se'ls alimentava durant 2 anys, posem pel cas, i el tercer any se'ls venia a Barcelona. Durant aquest procés es creava un petit excedent de llet per alimentar els vedells. I aquest petit excedent de llet inicialment es venia com a llet fresca a la Seu, no podia ser d'altra manera, però bé, ja havia clienteles potencials importants, hi havia l'exèrcit i hi havia l'hospital, i de moment ho anaven venent. Però al fer aquesta venda de llet es van adonar que encara els hi quedava un excedent i que per conservar aquest excedent sense mitjans de refrigeració, insisteixo, s'havia de reconvertir en un altre producte, i aquí va ser on va néixer la idea de fer mantega, que és el procés més simple.
0: La mantega no es feia abans, al Pirineu.
1: Molt contadament, en determinats indrets d'alta muntanya, d'una manera...
0: Però una cosa molt local, diguéssim.
1: Molt local, molt local, sí. I evidentment per consum dels propis pastors, es pot dir, perquè això es creava morris d'alta muntanya, etcètera.
0: A més, és una feinada fer mantega. Vull dir, una cosa és fer-la de manera industrial, que té el seu procés, però fer-la individualment porta molta feina física.
1: Batre la mantega, etcètera.
0: Per això dic que no és una cosa que diguis, ostres... És un producte que és molt normal i que... perquè costa molt de
1: fer-ho.
0: Sí,
1: sí, fer-ho, sí, no, sí, no... sí, és un producte que costa.
0: Has de tenir ganes, de fer-ho.
1: Sí. Sí, aleshores, clar, a les reunions quan socis tenia un petit local, inicialment no era la fàbrica que és ara, eren uns baixos d'una casa del centre històric de la Seu, van posar unes centrífugues, que és la clau per fer mantega, unes grans...
0: màquines,
1: perquè inicialment no hi havia ni força elèctrica per moure-les. I amb això creaven un...
0: Sí, però suposo un politges, sí, llavors... Politges, és un altre, sí, ja no un altre és... concepte, clar, sí, és que sí, estem parlant de dos nivells molt diferents. Sí,
1: exacte.
0: Sí, sí.
1: I aquesta va ser la primera producció lletera de la cooperativa, la mantega. Una mantega que el propi Zulueta baixava amb un cistellet a Barcelona i anava a una botiga, inclús hi ha anuncis de La Vanguardia de l'any 1915, que és quan comença aquesta operació, que diu, en aquesta botiga, no recordo el nom, trobareu mantega feta a la Serra del Cadí i portada pel senyor Zulueta. Zulueta formava part de la promoció.
2: Comercial.
1: Exacte. Vull dir que Zulueta era una persona molt coneguda a Barcelona, estava molt vinculada amb món acadèmic, món social, etc, etc, i per tant era una part més d'aquesta promoció.

Els estatuts de la primera cooperativa lletera de Catalunya, aprovats per Reial Ordre l'octubre de 1915, van vendre com a model, a banda d'alguna experiència francesa, els de l'única cooperativa lletera en funcionament a Espanya des de feia només uns mesos, la de Villalblino, a la província de Lleó. Aquests estatuts, que incorporaven 27 articles, regulaven la relació dels diferents propietaris i pagesos que en formessin part i establien una sèrie de sancions per qui incomplís alguna de les normes.

0: aquesta societat té per objecte fomentar el desenvolupament i les qualitats del bestiar boví, la venda en comú de la llet, la seva transformació pels mètodes més racionals en mantega, formatges i altres productes de la llet, la venda dels residus de les anteriors fabricacions. Cada associat haurà de portar a la lleteria tota la llet que produeixin les seves vaques, a excepció de la quantitat estrictament necessària per al consum de casa seva i aliment dels vedells, obligant-se, per tant, a no vendre llet ni fabricar mantega i altres productes de la llet. El domicili de la societat es fixa a la Seu d'Urgell. Convocada pel president, la societat es reunirà en assemblea general el mes de gener de cada any. Totes les discussions polítiques o religioses queden rigorosament prohibides. A més, tots els associats que critiquin obertament, sense motiu justificat, fora de les assemblees general, les decisions del Consell, podran ser castigats amb una multa de 5 a 100 pessetes. Per al subministrament de llet, la societat només admet les vaques de races locals creuades amb la raça Xuais. No obstant, si les circumstàncies fessin necessari recórrer a la importació d'altres races, la societat en assemblea general podrà decidir si la importació resulta procedent. La societat pot comprar un o més reproductors destinats exclusivament a les vaques dels associats, amb l'objectiu de millorar la raça, pagant-ne totes les despeses de compra i de manutenció a prorrateig entre tots els associats i segons el número de vaques que posseeixi cadascú. L'associat quedarà lliure de fer servir o no els reproductors de la societat. En cas negatiu, no haurà de gastar res per aquest concepte. S'establirà un mínim de riquesa de mantega en la llet que cada vaca ha de rendir normalment. Tot associat convicte d'haver lliurat llet adulterada mitjançant l'addicció d'aigua, desnatació o altres causes, serà castigat a pagar una indemnització a la societat de 100 a 1.000 pessetes.
1: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Doctor Gascón, déu-n'hi-do, no? Aquests, continuen vigents aquests estatuts perquè són bastant autoritaris, eh? Sí, a part de les multes en pessetes, que això ja ha quedat obsolet, però són bastant autoritaris, suposo que han quedat obsolets, no?
3: S'han anat modelant al llarg del temps. Ens hem de posar en aquella situació dels anys de principis del segle XX, i és molt curiós, em crida molt l'atenció el tema religiós, que clar, no deixem d'estar a la Seu d'Urgell.
2: Clar, Seu Episcopal, bueno, sí.
4: La Seu d'Urgell, no tinguem en compte que, a part d'un bisbe, un cap d'estat, que és la mateixa persona.
2: Sí, poca broma. Clar, aquests estatuts no només ara els veiem autoritaris, que això és una altra qüestió més del temps, eren molt novadors en el sentit de regular unes relacions econòmiques que des de feia segles i segles es movien per un altre costat. Sí, sí. Malgrat que la producció de llet fos una cosa molt moderna, la manera de relacionar-se entre pagesos i ramaders, entre ells i amb el comerç, no tenia res a veure amb el sistema cooperatiu. Era un altre món.
3: Sí, és que hem de veure aquests estatuts, deixant de banda la cosa més de l'època, diguéssim, són uns estatuts democràtics. Una persona, un vot, això... Sí que és veritat que en aquells moments...
2: És el primer
3: moments...
2: cop a la història, la Seu i a Catalunya, diguéssim.
3: És que gairebé, sí. Vull dir que això realment havia de ser molt trencador, molt més del que mirant-ho des d'ara ens podem imaginar, perquè aleshores és això, era una societat molt classista, molt tradicional, i realment que això s'acceptés per un determinat grup de gent... De pagesos, de ramaders, de gent
2: molt que molta,
3: també,
2: amb molt poca formació. Exacte, molt sovint,
3: molt lligada a la tradició, a l'herència familiar
4: i molt analfabetisme, vull dir que tinguessin aquesta actitud, això és molt, molt lloable.
3: Sí.
2: Però suposo que devia començar amb problemes, això, perquè, és clar, tot això sona molt bé. Democràcia, transformació productiva, relacions socials canviades... mai va bé. Això mai funciona al principi, segur.
3: Realment, de primer, en el moment inicial, el volum econòmic que movia tot això era mínim. I, per tant, segurament tothom anava a la una. Comencen a veure tensions internes a partir del moment que això creix. Clar, inicialment eren molt pocs socis, socis de la Seu d'Urgell i de les immediacions més immediates, valgui la redundància. A partir que això comença a créixer, es comencen a percebre interessos o egos, fins i tot, interessos personals, i sobretot aquesta qüestió de posar tota la producció en comú, no permetent, que això ja ho diu els estatuts, no permetent, per exemple, vendre llet fora dels circuits de la cooperativa, només per ús familiar. Això serà un dels primers arguments que generarà un trencament que es produirà a 8 anys tan sols de la fundació, de la creació de la cooperativa. Sí.
2: Però que tenia una certa lògica també, perquè penses, ostres, el pagès, el ramader al costat produeix X litres, jo en produeixo 10 vegades més, doncs escolta'm, tampoc, sí. No. Si jo poso 8 dels 10 a cooperativa, els altres dos els comercialitzo jo, per què no? No? Tampoc afectarà tant. Té una certa lògica.
3: Té una lògica.
2: Trenca el principi cooperatiu, clar.
3: Sí, això és, però trenca això tot al principi, que Josep Rueta sempre va estar molt a sobre d'impedir aquestes vendes fora del circuit cooperatiu. I clar, per l'altre costat és veritat, el pagès que tenia 10 vaques, que devia ser el pagès més gran de tota la cooperativa, i el pagès que en tenia una, tenien el mateix pes, la mateixa capacitat de vot a l'Assemblea General. Per tant, tot això, sí, arriba un moment que genera tensions i acaba provocant un trencament.
2: Com ho veien les autoritats de l'època? A la Seu el pes del bisbe és clau, però no només el pes del bisbe, també hi ha un pes polític directe dels càrrecs electes o no, depèn de l'època que dominaven el consistori, no? Com es veia això de la cooperativa?
3: Segurament es veia molt modern, excessivament modern, per les classes més tradicionals, podríem dir, però hem de tenir en compte un parell de coses. En primer lloc, Josep Solueta era una persona indiscutida i popularíssima a la Seu d'Urgell.
2: Tot fos republicà o no tenia res a veure. Allò.
3: Era una persona, a més a més, que treballava incansable, tenia contactes per tot Catalunya i tenia una gran influència, fins i tot per sobre de la classe política, segons el que intueixo. I quan el bisbe, hi ha també una cosa molt curiosa. El bisbe d'aleshores era en Joan Benlloc, que era un bisbe d'origen valencià, i de tots els bisbes que hi ha hagut al segle XX a la Seu, pot ser dels més progressistes. Era una persona que li agradava molt, ara pot ser dit així, li agradava molt la festa, feia tot de focs artificials,
2: molt afable,
3: va pagar, per exemple, les defenses del Segre, les defenses pels aiguats del Segre, va promoure la carretera d'Andorra. Vull dir que era una persona molt posada en l'àmbit social. No deixava de ser bisbe, no deixava de tenir les seues idees, però segurament tot això va facilitar molt l'engegada de la cooperativa. Fins i tot el seu successor, Justí Guitart, va beneir, hi ha fotografies que la nova fàbrica de la cooperativa va beneir-la. Vull dir que el bisbat, d'alguna manera, estava bastant de cara amb això.
4: O sigui, això es va anar estenent, diguem, es va anar estenent aquesta influència, diguem, de la llet, de les vaques.
3: Sí, absolutament. És un model que es va crear a la Seu d'Urgell i que va acabar difonent-se per bona part del Pirineu català, des de la Cerdanya i més enllà, fins a la Vall d'Aran, al llarg dels anys 30, 40, sí, indiscutiblement.

Els associats de la cooperativa, a canvi de rebre uns ingressos mensuals en metàl·lic i no haver de preocupar-se pel procés de transformació de la llet, havien d'acceptar que es taxés el producte en funció de la seva qualitat. Per ser competitiva, la llet que arribava a la fàbrica havia de satisfer totes les condicions d'higiene. En una assemblea general extraordinària convocada el 3 d'octubre de l'any 1920, Josep Zulueta, com a fundador i president honorari, recordava als socis aquestes obligacions.

0: Bon dia, Pere. Com tenim avui les vaques?
1: Bon dia, senyor Zulueta. Bones. Estan ben bones totes. Ahir van donar més llet, la veritat. Són bones, minyones.
0: Molt bé, molt bé. En necessitem molta de llet per assegurar els ingressos i poder fer-ne mantega, però tan important com la quantitat és la qualitat.
1: Oh, sempre que venen de la cooperativa per fer analitzar la llet, jo no hi poso pas cap problema.
0: Ja ho sé, Pere, no hi ha cap queixa. Però cal insistir en aquest punt. A l'Assemblea General Extraordinària de la setmana que ve en tornaré a parlar. Sense neteja, sense higiene, no ens podem ni plantejar fer altres productes d'aquesta llet.
1: Però que hem tingut problemes amb el formatge i la mantega que surt de la lleteria?
0: La veritat és que sí. Els tècnics han detectat alguns problemes. Cal que tothom tingui les quadres i les vaques a les millors condicions. I a l'hora de munyir, és important refrigerar la llet amb aigua el més aviat possible.
1: Rodeu, cregui'm que és el que faig. Sempre, ben ràpid. I poso la llet en envasos nets, que hem rentat amb aigua bullent.
0: No ho dubto pas, Pere. Però tots han de fer com tu. Han d'entendre que no es poden fer bones truites amb ous podrits i tampoc no es poden fer bons formatges i mantegues amb llet bruta o dolenta.
1: Ni afegint-hi aigua, senyor Zulueta, que per aquí corre més d'un espavilat que ven una llet que podria baixar pel Segre. No sé si m'explico.
0: Doncs si ens hem unit en cooperativa és per controlar que no passin aquestes coses.
1: I per tenir la seguretat que a finals de mes arriben els calés trinco-trinco. Estigues quieta, manqueta.
2: En guàrdia.
3: Doctor Gascón, caram, ja s'havia de controlar la cosa, perquè els controls higiènics que es feien en aquell moment eren novedors en respecte a com es comercialitzaven aquests productes, tant la llet com la mantega com possiblement el formatge. Sí. No, perquè la cosa, clar, controls higiènics al segle XIX sí que n'hi ha, però no estem parlant d'un nivell molt bàsic. Aquests principis del 20 i amb una cooperativa suposo que devia ser un salt.
4: Hi havien de ser, però clar, eren uns principis molt poc acostumats per bona part del món ramader, pirinenc i en general, vull dir, eren uns principis que potser no anaven tan dirigits a la salut dels consumidors com a l'efectivitat de la producció d'un producte tan delicat com és el formatge. És a dir, la llet havia de presentar unes condicions òptimes perquè el formatge, a mesura que se seque a les caves, no es fes malbé. I inicialment la cooperativa va tenir moltíssims problemes amb això. El formatge, com dic, és un producte molt seccionat, té diversos processos que s'han de complir i que pot passar que després d'haver ocupat aquell formatge un espai específic durant un cert temps, és a dir, amortitzat un espai de la fàbrica, passi que es faci malbé i tot el procés quedi amb no res. Una de les bases per tot això és tenir unes condicions higièniques, de fet, devien sobtar molt a la gent, però eren bàsiques.
5: Modernes, clar.
3: Industrials, perquè no és el mateix fer-te 6 formatges per casa i que, mira, si se'n va de Morris un parell, doncs mala sort, fer-ne 6.000. Clar, és un altre concepte.
4: Per tant, tot això segurament va sobtar moltíssim en els productors d'aquells moments, però és el que s'havia de fer per poder fer que tot el projecte enlairés d'alguna manera.
5: Però la gràcia de tot això, diguem, són els bous i les vaques. I les vaques canvien de les que hi havia al Pirineu, porten vaques de fora. Això que es veu aquests muntadors, que el bou muntava la vaca, que es veu a tots els pobles del Pirineu, i ara estan tots abandonats, clar.
4: Sí.
5: Però vull dir que són referents... Tot això és producte d'aquesta situació?
4: Sí, en gran mesura, i pel que comentes de les vaques, és veritat. Les vaques que fan servir en aquells moments ja no són vaques pirinenques, sinó que les importen de Suïssa. Recordem que a Barcelona es consumia... les vaques que arribaven a les vaqueries eren suïsses i per tant Zulueta va pensar que eren les vaques més bones productores de llet. En Cabat va resultar que no eren així, eh? Molt més endavant arribarien les vaques aquestes que veiem als camps de la Cerdanya i de l'Alt Urgell, les vaques frisones, però això seria després de la Guerra Civil. Fins aleshores eren vaques de... allò que en diríem les vaques brunes, vaques suïsses.
3: El formatge també, clar, si no hi havia tradició de fer-ne, devien importar una tradició. Els formatges n'hi han de molts tipus i el que recordem dels formatges del Cadí són formatges holandesos d'aspecte. clar, que és una mica xocant. No, no sé si va haver un tècnic holandès pel mig que ho va transformar.
4: I tant, i tant. Sí, sí. Aviam, inicialment, els primers formatges es fan el 1919. Intenten agafar el model d'aquesta cooperativa de Lleó, Villalblino, fan venir un senyor d'allà, tal Álvarez, que els ensenya a fer formatges. Però, sobretot, això que comentes dels formatges holandesos, això es produeix a partir de 1930. I tot va junt amb el fet de fer venir un tècnic holandès.
3: Veus?
4: Exacte.
3: Sí, sí, ja es veia venir,
4: el
3: sí.
4: fet de comprar a Holanda el primer pasteuritzador. I llavors, el formatge que es farà a partir d'aquell moment i durant molts anys a la cooperativa i a lleteries, serà un formatge de caràcter, de caire holandès. I això no és venut com un entrebanc, sinó al contrari, és símbol de modernitat, de que la cooperativa està oberta al món. Ara, la nostra mentalitat segurament és diferent, i de fet ara la cooperativa fa un formatge més específicament pirinenc, fa diversos formats, sense
3: abandonar el tradicional, ara tradicional, sí.
4: Exacte,
3: holandès aquell... d'aquest vermell, diguéssim,
4: sí,
3: amb una mena de cera vermella,
4: sí,
3: que amb un formatge molt cremós i molt lletós, diguéssim, és molt típic, el típic formatge de... Però clar, no és el formatge de la Seu, no, és un formatge holandès fet allà. No?
4: Exacte, és un model holandès, de fet. A nivell mundial, la indústria del formatge es basa en una sèrie de receptes molt limitada, que són aquestes receptes que han triomfat són les que són més industrialitzables, més replicables. Clar. En sèrie. Hi ha altre tipus de formatges que tenen més dificultats, entenc que els formatges blaus, etc.
3: I per tant no s'industrialitzen
4: Com
3: es reben aquestes novetats en el mercat a Catalunya, tant l'aparició de sobte de llet, suposo que els processos de pasteurització són posteriors i per tant encara no hi ha una comercialització tan gran, però són de mantega i d'aquest nou formatge, que això no existia.
4: Es rep increïblement bé, de fet, recordo la meva mare és de Fraga, per exemple, i als anys 50, quan anaven a comprar formatge, el car era aquest, el de Cadí, i li deien a la botiga, és que és del Cadí.
3: Compte,
4: era una cosa que tenia molta fama. A més, des de la cooperativa mateix, hi ha un altre procés en paral·lel, i també molt novedós, que és el màrqueting. Es genera tot un màrqueting a partir dels anys 20, en què es dissenya una figura d'un pageset que encara existeix ara. Aquest pageset està dissenyat a finals dels anys 20 i està dissenyat d'una manera totalment orientada. Es tracta de crear una imatge de muntanya
3: que funcioni. Doctor Carles Gascón, no tenim més temps, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta història tan fascinant i francament tan desconeguda, com a mínim per a mi. És l'autor del llibre, el doctor Gascón, que ha dit 100 anys de cooperativa. M'ha explicat aquest principi tan fascinant. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Josep Maria Soler Sabater, no tenim més temps, això és l'enguàrdia.
2: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
6: I amb les veus de Josep Aguilar i Xavier Martín.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Un tiroteig a la ciutat nord-americana de Seattle ha provocat múltiples víctimes. Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, el tiroteig ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de la ciutat. Hi hauria un detingut i es busquen dos sospitosos més. Segons els mitjans locals, els serveis d'emergència estan traslladant tots els ferits a l'hospital. El tiroteig ha passat a les 6 de la tarda, hora dels Estats Units. Altres notícies, Sara Riera.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquest dilluns al Parlament per donar explicacions sobre l'error en les proves PISA que impedirà comparar els resultats dels estudiants catalans amb els de les edicions anteriors i amb els dels altres llocs. Això no es podrà fer perquè el percentatge d'alumnes exempts és molt més elevat que el permès per l'OCDE, que és qui gestiona les proves. El president de la Generalitat, Salvador Illa, que està de viatge oficial al Vietnam, fa costat a la consellera.
3: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. I per deixar les coses clares també de bon començament, té tot el meu suport la consellera.
1: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua cremant sense control i ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, caps d'extinció.
4: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional Espanyola carregant contra la gent amb porres i bales de goma. Hi ha hagut una desena de ferits que han hagut de ser atesos, entre ells un fotògraf que ha rebut un cop al cap. Abans, la policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest, quan el recinte, que està al costat de la seu, encara estava mig buit. La gent reclamava entrar i allà hauria començat la tensió amb la policia. Diversos testimonis asseguren que l'actuació dels agents ha estat absolutament desproporcionada.
1: Després de dues setmanes de bombardejos ininterromputs, els Estats Units han aturat els atacs contra l'Iran. L'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha afirmat que Trump manté totes les opcions damunt la taula, però que ha decidit una pausa en els atacs contra el règim dels ayatolàs per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics després de dies de pujada. El barril de petroli Brent, el de referència a Europa, ha baixat prop d'un 6%. El murdoku, un passatemps que fusiona el sudoku i el cluedo, està arrasant. Tant l'edició català com en castellà encapçala la llista de més venuts de no ficció. Montse Camps.
5: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de columna que el publica en català.
6: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
5: L'autor és el canadenc Manuel Gerard, creador de Passatemps i Enigmes publicats al Financial Times.
1: Tadej Pogačar s'ha proclamat campió del Tour de França en l'última etapa disputada als Camps Elisis de París. L'eslové ha dominat amb autoritat tota la prova i ha guanyat el seu cinquè Tour, igualant així altres llegendes com Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Al general han quedat segon Remco Evenepoel i tercer el mexicà Isaac del Toro.
2: Aquest dilluns el primer equip masculí del Barça començarà una estada a Anglaterra, a St. George Park, la ciutat del futbol de la Federació Anglesa. Abans, Hansi Flick donarà la llista de convocats i l'Espanyol també marxarà cap a Anglaterra per disputar dos amistosos en una estada que durarà una setmana.
1: En motor, el vigent campió del món, Lando Norris, ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Han completat el podi.

0: i Max Verstappen i el líder actual del campionat, Kimi Antonelli, que amplia així l'avantatge respecte als seus perseguidors.
1: En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 jugadores catalanes de 14, ha perdut per 13-9 la final de la Copa del Món davant els Estats Units.
0: I en atletisme, la delegació catalana ha sumat 19 medalles, 8 d'or, als campionats d'Espanya que s'han disputat a Màlaga. Els últims, Jael Segura Bestué, els 200 metres llisos femenins, i Oriol Sánchez, els 200 masculins.
2: Fins aquí les notícies.
3: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
3: Va, nois, que se'ns fa tard.
2: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
4: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Aviam què passarà avui.
1: A veure.
2: Per què el mates, el xaval de la Peca?
3: No el volia matar, el vaig enviar a Miami, que era on anaven tots els cantants melòdics de l'època, era com la meca del cantant melòdic, Miami.
2: Sí.
3: I el vaig enviar allà i ja no ha tornat.
2: És com has desenvolupat també una mica la teva faceta de comediant? Perquè t'he sentit en algun lloc que t'hagués agradat dedicar-te una mica
3: sí,
2: a la comèdia.
3: Sí, ah, quan era petit.
4: Avui serà bo, això, eh?
0: Sí, serà molt bo.
4: Sí,
0: avui parlarem del boomerang.
4: Sí.
0: És allò que el llences...
4: Ja sé que és el boomerang.
5: Calleu, que arriba, jefa.
2: Déu vos guard!
6: I visca el Batlle!

0: Vicenza.
1: El boomerang és una de les armes més antigues de la humanitat. Ara el fan servir els tios guapos sense samarreta a la platja per fer-se el xulo, però originalment era una arma.
2: El porten tios sense samarreta, eh?
1: Sí, sí, home, no els heu vist, aquest perfil de tio guapo que apareix a la platja al vespre, quan es pon el sol perquè siguin més guapos encara els fills de puta.
3: Ja sé què vols dir.
1: Van, llencen un boomerang o un frisbee al gos, llavors el gos el va a buscar, que és una raça de gos que ja corre a càmera lenta, que és com perquè quedi tot més estilitzat, llavors li torna amb el seu propietari, la carícia, somriuen tots dos, en silenci, eh? Són tios tan guapos que no fan soroll, perquè criden al gos, tu els veus que criden, però no emeten un so, perquè ja saben que tu te'ls imagines amb música de fondo, saps? Yeah. Són tios tan guapos que van amb música de fondo.
4: Ei, Peyu, pare, sí. M'estic fotent calent jo,
2: Que sí, una mica? Detecto una certa enveja.
4: Pare, eh? Pare.
1: Sí, sí, sí, perquè jo he anat comprant gossos i al final es veu que el gos no és lo important.
5: És el frisbee.
1: Exacte, és el boomerang, sí. És el més important.
5: Sí.
1: Bé, abans que els boomerangs se'ls apoderessin els guapos per fer-se el xulo a la platja, eren armes que es llançaven contra animals, normalment per caçar-los, eh? En algunes pintures rupestres d'Austràlia hi ha representacions d'homes llançant un boomerang contra un cangur, per exemple, pintures que tenen 50.000 anys d'antiguitat, eh?
5: Fixa't.
1: De fet, a Austràlia s'ha trobat l'esquelet d'un aborigen que té una ferida al cap, un tall ben recte, que es pensaven els arqueòlegs que l'havien produït els colonitzadors amb les seves espases metàl·liques,
4: i no.
1: Però llavors al laboratori es van adonar que allò era del segle XIII i faltaven molts anys perquè arribessin els europeus a les seves armes metàl·liques. Tot apunta que la ferida recta aquella li va causar un boomerang, que era una arma autòctona de l'època.
3: Mira tu, mira tu.
5: Ja, però, sí, sí. Si tu llances un boomerang contra, jo què sé, contra un cangur, per exemple,
1: sí.
5: I el toques,
1: sí.
5: Entenc que el boomerang no torna.
1: No torna, no.
5: Vull dir, la gràcia és que el boomerang torni.
1: Sí, bueno, ja,
5: vull dir,
1: bueno, li has de llançar molt malament perquè te'l torni i ell et dir, te torno a provar. que no m'has tocat, no m'has tocat,
5: idiota. Això és el que passaria a mi.
1: De fet, hi ha dos tipus de boomerang, els que tornen i els que no tornen. De fet, hi ha un tercer tipus, que és el que em van portar a mi els Reis una vegada, que són els que haurien de tornar i no tornen. Em feia molta gràcia tenir un boomerang quan era petit. Jo el vaig demanar per Reis, me'l van portar, i llavors amb les presses, allò que l'obres, quan em fa molta il·lusió, vaig baixar baix al carrer, el vaig llançar, i jo vivia just davant de l'escombriaire, que tenia un jardí allà davant, i el vaig llançar i va anar a parar dins el jardí de l'escombriaire, que era un home esquerp, per dir-ho finament. Llavors ja sabies que tot el que anava per aquell jardí no es podia reclamar, perquè et podies endur una hòstia o un pet de crits, diguéssim.
3: Tens traumes, Peyu, de petit?
1: Cosetes.
5: Vas que el Reis també, quins pobrons, que portava boomerangs. Som a Catalunya, som al Mediterrani. Porta'm una fona. No em portis un boomerang.
4: Ho va demanar ella.
1: Ho vaig demanar jo. Després de la Segona Guerra Mundial, als anys 60-70, és quan el boomerang es comença a fer popular arreu del món, la gent s'hi aficiona i es converteix en una pràctica esportiva en alguns països. L'any 80 es va crear l'International Federation of Boomerang Associations, que regula l'esport a escala mundial. Tot i així, hi ha països que no es considera esport. A Catalunya, per exemple, el boomerang no és esport.
6: Però què m'estàs dient?
1: No.
6: Com no ha de ser un esport?
1: No és.
6: El boomerang.
1: No és.
6: Però els escacs són un esport. Em vaig enterar l'altre dia també que això de l'agility és un esport. Saps això de l'agility?
1: El de córrer amb el gos?
6: Sí, doncs això és un esport.
1: Doncs el boomerang és una pràctica esportiva, però no és un esport com a tal.
5: Ben fet.
1: Bueno. Mira. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Cantant, compositor i productor, el vam conèixer per primera vegada amb una piga pintada a la cara i unes ulleres de mosca. És responsable de les mítiques cançons del Club Super 3, de les quals la Laia n'és una fanàtica absoluta.
2: Absoluta.
1: I de l'èxit de Casal Rock, aquell programa on els avis i àvies catalanes es convertien en estrelles de l'escenari. En definitiva, un creador versàtil i perfeccionista que domina tots els registres amb una serenitat que fa una mica d'enveja.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marc Parrot!
3: Bravo!

0: Marc Parrot, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs... Això em pregunta?
0: Sí.
1: D'acord, mira, un iogurt
0: sí.
1: amb mel,
0: sí.
1: Una magdalena i un cafè amb llet.
0: Sempre esmorzes el mateix o no?
1: No.
0: No.
1: Avui perquè...
0: Venies aquí.
1: Venia aquí improvisadament.
0: Sí.
1: Pot dir això,
0: es
1: no?
0: pot dir, sí, sí, sí. Això passa a vegades en els programes que ens falla un convidat perquè tenia una indisposició personal,
1: exacte.
0: El que sigui.
1: Sí, sí, jo havia de venir demà
0: sí.
1: i aquest matí a primera hora, llavors no he pogut esmorzar gairebé.
0: Un canvi ràpid.
1: Com cada dia, no he pogut esmorzar, com cada dia.
0: Perquè cada dia que menges?
1: Cada dia que menjo. A veure, em faig el iogurt aquest
0: sí.
1: amb fruits secs,
0: sí.
1: amb nabius
0: sí.
1: i una mica de mel.
0: Tampoc.
2: A veure,
0: de moment no canvia tant, el d'avui no canvia
1: gaire. Home, hi ha els fruits secs i els nabius, és un canvi rellevant. Però és un canvi rellevant.
2: Els vas a buscar al dematí, els fruits secs, o vist del bosc, així.
1: No, me'ls no tinc
0: tingut,
1: a casa.
0: No ha tingut temps, no ha tingut temps.
1: Ah, una mica de xocolata.
0: Mira.
1: I el cafè amb llet, no, no menjo magdalenes, mm. normalment.
0: Se't veu un tio molt tranquil, molt serè.
1: No ho soc.
0: No? Ets nerviós? Doncs l'aparença sí. és el contrari.
3: Sí, sí.
1: Ja, m'ho diuen,
0: Sí.
1: Però... el neguit va per dins.
0: Ja, ja, ja.
1: És que
0: ja, ja.
1: Tinc un cervell que, de veritat, sempre m'estic posant, que dius, avui podries estar tranquil. No.
0: No. No.
1: Ja està, li he de donar de menjar sempre. Llavors això sí. provoca que fins i tot a les nits em desperto.
0: Però què penses, coses. Què penses, llavors? Projectes?
1: Torrades. A veure, a vegades sí, a vegades no. A vegades, de cop, doncs, se m'acudeix alguna cosa. Sempre és com que... busco reptes uh-huh. i normalment la vida me n'ofereix, suposo que tothom, però jo els agafo en lloc sí. de dir, ostres, per aquí sembla que pot ser més senzill, pot ser més fàcil i agradable costa. I tal, jo per la part complicada.
0: D'on ets originari, tu, Marc? On vas néixer?
1: A Barcelona.
0: Barcelona ciutat.
1: Sí.
0: Ara on estàs vivint? A Sant Quirze Safaja?
1: Sant Quirze Safaja, sí.
0: Que és on hi tens l'estudi aquell espectacular, també.
1: Exacte.
0: T'hi trobes bé, no? Enmig del bosc?
1: Absolutament.
0: Tio, feréstec.
1: M'he silvestrat, però ja no hi ha volta enrere.
0: Te'n recordes el teu primer contacte amb la música una mica i amb aquest món? Perquè de cop i volta va aparèixer el xaval de la peca, diguéssim.
1: No, però jo ja havia fet dos discos com a Marc Parrot
0: sí.
1: i un altre disc amb un grup que ens dèiem Regreso a las Minas, que a més estàvem amb una companyia potent, que era Warner. I el primer contacte va ser, crec que vam fer un playback imitant els Rolling Stones al col·le quan anàvem a CUP.
0: Bé.
1: És que jo tenia melanet així, tipus Mick Jagger.
0: Fa molts anys que ets calb, també.
1: Això és de puta mare,
0: sí.
1: perquè ningú m'ha vist quedar-me calvo.
0: Clar.
1: Ningú se'n recorda de quan tenia cabell.
0: No.
1: Ni la meva mare, ningú. I llavors, diuen, estàs igual. Sí, a veure, poca sensibilitat també, perquè ja es noten coses, però...
0: Bueno,
1: o potser ho fan perquè són amables i és aquest codi que tenim.
0: Se't veu molt jove, i no sé si es pot dir l'edat, però segurament... perquè jo fa molts anys que et veig.
1: Ja.
0: I jo era molt petit quan et veia.
1: Dono el pego. No, tinc 58 anys, però estic a punt de fer 59.
0: Això sempre va bé demanar-li a en Xuriguera després. Xuri, quants en tens tu?
4: Menys que ell.
0: 50 què?
4: 54.
0: 54, bueno. Sou
1: ah,
0: tots dos
1: xavalet.
4: Ah, però jo tinc cabell,
0: Ah, sí. una mica aquí.
4: Jo t'haig de dir que tinc, encara guardo el Solo para Niños.
1: Ah, veus? Aquest és dels d'abans.
0: Aquest és dels d'abans del xaval de la
4: pica. Jo el tinc.
1: Molt bé, és guai, no?
4: És guai.
1: Clar.
0: Jo he de dir que vaig descobreixer amb el xaval de la peca, que em va enganxar, que no sé, quan és el boom del xaval de la peca? Quin any?
1: 98-99.
0: 98-99, jo soc del 86, vull dir que 11-12-13 anys a l'adolescència, i vaig començar a descobrir el Perales i el Nino Bravo i tot això gràcies al
1: no
0: xaval de la
1: peca. No em diguis això.
4: Quin mal que has fet.
3: Clar, has anat per mal camí.
1: No era la intenció, que ningú descobrís aquest artista.
0: De cop volta un nen de 12 anys d'Osona i t'has pintat la sonrisa de Carmín.
1: Aquesta és mel, també.
0: Sí.
1: Però bueno, el Comos ell tenia més rotllo, no?
0: Clar
1: que li feia el punt aquest de dir, hòstia, ets un calces, home, com pots fer aquesta cançó?
0: Com recordes aquella època i com se t'acut la idea aquesta del xaval de la peca? D'on surt?
1: Vols que te l'expliqui?
0: Sisplau.
1: Mira, tu te'n recordes quan el Cerdà tenia un programa que es deia La Ventana?
0: Sí, Cadena Ser.
1: Sí, i ho feia a Ràdio Barcelona.
0: Mhm. Uh-huh.
1: I un guionista que tenien, que es deia Miquel José, crec que es deia, i doncs ell es va imaginar, jo acabava de treure el meu primer disc, fer una entrevista així en plan estripada, que jo traia un disc de coples, i em va dir, per què no versiones coples? I vaig començar a escoltar coples, i vaig pensar, hòstia, quina cosa tan anacrònica, tan desfasada, i em va donar el punt que podia ser divertit realment fer unes versions, i vaig fer tres versions molt estripades, molt més del que després va ser el Xaval de la Peca.
0: Sí.
1: I bueno, vam fer el programa, i en el programa el Cerdà, bueno, ja saps que a vegades es muntava pel·lícules i sí, tal, doncs feia com que em venia a buscar la Guàrdia Civil i se m'emportaven per terroristes honor, no? I jo em vaig quedar amb la copla.
0: Mai millor dit.
1: I de cop, al mig d'una gira, de la del Solo para Niños, a la mitja part, doncs, agafàvem i tocàvem algunes coples. Sí. Bueno, fèiem coses bastant surrealistes, eh? Fèiem un fragment també de cançó d'amor i de guerra a Sevilla, en català, no? Fèiem coses d'aquestes. No sé per què ho fèiem realment, però bueno, va haver un moment que l'Andreu em va veure fent, l'Andreu Buenafuente em va veure fent això en una exposició que havíem fet, i que després hi havia una festa i hi havia lo Cartanyà, el Xavi Beltrán, que ell tenia un personatge que es deia Guillermo Gallardo, i jo tenia el del Xaval de la Peca, vam fer una actuació allà plegats, i ell ho va veure i llavors em va demanar que anés al programa a fer-ho. I a partir d'allà, doncs, bueno, ja més o menys ja sabeu què
0: va
1: passar.
0: Home, a partir d'allà allò fot un pet increïble. Veu estar voltant molt temps i venent molts de discos, eh?
1: Sí.
0: Discos d'or. Bueno,
1: molt de temps no, eh? Un any i mig.
0: Un any i mig només va durar el buc.
1: Ara vam fer bolos, fèiem 5-6 bolos per setmana.
3: Hola.
1: Havíem a un autocar, sí, una borrada.
0: Sí, sí, sí. Què n'has fet des dels discs d'or?
1: El tinc penjat al lavabo.
5: Al lavabo del seu estudi?
1: Sí, sí, sí.
5: Ho vas allà
1: Bueno, aquell és de platí. Ah,
0: allà estan guardats.
1: És que havia d'estar algun lloc. Clar,
0: clar, on el poses, escolta.
1: I no, i queda bé.
0: Llavors, el mates, per què el mates, el Xaval de la Peca?
1: No, no el volia matar, el vaig enviar a Miami, que era on anaven tots els cantants melòdics de l'època, era com la meca del cantant melòdic, Miami.
0: Sí, sí, sí.
1: I el vaig enviar allà i ja no ha tornat.
0: És com has desenvolupat també una mica la teva faceta de comediant? Perquè t'he sentit en algun lloc que t'hagués agradat dedicar-te una mica a la comèdia.
1: Sí, quan era petit pensava que podia ser paleta o actor de pel·lícules còmiques. Aquest era la meva dicotomia. Sí. O una o l'altra.
0: I n'has desenvolupat alguna a nivell d'aficionat? De paleta en fas a casa?
1: Per no, però m'agradaria.
0: Bricolatge?
1: M'agrada fer coses... Sí, sí. Bueno, bricolatge. No, com tu, vull dir...
0: Bueno.
1: Arreglo alguna coseta, però no... No. No.
0: Cap bestiesa. Escolta, has compost i escrit en català i en castellà.
1: Sí.
0: Com et sents més còmode?
1: En català, absolutament, català. Sí. Vam començar en castellà perquè en el grup hi havia un de nosaltres que escrivia en castellà, els nostres referents eren, doncs, jo què sé, Radio Futura, Golpes Bajos, aquest tipus de grups, i bueno, i teníem una ambició també determinada. A partir d'un moment vaig decidir que volia fer discos en català, i per mi ja no ha hagut volta enrere, és una qüestió de militància, a part que he trobat una connexió molt més directa amb tot el que és la part de les emocions, no? Em projecto molt més fàcilment amb el català.
0: Correcte. A banda del Xaval de la Peca, dels discs en solitari, com a Marc Parrot, has fet infinitat de coses, suposo que per això que deies que t'agraden els reptes i t'hi tires de cap, coses com les mítiques cançons del Club Super 3, recordem-les.

0: amb el disc Tenim el Poder del Club Super 3 també vas guanyar un disc d'or per haver superat les 20.000 unitats venudes. Tu ho busques quan composes una cançó i vaig a guanyar el disc d'or.
1: No, però ho van ser gairebé tots, i disc de platí el dia que sortia. O sigui, amb el, crec que va ser amb el Connectem, va ser disc de platí només sortir.
0: En un dia?
1: Sí.
0: És bèstia, això.
1: Sí, diguem-ne que va anar creixent el crèdit que li donaven al disc, perquè era, no es pot dir d'una altra manera, el compraven abans d'haver-lo sentit gairebé.
0: Clar, clar, clar.
1: I alhora, doncs, clar, jo també em vaig anar agafant consciència a mesura... Quan vaig fer el primer disc, vaig fer Tots Som Supers, bueno, sí que vaig tenir la percepció de que havia fet un bon himne, diguem-ne,
0: sí, eh?
1: Però no de la repercussió que tindria. Això me'n vaig adonar a la primera festa dels Supers, que estava allà veient-ho, de cop vaig veure allà tothom cantant i tal. I estava amb un amic, el Marc Vicenç,
0: sí,
1: que em va portar una birra, va dir, eh? I va ser, vale, pues, que bé.
0: Tens canalla, tu, Marc?
1: Sí.
0: Sí?
1: Bueno, canalla ja són grans.
0: Ja són grans, però han estat consumidors de la teva,
1: sí,
0: música?
1: Sí, home, els he fet la prova del cotó.
0: Sí, eh?
1: Fins que ja em deien, papa,
2: prou! Vale.
0: Ja està, ja està.
1: Sí, home, era una projecció molt clara la que,
0: clar,
1: feies, no? El fet d'estar involucrat. Jo ja havia sentit algun disc del final de l'època anterior, del Super 3, que havia pensat... Ostres, està superbé això, no? Perquè no eren carrinclons, tenien volada, i quan em van demanar si em volia presentar un concurs per veure qui que començava la nova etapa del Super 3, sí, i qui faria la música, doncs ja m'hi vaig presentar pensant, vale, pues es pot continuar una feina d'aquest tipus, i sí, i és una cosa que si m'hi trobo puc aportar, no? Mm. Interessant.
0: Has anat al públic infantil i també t'has relacionat amb l'altra banda, amb la gent gran, amb Casal Rock.
1: Són la meva especialitat.
0: Ostres, jo el recordo amb molt de carinyo també, un programa mític de TV3, tenim un fragment, Casal Rock. Mm.

0: No hi ha hagut més temporades de Casal Rock, malauradament.
1: No, quina llàstima.
2: A mi em va encantar, emocionava moltíssim aquest programa.
0: Era genial. Jo entenc que deu ser, suposo, pel tipus de producció, que era una època... No, quant temps veu estar gravant, això?
1: Jo crec que bastant, més de 3 mesos.
0: Clar, clar.
1: I després començava el programa que encara estàvem gravant. Però era com que no es guionava res.
0: Uh-huh.
1: Aleshores s'enregistrava tot el que passava i després els guionistes a posteriori decidien quines coses explicar. Suposo que això era, doncs, era un format car, no?, de fer així. I vam agafar just, jo crec que els 2 anys anteriors a que vingués la crisi, la gran crisi de l'audiovisual i els programes low cost que van començar a partir de llavors, no?
0: L'època que hem enganxat nosaltres.
1: Sí.
0: Vas mantenir contacte amb algun dels avis a posteriori?
1: Molts, sí.
0: Del programa, sí. Gent enviant missatges. Marc,
1: home, cada Nadal, cada Sant, cada aniversari. Sí. Ara, clar, els missatges que arriben últimament ja no...
0: Malament, ja. Malament. Clar, clar, són una gent que ja eren grans fa molts d'anys.
1: Sí.
0: Vull dir que... En què estàs treballant ara? Has tret un disc que es diu El Frec i la Bala?
1: Exacte.
0: Amb el quartet Brossa?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, un bon experiment, no?
1: Un bon experiment.
0: Música de cambra i,
1: sí,
0: i el que havies fet tu sempre, tot barrejat. D'on te surt aquesta idea?
1: Doncs d'aquestes nits que no puc dormir, que penso... Què podria fer per complicar-me la vida?
0: Bueno, també és un repte, no? Quan has fet tantes coses, tantíssimes, com em reinvento, què tinc ganes de fer? Perquè entenc que també estàs a una edat i un moment de la teva carrera que vas a fer el que...
1: Què vols dir, una edat?
3: Ara.
0: Bueno, ets una mica més gran que en Xuriguera,
1: Bueno, però...
3: No digui res,
1: No, estem en un superbon moment.
2: Sí, tant.
0: Però vull dir que això es veu en el que fas, perquè es dona la sensació que fas ben bé el que et ve de gust fer, no?
1: Sí, procuro. Hi ha un compromís personal, com bé deies, què puc fer, que m'aporti coses, que m'estimuli. I de cop vaig tenir aquesta idea, els hi vaig explicar i em van dir que endavant. I a partir d'aquí no sabíem què volíem fer, ni com seria, ni com fer-ho, ni res. I vam començar, doncs, a escriure'ns whatsapps, a enviar-nos notes de veu, a enviar-nos poemes, i així van anar sortint coses que vam anar materialitzant en les cançons que han sigut el disc. Però, en certa manera, som bastant pioners, perquè no hi ha moltes referències de...
0: Clar, clar.
1: No hi ha molts precedents, a part del d'Elvis Costello, amb el quartet Brodsky, que va fer un disc que es deia Letters to Juliet, fantàstic, jo no he trobat res més. I també ho entenc, perquè és un contrast estètic, i també és difícil dins de la mentalitat d'un artista, doncs, que estic acostumat a fer pop, a fer cançó, de cop a estar escoltant 4 veus, perquè un quartet no és una orquestra, són 4 veus molt clares,
0: clar,
1: cadascú amb els seus harmònics, amb la seva interpretació, i jo faig una altra veu i a sobre toco el baix. Llavors, és com que m'ho he de currar molt.
0: Bon experiment. On et podrem veure? On us podrem veure?
1: Doncs mira, ara comencem a anunciar alguns festivals que ja han fet pública la programació. Farem el de Portaferrada.
0: Bé, home, no
1: Sant Feliu de Guíxols.
0: Poseu per poc, eh?
1: No, estan sortint coses xules. No moltes, perquè és un format curiós, que
0: clar,
1: no és ben bé de festa major.
0: No.
1: Però...
0: No.
1: Però estarem mira, a la festa major de Terrassa. Veus? També hi serem.
0: Perfecte.
3: La de Sant Quirze, no? Allà a Sant Quirze.
0: Sant Quirze Safaja.
1: No, ja hi vaig tocar, No et pensis. Per allà em prodiu a la zona i uns amics que tenen un restaurant. Hòstia, per què no vens a tocar?
3: Allà a la curva?
1: Doncs, clar, sí, vaig
3: allà
1: a tocar.
3: A la curva?
1: Com ho saps?
3: Bueno, és que vinc allà al costat, també.
1: Ah, sí. Allà a la curva sota.
3: Sí.
1: Saps?
3: Sí.
1: Vull dir, no?
3: Sí.
1: Ja, quan passes per sobre el pont, veus allà les tauletes...
3: Home...
0: Ja quedeu vosaltres un dia per xerrar, si
3: voleu. Bones croquetes allà.
1: Boníssimes. I bombes.
3: I bombes.
1: Bombes potents.
4: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Marc, et dic una paraula i 3 definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
5: Vera!
1: Posa-m'ho fàcil,
0: Sí, la paraula d'avui és malaplé. A, malaplé, adverbi, que s'utilitza per fer referència quan una persona té malestar o indisposició.
3: L'avi se'ns ha quedat mort assegut al sofà mentre mirava el com si fos ahir. Ja ho va dir fa uns dies que estava malaplé.
0: B, malaple, masculí de l'insult, malapècora, sinònim de malparit, tontaina o mala persona.
5: Al teu cunyat li vaig deixar el cotxe, me l'ha tornat abunyegat de tot arreu i a dins fot una pudor de tabaco. T'ho juro que el mato, és un malaple dels collons.
0: O C, malaple, ús molt concret, expressió que podem sentir en una persona d'origen oriental que indica que algú li ha manllevat alguna cosa.
6: Senyoleta, estàvem jugant a pilota al pati i en Lamón, malaple, li pot dir que me la torni?
0: A, B o C.
1: És aquesta, no? Jo diria la B.
6: No!
0: És la A, malaple. És per dir que algú està, bueno, indisposat.
3: No, no em trobo bé.
0: No et trobes bé, estàs malaple. Per tant, la llangonissa avui la sortegem entre la gent del públic. Fort aplaudiment! Avui dedicàvem el capítol al boomerang.
2: No sé, boomerang.
0: N'has tingut mai, de boomerang?
1: No.
0: No, eh? No. Quin és, tens algun hobby a banda de la música? Que, quan tens hores lliures, què fas?
1: Camino,
0: sí.
1: Miro sèries, llegeixo, i a l'hivern algun cop esquio.
0: Mira.
1: I ja està, quedo amb amics. Cuino, bé. Cuino, m'agrada molt.
5: Ah, ep, ara aquí, ep,
1: això,
5: ara,
1: veus?
5: Ara,
1: sí.
5: Ara.
1: Sí, sí, cuino per mi sol, no cal que vingui ningú ni res.
5: Però podem venir nosaltres, si vols.
3: Vols dir que no ens sortides, no? Tant,
1: sí.
3: Val, val.
1: Mercè. Bueno, podem anar a fer unes croquetes allà.
0: Sí, sí. Allà baix, a la curva.
3: El revol.
1: El revol.
0: El boomerang.
2: El boomerang. Abans deies, fèieu que el llançament de boomerang a Catalunya no estava arreglat com a esport, oficialment. Prou de saber que el rècord europeu del llançament de boomerang més llarg, el té...
5: Sí, bueno, més llarg. Si et torna cap a tu,
3: sí.
5: Com els que sigui més llarg, saps? Si va cap a tu, la gràcia és que caigui ben bé al davant, al final, no? Tira.
2: Sí, però no, estem parlant del llançament més llarg mesurat en temps, En temps.
0: Vale.
2: El boomerang que ha estat volat més estona a l'aire abans no torni el llançador que l'ha llançat, no? Sí. Doncs aquest rècord europeu el té un català.
3: Visca Catalunya!
2: En Francesc Vilajosana, que és de Súria.
5: De Súria?
2: De Súria és.
5: Tinc uns amics de Súria, no me n'han parlat mai.
2: No? Doncs pregunta'ls-hi. Segur que el coneixen. Francesc Vilajosana. Ha estat 5 vegades campió d'Espanya i el reconeixement europeu del tir més llarg l'aconsegueix amb un llançament on fa volar el boomerang durant, atenció, que és molt fort, 2 minuts i 59 segons.
0: Hòstia,
3: home,
0: és molt això.
2: 2 minuts i 59 segons volant.
3: És una merda.
2: Què vols dir que és una merda?
3: Ah, tio, no arriba ni a 3 minuts,
0: 2,59, has de llançar molt fort, per què vols 2,59?
3: Molt fort. Sí, bueno, què? El tires.
2: No en tens idea, de boomerang.
0: A tu no t'arribaria ni aquí a la meva taula, això diguera.
3: A veure, la gràcia... Si tu llances un boomerang
0: i el
3: fots contra un canguro, per exemple, i el toques, vull dir, no torna pas, entenc.
2: No torna.
3: Sí.
2: Que estàs tenint un ictus.
7: És un boomerang. És...
3: No, però... Sí. 3 minuts, 3 minuts volant, quan és?
0: És una bestiesa, 3 minuts.
2: És molt. 3 minuts, és una bestiesa. Si agafes un pal i el llences, no trigues 3 minuts.
0: 20 segons i cau a terra.
2: Un boomerang. El nom de boomerang ve de la llengua aborigen de la zona d'Austràlia on se'l va patejar i ve d'alguna cosa que voldria dir com tornapal.
0: Tornapal.
7: Molt bon nom, la veritat. Sí.
0: No es van complicar la vida, tampoc. Sí. Hi ha algun esport que se't doni bé, Marc?
1: L'esquí.
0: L'esquí, eh?
1: Anda. Sí.
0: Sí. Però bé, la toques, vull dir.
1: Sí. O sigui,
2: amb estil.
1: Sí, perquè el meu pare era molt de muntanya. No, el meu pare era molt de muntanya.
0: I de petit ja vas...
1: I de petit amb esquís de fusta. Hòstia. Als 5 anys ja em posant els esquís i botes de cordills de l'època. I des de llavors... que ja no he tingut ni consciència d'haver passat per la penosa experiència d'haver-ne d'aprendre, que he vist gent que han hagut d'aprendre de gran.
2: Sí, és terrible.
0: Sí. Jo hi vaig anar 2 vegades i a la segona em vaig trencar la clavícula i mai més. Marc Parrot, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. No marxaràs abans sense fer-nos una versió meravellosa, segur, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. En Marc Parrot ens interpreta estúpidament...
1: No, home, no.
0: Misteriosament. He tingut un lapsus. És
1: és un lapsus. És gran, eh?
0: És la dels pets. Perquè hi ha estúpidament feliç dels pets.
1: Vale,
0: misteriosament feliç.
1: Més maco.
0: Sí.
2: Sí.
0: No? Sí, més maco.
2: El misteri sempre
0: misteri és
2: millor.
0: És més maco que l'estupidesa, segons.
2: Boníssim.
0: L'estupidesa, la meva, diguem. Marc Parrot, misteriosament feliç.
1: Som-hi.

0: Aquest no és italià, Arnau.
1: Home, avui te'n porto un d'una altra ètnia europea.
0: Mm.
1: L'any 1975, Serge Gainsbourg va escriure una cançó a la cantant francesa Dani per portar-la a Eurovisió.
0: Sí.
1: Una peça anomenada Come un boomerang.
0: Come un boomerang. Ah, sí. No, els francesos.
1: Jo no domino tant l'idioma foraster.
0: Jo tampoc, jo tampoc. Francès.
1: Jo domino, ja t'ho vaig explicar l'altre dia.
0: Esperanto,
1: català i finès.
0: Finès.
1: Doncs bé, la televisió francesa va considerar que la peça era massa agressiva pel concurs i la va descartar. Però 25 anys més tard, la peça va retornar com un boomerang.
0: Mira!
2: Que bo, això.
1: El músic... està bé, eh?
3: Molt ben trobat, molt ben trobat.
1: El músic Etienne Dao va rescatar la peça del calaix, va demanar a la cantant Dani de fer un duet i la cançó va convertir-se en un veritable èxit. A vegades, no és que una peça no sigui bona, sinó que el seu temps potser és un altre, com en aquest cas.
0: Ah, exacte. Això també passa en programes de tele.
2: Sí.
0: És que no era bo, no és que no era el seu moment.
2: No, el que passa que hi ha any que no va arribar en el temps, i sí. Acabes dient, poder una merda.
0: Sí, poder ser. Sí. Doncs escoltem Dani i Etienne Dao i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: en Leo.
1: En Leo.
0: Que és un pitbull.
1: Sí.
0: Però no ens espantem, perquè és un pitbull molt especial. El tenim a la, protectora d'Osona i estem buscant algú que l'adopti.
1: Mira, va, home, mira, adopteu en pitbull.
0: Ja m'hi veus. És preciós.
1: És poc pitbull, s'ha de dir.
0: Què vol dir adopteu-lo?
1: Bueno, que no,
0: és pitbull.
1: Però no, no impressiona, no. Com alguns pitbulls que fan por. Aquest,
0: perquè
1: sabeu...
0: tenen mala fama, els pitbulls. Però us he de dir que aquest és sociable, simpàtic.
2: Ai, sobretot és usonenc.
1: És usonenc.
0: És usonenc, també.
3: Fa cara de...
0: Li encanten els nens, li encanten els altres animals. O sigui, és sociable amb tothom.
1: Sap treure la llengua, per lo que es veu a la foto, sap treure la llengua.
3: És maco, és maco.
0: Mira que és maco. Té 12 anys i li agrada molt, molt, molt passejar i ensumar-ho tot.
1: Mira,
0: és un molt bon gos, adoptem-lo.
1: Sí, 12 anys al final, si l'adoptes tampoc és un compromís.
3: Què pot durar?
1: Llarg,
3: que pot durar?
1: Un parell d'anys més o tres.
4: Va, llavors el disgust.
1: No, home, però...
4: Jo baixaré...
0: No, home, no.
1: A veure, Pel, la gràcia és que l'adoptin el gos.
0: Exacte. Hòstia, noi.
1: Sarnau.
2: Entre el 1881 i el 1914 va tenir lloc el que es coneix com la carrera per l'Àfrica, per part de les potències colonials europees. Com si es tractés d'un pastís, els europeus van tallar el continent africà a trossets i se'l van repartir a voluntat.
5: Quina metàfora, tan maca.
1: Sí.
2: França i el Regne Unit liderarien la carrera, mentre que l'imperi alemany s'hauria de conformar amb les obres.
1: Avui passegem el gos per Tanganyika. Som al juliol de 1905.
5: Tia, ojo que ve susto ara.
1: Sí. El passeig amb en Leo per Tangan... Hòstia, aquesta música, si no hi estàs acostumat,
5: no,
1: aquesta
5: això,
1: música...
5: Això em rebenta, aquesta...
1: Bueno, perquè no, si fos la teva...
5: La meva què?
1: La teva música del teu país... Ja.
3: Però tu creus que això és de Tanganyika?
1: Sí.
5: Sí, home, és allà, que és de Tanganyika del sud.
1: Escolta, tenim gent professional buscant músiques de cada zona.
3: Ho crec, ho
1: El que seria l'actual Tanzània, Tanganyika, és allà, perquè us situeu. Us heu d'imaginar una sabana interminable, rodejada de boscos, llacs i presidida per l'imponent Kilimanjaro.
5: Home.
1: Hi heu estat mai al Kilimanjaro?
0: No.
5: Una vegada.
1: Una vegada?
3: Hòstia, primera notícia.
5: Bar Kilimanjaro.
1: Va.
5: Hospitalet. Unes croquetes. Boníssimes,
1: Boníssimes,
5: ja.
1: Sí, sí, sí.
5: T'hi portaré.
1: Els colonitzadors alemanys, el paisatge els importa més aviat poc. Estan ben emprenyats perquè pensen que aquelles terres no tenen potencial. No. Creuen que els seus rivals europeus s'han quedat les zones de l'Àfrica on hi ha les matèries primeres i els minerals valuosos.
6: Capità, aquí no hi ha res de bo, eh? Els francesos i els anglesos s'han quedat les parts bones.
2: Maleïts francesos, espero que en un futur es giri la truita i algú amb bigotet lideri els alemanys per anar contra els altres països europeus.
5: A veure, capità...
3: És un spoiler, això.
5: Centris, capità, centris.
1: Els alemanys han colonitzat aquelles terres perquè ser colonitzador està de moda, però ara no saben què fer-ne de tot allò.
5: I ara què fem, capità, amb tot aquest terreny?
2: D'alguna cosa han de viure la gent d'aquí, no?
5: Ja.
1: De fet, les tribus de la zona són ben pobres. Es dediquen a pasturar el seu ramat de cabres. Amb això en tenen prou per viure.
3: Perquè això no és ser pobre, Peyo.
1: No.
3: Això és estar en sintonia.
1: Exacte.
3: Amb el teu entorn.
1: Si no necessites res més...
3: Cony, ja has d'aprendre a viure amb els recursos que hi han.
1: Exacte.
3: Sense explotar el medi, la cosa.
1: Exacte. És com hauríem de viure tots, una mica. Però és complicat ara ja.
3: Sí.
1: Ara se'ns ha complicat molt ja el sistema.
3: S'ha acabat, eh?
1: Complexa. Complexa.
5: Ara. Doncs bueno, senyors oients de Catalunya,
1: ja
5: fins aquí
1: creu.
5: El programa. No sé què els hi ha agafat aquests dos, que ara se'ns ha entrat una tristesa aquí.
1: Ha vingut, anat veient com tot el sistema capitalista davant meu
5: i
1: m'he imaginat allà amb un ramat de cabres sense gaire res més.
5: Sí, sí, ben feliços.
1: Què hi farem?
5: Ara seríeu parella vosaltres dos.
1: Sí, sí, sí. A l'Àfrica, aquella època, segur.
5: Segur.
1: Finalment, els alemanys descobreixen que el sol de Tanganyika és fèrtil. És una bona terra per cultivar.
2: Ja ho tinc. Farem una plantació.
5: A veure, capità, viatjar fins a l'Àfrica per cultivar quatre patates, no sé si surt a compte.
1: Tranquil, no. Els alemanys no cultivaran menjar, cultivaran cotó. Han pensat que serà una bona manera de guanyar diners. Per descomptat, els treballadors seran la pobra gent de les tribus. Els alemanys seran només els gestors. El problema és que la majoria dels natius de l'Àfrica no saben què és el cotó.
0: Què diu que hem de fer?
5: Cultivar cotó, ja us ho hem dit.
0: Però això del cotó es menja o per què serveix això del cotó?
5: Com sou aquests salvatges, per favor. El cotó serveix per enviar-lo a Alemanya i fer diners.
0: Ah! diners. Què són els diners?
1: Eh?
0: A veure. Diners, què són diners?
5: És molt difícil parlar amb aquesta gent, eh? Vull dir, és que no saben
0: què?
5: Res.
1: Va ser una altra història, tu. La comunicació entre els alemanys i els membres de les tribus és una mica complicada, i no només per l'idioma. Els natius no saben qui són aquells homes blancs, cap quadrats i amb cara d'emprenyats.
4: Ha de ser un xoc cultural fort amb els alemanys.
1: O sigui, si el primer blanc que veus és un alemany...
0: Hosti, si ha de, fotre por.
3: Ha de costar. Ah,
1: si comences per un de Montcada i Reixac, bueno, mica en mica.
5: Depèn quin sigui de Montcada i Reixac, també.
1: Sí,
3: segons qui vegis. Si fos de Montcada, bifurcació encara, però Montcada i Reixac...
1: Els natius no entenen per què carai han de plantar cotó. De fet, els alemanys els obliguen a fer-ho. Amb quin dret s'han fet els amos de tot allò?
0: És que no ho entenc. Com és que hem de plantar cotó? És que nosaltres estàvem ben tranquils fins ara.
3: Té raó, la Mercè.
1: Els alemanys els han dit que ara formen part de l'imperi alemany, que han de treballar per fer créixer l'economia del seu nou país.
0: Ah!
1: Sí, eh?
0: Que sóc alemanya, jo també. Ah, que sóc alemanya! Vinga, sóc alemanya! Carai, no, molt bé, molt bé. I què hem de fer com alemanys? Què hem de fer?
5: Collons, ja t'ho he dit. Cotó, plantar cotó, noia.
0: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Però és que trobo una cosa que veig que... que els únics que treballem som els alemanys de color negre,
3: eh?
1: Sí, els colonitzadors han imposat una quota mínima de cotó per cada poblat. Les tribus ara tenen un deute amb l'imperi alemany. El passeig amb en Leo ha començat per una sabana totalment salvatge. Doncs bé, en qüestió de dies, allò s'ha convertit en una immensa plantació de cotó. El malestar contra els alemanys comença a fer-se present. Un dels opositors és en Boquero Ongwale. En Boquero és un cap tribal que té la intenció de rebel·lar-se contra l'ocupació alemanya.
3: Sí, senyor. Sí, senyor, sóc en Boquero.
1: Ei, Boquero.
0: Ei, Boquero!
3: Ei, panya.
1: Planta'ls encara, aquests alemanys, home.
0: Ja que sí,
3: els plantaran encara, perquè aquests alemanys estan fent un gramassa.
0: Sí.
3: Que s'han cregut.
0: Sí.
3: I ens fan treballar com negres,
1: paio. Bueno, no és l'expressió més encertada, però...
0: No.
1: És que tu ets negre, ho saps, eh?
0: Clar.
3: Ah, soc negre, jo?
1: Sí, clar. En fi, en Boquero sembla un home íntegre, amb les idees clares. El primer que fa és fotre foc als camps de cotó.
0: Vinga! Fot-li!
3: A topar pel cul els camps de cotó.
1: Has anat a l'idea, eh?
3: Sí, sí, sí, sí.
1: No has fet pas una manifestació pacífica.
0: No, home, no!
3: I ho tornarem a fer!
0: I tant!
5: Europa us mira, Boquero!
1: Sí. En Boquero posa tots els natius sota una mateixa bandera i organitza una revolta. Però compte, perquè els alemanys han mobilitzat el seu exèrcit. Diuen que ofegaran qualsevol acte subversiu i que els culpables seran castigats amb la mort.
4: Bé, no crec que facin res els alemanys.
1: No.
4: Són coneguts històricament per ser un poble amable.
1: Mirem els números del combat, si voleu, que s'està a punt de desfermar.
0: Vinga.
1: Tenim els alemanys d'un costat que han desplegat 450 soldats sobre el terreny.
5: Déu-n'hi-do.
0: Tampoc són tant.
1: És gent.
5: Vinguin de cara.
1: Però atenció, perquè en Boquero ha aconseguit unir 1.200 guerrers de les diverses tribus.
0: 1.200!
5: Molt bé, Boquero.
3: Han vingut de tot arreu.
1: Sí,
0: tant.
3: Han vingut gent de Belcaire, gent de tot arreu.
0: Però 1.200 guanyem segur, eh?
1: A veure, els africans van armats amb pals de fusta, rocs i fletxes. No tenen ni una trista espasa, eh? Els alemanys, en canvi, tenen una nova arma secreta. Metralladores automàtiques noves de trinca. Són metralladores Màxim. Jo no hi entenc d'armament, però el nom...
5: Tu et compres una Màxim?
1: Ah, ja es veu que...
3: Mira, la Màxim o la Mínim?
1: La Màxim. La Màxim, collons. Té una cadència de foc de 500 trets per minut.
5: Home, boig, calla.
1: Són molts, eh?
0: Hòstia, doncs vinga, vinga! A collar cotó!
1: L'any 1905 aquella arma és com si fos del futur. Amb quatre màxims com aquelles poden matar 1.000 guerrers en menys d'un minut.
3: Fluixeu.
1: Què?
3: Jo també tinc una arma secreta.
1: Ah, sí?
3: Tinc una arma secreta.
1: Quina?
3: Contra les metralladores dels alemanys.
1: Què faràs?
3: Que és un... és un escut que, com venen les bales, les bales es converteixen en aigua.
1: Heu de saber que el que estem relatant és totalment verídic.
3: Això és veritat.
1: El que direm a continuació és molt gros.
3: És molt gros.
1: Segons sembla, en Boquero i els xamans de la tribu han desenvolupat una fórmula que es diu Magi, que el nom també hi ha. Quan li cartes un nom d'un puré de patates, ja es veu que no.
0: Ja anirem malament.
1: En Swahili vol dir aigua. Aquesta arma secreta convertirà les bales alemanyes... en aigua.
3: Dit així sembla estrany, eh?
1: Home, ho és.
3: No, però és que té secret, això, eh?
1: Sí.
3: Explica.
1: Sí. Explica que m'interessa.
3: Sí,
1: no xerra ningú.
3: Soc en Boquero.
1: Boquero.
3: Tinc un ungüent.
1: Sí, com una Nivea, com una crema.
3: Sí, però és més espès.
1: Més espès, com un oli de cop.
3: Un oli de cop, sí. Que te l'empastifes per tot el cos,
1: sí.
3: Però ben untat, que llueixis, eh?
1: Sí.
3: I llavors, quan et disparin, ja és el que us he explicat abans, les bales arriben i es transformen en aigua, no et fan mal.
1: Val.
3: Oh.
1: Val.
3: Has de quedar ben untat,
1: tot, com els culturistes.
3: Sí.
1: Allò, ve oli per tot arreu.
3: És això, sota les aixelles, sota, bueno, a tot arreu. A darrere les orelles, a
5: un alt. Perquè tu la droga on la compres?
1: És un ungüent fet amb olis essencials, alcohol i llavors triturades.
3: I una cosa secreta que no us diré.
1: D'acord. Yeah. En Boquero està convençut que si els seus soldats s'unten aquesta putinga,
3: sí,
1: les bales no els podran fer res.
3: No passa res.
1: Es convertiran en aigua.
3: Aigua, no passa res.
1: És que tinc ganes de veure-ho ara.
3: Sí, home.
4: Home, com a idea de màrqueting està molt ben venut. No?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Té un bon màrqueting.
4: Jo muntaria.
5: Sí, home. Sí. Això ho veneu, això? Això a Corte Inglés ho puc trobar, això?
3: Al Gourmet. Ah.
1: Durant les hores prèvies del combat, 1.200 guerrers s'unten el Magi per tot el cos.
3: Sí.
1: Em veus que...
0: Jo és que...
5: És aquella il·lusió que devien fer, eh?
1: Jo, de veritat, que no vull passar la pàgina, sí, sí, perquè veig venir l'escabeixina. Sí. Però... La moral és alta, eh?
3: Hey.
1: Ells estan convençuts que el combat està guanyat.
5: A tu et diuen això?
0: Vinga, va!
1: Anem muntant-se de dalt a baix.
5: José Mari!
3: José Mari Vaquero!
1: Boquero!
3: No?
1: Els natius es llancen a pit descobert
3: ara
1: contra les posicions alemanyes. Van de cara, sense tema a la mort.
0: Vinga, valents!
1: Vinga!
5: Però què carden, aquesta gent? Què foten?
1: Els alemanys, que encara no creuen el que veuen els seus ulls, preparen les seves metralladores i obren foc.
3: Aiga?
1: Aiga?
0: Aiga.
1: Aiga, sí, aiga.
0: Aiga beneïda.
1: Per netejar tot això sí que necessitaràs d'aiga.
5: Tocat i enfonsat.
1: Els guerrers continuen corrent contra l'enemic, però les bales, oh, sorpresa, els deixen fets un colador. Els pobres natius cauen com mosques.
3: Això és perquè no s'han untat bé.
1: Ja, ja, ja.
3: Això t'untes bé, a casa d'un nena... No,
1: les
3: no...
1: metralladores Màxim fan una autèntica escabetxina. El combat dura uns 5 minutets. Hòstia de Déu.
5: Però...
1: Quan s'esvaeix la pols, els 1.200 guerrers apareixen a terra, rebentats i amb forats de bala per tot arreu.
0: Mare
1: meva. Ha sigut una victòria tan patètica que els mateixos alemanys fins i tot els hi sap greu.
3: Sí, clar.
7: Com ha anat, soldat?
8: Malament.
1: Què passa?
7: Que m'hem perdut.
8: No, hòstia, cunyat.
7: Oi, doncs, que potser hem perdut gaires homes?
8: No, no, ni una.
7: I per què estàs tan devastat?
8: Aquesta pobra gent que canta ha vingut directe contra les ametralladores. Ha sigut terrible caminar.
7: Què? Però els heu matat?
8: A tots, pobrets, eh? És que no n'ha quedat ni una. Estaven dient, no, que m'he posat crema. Crema.
3: Va. És de les interpretacions més sentides.
1: De les bones que ha fet.
3: Que l'hi he vist.
8: Hòstia, m'ha tocat. M'ha tocat. Veure, que...
1: Ah, sí, amb ell sí que els va tocar.
8: Vaquero, que nos han matado.
3: Vaquero.
1: A partir de llavors, aquell desastre passa a ser conegut amb el nom de la revolta Magi Magi.
0: Em fota-te'n a sobre.
1: Una carnisseria provocada per l'arma secreta, la Magi, una poció inventada per en Boquero. Per cert, hi ha una dada interessant que no he comentat d'en Boquero, que és que estava convençut que l'havia posseït un esperit en forma de serp que es deia Ongo.
5: A veure.
0: Molt bé, Peyu. Sí. O sigui, no trobes, senyor narrador, que això ens ho hauria d'haver avisat abans?
1: Sí,
0: no per prevenir-nos.
1: És un detall.
5: Abans
1: perquè...
5: de posar-se la crema, sí, aquesta gent ja els havia dit això.
0: Ens hauríem mirat d'una altra manera.
1: Mira, posa't aquesta crema, que no et passarà res. Que sàpigues que a mi m'ha posseït una serp que es diu Ongo, però vaja, tu endavant.
3: Tu fes.
1: Després de la batalla, el pobre Boquero va ser capturat i executat per les autoritats alemanyes. D'aquesta manera tan trista, es va acabar la rebel·lió Magi Magi.
5: Mare.
1: I ara veurem si s'acaba la vida del nostre gos, el nostre gos usonenc, i la vida del pitbull d'Osona és a mans d'aquí, Mercè.
0: Com et dius?
9: Raquel.
0: La Raquel, tingues en compte que aquest gos l'hem d'adoptar.
1: Sí.
0: Si ens el mates, te'l quedes tu.
1: És de mal adoptar.
9: Jo crec que està mort, ja.
1: Ai.
3: Oh. Ja han posat crema?
1: No, la pregunta és ràpida, ràpida i directa. Quina és la capital de Tanzània? A, El Caire. B, Nairobi. O, C, Dodoma.
0: Pensa!
1: O, C...
0: No, espera, no, encara no dic res, no dic res, no, això no.
9: Dodoma?
1: Dodoma!
0: Correcte!

0: Ja el veia mort, eh? Mare de Déu.
1: No dubta gens, eh?
0: Aquest passeig per Tanzània se'ns ha complicat de mala manera. Per sort, però, podem tornar amb en Leo sense cap rascada. Tot i l'escabatxina de les metralladores automàtiques alemanyes, en Leo n'ha pogut sortir ben parat. Ell ha estat una mica més murri i ha evitat anar de cara contra els alemanys. Per tant, en Leo és viu.
2: Bé,
0: i el podeu adoptar. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
2: I amb el vostre esperit!
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.
4: És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si tornes.

0: en aquests incendis. Però de moment, Jofre Joner, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Com pinta el dilluns?
1: Doncs molt bé, la veritat és que comencem amb aquesta segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb valors que ja no són tropicals a l'interior, només a la línia de la costa es mantenen per sobre dels 20, amb aquesta excepció del barri del Raval, aquesta illa de calor de la ciutat de Barcelona, que ha fet que encara hi hagi un valor tòrrid, és a dir, que no es baixi dels 25, tot i que encara podria baixar algunes dècimes. Bé, la jornada dominada pel sol, quatre núvols mal comptats, núvols decoratius, poc importants, que aniran donant pas al sol a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, potser al nord de la costa central, i bé, les temperatures més altes avui, a prop dels 35, cap a Ponent, cap al Pla de Lleida, és a dir, una calor normalitzada. Pels propers dies, estabilitat, i el termòmetre, que un altre cop anirà anant cap amunt, amb un altre pic de calor, sobretot entre dijous, divendres aproximadament, però que tampoc serà com els que hem tingut.
0: Gràcies, Jofre, fins ara.
1: Fins ara.
0: I el que dèiem, insistim, avui el temps doncs és notablement millor i aquesta fresqueta fins i tot en comparació com a mínim en fa unes quantes setmanes, però dels incendis de les últimes hores, és veritat que la bona notícia de la nit és que hi ha hagut alguna millora, però la mala és que la millora ha sigut molt subtil, molt poc substancial, perquè ara mateix tots aquests focs que dèiem, el de la Vall d'Uixó, el País Valencià, el de Madrid, el d'Àvila, el de Toledo, tots aquests continuen cremant sense control. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, per exemple, els bombers creuen que aviat podrien contenir l'incendi, però de moment no és el cas. Hi ha 17.000 persones desallotjades, 60.000 més confinades. Anem a la Vall d'Uixó amb la nostra companya Marta García. Marta, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Freddy.
0: Com estàs?
2: Doncs bé, com deies, una miqueta a l'expectativa, seguim confinats. És de veres que la situació pareix que ha millorat una miqueta i, com deies, el que ens arriba a tots també de les autoritats locals és que la situació és una miqueta millor i, per tant, és possible, perquè això també s'ha de dir amb molta precaució, que avui se poguera com a mínim perimetrar o controlar una miqueta més l'incendi, per tant, això dona una miqueta d'esperances, però de moment la situació és exactament la mateixa. En la vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada i a l'expectativa una miqueta de lo que mos puguen anar dient durant el dia.
0: Què us van dient? Perquè de moment us deixen confinats a casa fins que no us diguin el contrari, no?
2: Exacte, de moment és això, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. No perquè l'incendi en si diguem estiga molt millor, perquè està sent molt difícil controlar-lo, però la situació particularment en la vall sí que és una miqueta millor, perquè l'incendi ha avançat serra espada cap a dins, la vall és com la porta d'eixa serra espada, i per tant el que és en la vall en si, mira, un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor, no n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Anava a preguntar justament això, pel fum, per les flames, si les teniu a prop.
2: Avui no tant. Ahir de vespre va començar a ser el pitjor dia, diguem, va ser el dissabte, que és quan se va originar. Com que n'hi havia ponentà, se va originar en la vall, però va anar cap a la Vilavella, però a migdia va començar a canviar l'aire de direcció i aleshores les flames les van tindre damunt, que és quan van desallotjar els tres barris de la vall que queden més a prop de la muntanya. Ahir la situació també va començar a canviar, per tant, en la vall particularment, a nivell de fum, de cendra, des d'ahir de vespre i sobretot este matí, la situació ha anat millorant.
0: Doncs creuem els dits perquè això continuï. Des de la Vall d'Uixó, Marta, mil gràcies, una abraçada ben forta.
2: A vosaltres.
0: A la Marta García, que està a la Vall d'Uixó, una de les zones, com ens explicava ella mateixa, on s'ha demanat aquest confinament de la població. A banda d'aquest incendi al País Valencià, però, tenim els incendis a Madrid, d'Àvila, de Toledo. En conjunt, aquests tres sumen 77.000 hectàrees i al voltant de 90.000 persones evacuades o confinades. 90.000. De fet, d'aquests tres incendis, només el d'Àvila, estem parlant de 50.000 hectàrees, la qual cosa ja el converteix en el pitjor incendi de la història d'Espanya.
3: Que llevamos 153.000 hectáreas afectadas en todo el territorio nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: És el que deia la vicepresidenta i ministra per la transició ecològica, posant de relleu la complicació, l'extrema complicació dels incendis d'aquest any. I això sense oblidar França, perquè el foc de la Gironda acumula 220.000 persones evacuades. 220.000! A més, aquest incendi talla l'autopista i la via ferra.

0: Ferri amb Espanya, però amb això també hi ha una bona notícia, amb totes les cometes del món, però hi ha una bona notícia, que és que durant aquesta nit, com a mínim, el foc no ha crescut especialment. Els bombers han dit aquest mateix matí que, de manera global, podríem parlar d'una certa estabilitat.
1: Il n'y a pas d'évacuation de Bordeaux à l'ordre du jour. Ici, le feu est davantage ailleurs au sud. Il est toujours en lisière de métropole.
0: Aquest que sentim és l'alcalde de Bordeaux. Imagineu-vos quina és la situació, fins al punt que l'alcalde ha hagut de sortir per dir que no es plantegen de moment l'evacuació de la ciutat, que en principi aquest és un escenari que no es plantegen. Clar, és que el foc està 15 quilòmetres de Bordeaux, de l'àrea metropolitana de Bordeaux, uns 15, del centre-centre una trentena, però de l'àrea metropolitana de Bordeaux està a uns 15 quilòmetres, és per això que el neguit s'ha disparat a les últimes hores. Avui seguirem en directe com evolucionen aquests incendis, seguirem evidentment com tenim el risc d'incendi forestal ara mateix a Catalunya, que és alt, molt millor del que era al principi del mes de juliol, però, tot i així, molt alt i també, per tant, molt perillós. Però, a banda d'això, l'altre gran tema que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio és la compareixença aquesta tarda de la consellera d'Educació al Parlament. La consellera Niubó compareix per donar explicacions sobre el fiasco amb les proves PISA a Catalunya. Recordem, una vegada més, això ho vam saber divendres, que els resultats de les proves PISA a Catalunya, les últimes que s'han fet, no seran vàlids per comparar ni amb altres anys ni amb altres territoris, perquè a l'hora de decidir quants alumnes feien les proves, se'n van descartar un 23%, quan el màxim que posa l'OCDE, que és qui organitza aquestes proves, és un 5%.
2: Que podria ser que la coincidència de que centres de la mostra de la prova PISA atès aquesta coincidència en temporalment de dues proves diferenciades podria ser doncs que aquesta coincidència d'aquestes dues proves s'hagués fet doncs una valoració o una aplicació dels criteris d'exempció.
0: Aquesta és una de les explicacions que s'han donat fins ara, una de les poquetes explicacions que s'han donat fins ara. Va ser la directora general de Currículum, Sonia Fernández, explicant que les proves PISA, com sentíeu, van coincidir amb les proves de final d'etapa i que possiblement això hauria complicat una mica el panorama. Avui veurem què explica exactament la consellera. De moment, Junts, el PP, el sindicat USTEC, l'Associació de Directors dels Centres reclamen explicacions molt més detallades i molt més exhaustives de què ha passat aquí. Ara fa uns minuts el president Salvador Illa, de viatge al Vietnam, ha defensat la consellera i anirem al Vietnam també de seguida en directe per conèixer exactament en quins termes ha defensat Illa la consellera. També sentirem la redacció del president a una de les novetats d'aquest matí, enquesta que avui publica el diari El Periódico. El PSC guanyaria les eleccions però amb 8 escons menys i Aliança Catalana podria ser la segona força disputant-se la segona posició amb Esquerra Republicana, però segurament una miqueta més amunt del que apuntaven les enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió ara fa tot just uns dies. Aquest mateix sondeig, el del Periódico, diu que Junts perdria la meitat de diputats i no hi ha cap aliança, diguem-ne, que sumi majoria en un Parlament que, per tant, quedaria tremendament fragmentat. A banda d'això, també d'aquesta nit, els preus del petroli han baixat una mica, mentre l'Iran i els Estats Units han aturat els atacs per les tensions a l'estret d'Hormuz. Això després que Donald Trump hagi hagut d'afrontar diverses crítiques després de comentar en les últimes hores, fent broma, en teoria, que es podria presentar una tercera vegada a president, tot i que legalment no pot, i no són les úniques crítiques que ha afrontat.

Perquè Katy Perry ha denunciat a les xarxes socials que la Casa Blanca ha tornat a fer servir una cançó seva sense permís. En aquest cas, en un vídeo a TikTok que parlava, encara que sembli una mica estrany, dels bombardejos a l'Iran.

4 minuts i arribarem a un quart de 8. Així comença el dilluns. Per cert, que el Barça avui marxa a Anglaterra, encara, evidentment, sense els jugadors que van participar al Mundial, i el Madrid tindria a punt el fitxatge del jugador de Costa d'Ivori, Ian Diomande. També ho explicarem. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense control.
2: Com sentíem, l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones i n'hi ha 60.000 més que estan confinades sense poder sortir de casa. Els bombers, però, creuen que aconseguiran contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'Extinció.
3: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
2: Des de dissabte, una vintena de persones han necessitat atenció mèdica, sobretot per inhalació de fum. La investigació de la causa encara està en marxa, però les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui, Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: El més gran de la història.
4: El foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és el més gran de la història d'Espanya. Continua sense control i ja ha obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones. Fins ara ha arrasat 77.000 hectàrees. Els bombers avancen lentament perquè el temps no ajuda i ara l'objectiu és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
0: Pinta això?
5: Doncs mira, és la quarta nit, per molta gent, per milers de persones fora de casa. Moltes no han pogut tornar ni a veure si casa seva es manté dempeus. Avui, dilluns, molts no podran anar ni a treballar. Les primeres dades que ens permeten fer-nos una idea de la Comunitat de Madrid parlen només en un dels pobles afectats de 43 cases arrasades, més de 300 afectades. Per tant, tot això anirà més, com dieu, és un foc molt important. El perímetre és ja de 280 quilòmetres. També s'ha declarat en aquestes darreres hores l'emergència nacional a Toledo per un altre foc que també creix i la prioritat és que no s'uneixin. Uns focs molt presents arreu, penseu, a Madrid estem a uns 50 quilòmetres, la cortina de fum, la cendra, l'olor, el color del cel fan molt evidents que estem a tocar dels focs. Aquesta nit el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, parlava així de l'evolució de l'incendi.
6: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
5: Demà el Consell de Ministres del Govern espanyol declararà aquests territoris com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil, tot per anar més ràpid en les ajudes. La Moncloa insisteix en la necessitat d'un gran pacte d'estat contra l'emergència climàtica. De moment el PP no respon.
0: Gràcies, Tani. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Quatre vegades París.
2: És la superfície que ja ha cremat l'incendi de la Gironda, França, que continua incontrolable. Hi ha 9 bombers ferits. Les autoritats han avisat que els 220.000 evacuats no podran tornar a casa fins que hagin encerclat el foc. Les flames han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment no es descarten, de moment sí que es descarten evacuacions massives a la ciutat.
7: El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat que mai s'havien trobat amb una cosa així.
8: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu. És un fet excepcional. És més de tot el cremat en el passat i una situació totalment inèdita.
4: L'altre gran incendi, el departament de l'Eland, està contingut però no estabilitzat i ja ha cremat més de 3.600 hectàrees. El president francès Emmanuel Macron ha convocat avui el seu gabinet de crisi.
0: I perill extrem.
2: A Catalunya avui tenim 84 municipis d'11 comarques en perill extrem d'incendi forestal. N'hi ha 173 més en perill molt alt. A més, es manté restringit l'accés a 6 espais naturals per evitar que l'activitat de la gent pugui provocar un foc.
7: Les comarques on caldrà estar més atents són la zona del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per cert, que l'episodi de pluja d'aquest cap de setmana no ha provocat cap incidència important, malgrat que dissabte en algun punt del país van caure fins a 20 litres per metre quadrat en mitja hora.
0: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio, és un quart de vuit i amb menys marge, però tornaria a guanyar.
4: Salvador Illa, si ara es fessin eleccions, però amb 8 diputats menys. I Aliança disputaria el segon lloc a Esquerra, ho diu una enquesta que avui publica el periòdico.
2: Junts perdria la meitat de diputats i entrauria entre 15 i 18, mentre que Vox repetiria amb 11. Ni la suma d'esquerres ni la del bloc Junts, Esquerra, la CUP aconseguirien la majoria absoluta.
0: Aquest és un dels temes dels quals n'ha parlat aquesta mateixa matinada el president Illa des del viatge oficial que està mantenint al Vietnam. Anem en directe a Hanoi, enviat especial Albert Prat, bon dia.
9: Què tal, Freddy? Bon dia. Sí, el president ha relativitzat la reculada del PSC que dibuixa aquesta enquesta i està convençut que té l'aval dels ciutadans per seguir desplegant el seu pla de govern. De fet, ha deixat clar que no canviarà de rumb a la segona part del mandat, però ha promès un revulsiu en alguns temes ara que està a punt d'arribar a l'equador de la legislatura.
10: Jo no variaré la línia d'actuació del govern, que crec que va correcta i estem a meitat de mandat, per tant, abordant qüestions de fons, sacsejant algunes coses. El que veig és que hi ha una confiança en l'acció del govern i també una bona valoració en els elements de fons de l'enquesta. Seguirem treballant a la mateixa línia i amb tota la confiança.
9: Una enquesta, la del periòdico, que no l'ha agafat per sorpresa, diu que mostra una tendència semblant a l'últim baròmetre de la Generalitat de fa només uns dies, i això sí, ha passat de puntetes al creixement disparat d'Aliança Catalana.
0: I sense llufa.
7: Salvador Illa diu textualment que no vol penjar la llufa a ningú per l'error a les mostres de les proves PISA. Aquesta tarda la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareix al Parlament.
0: I això també ho ha dit a Hanoi, Albert.
9: Sí, perquè ha respost a les crítiques dels directors d'escoles que s'han revelat per l'incident en les proves d'avaluació. Estan convençuts que l'únic culpable és la Generalitat i demanen que s'assumeixin responsabilitats. Ara falta per veure on és l'origen del problema, però el president Illa ha insistit que el cap de la consellera no està en perill.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a Illa, tot el meu suport.
0: Des del Vietnam.
9: Tot això ho ha dit...
0: Ai, digues, perdó, sí, digues, Albert.
9: Anava a dir que tot això ho ha dit en aquesta gira des del Vietnam, on de fet fa només una estona el president s'ha reunit amb el viceprimer ministre del govern del Vietnam, és un dirigent destacat del Politburó, amb la intenció, doncs bé, de mirar de millorar les relacions comercials i aplanar el camí perquè puguin desembarcar cap aquí més empreses catalanes.
0: Doncs això, des del Vietnam. Albert Prat, fins ara.
9: Que vagi bé.
0: Tornarem a Hanoi de seguida per conèixer algun detall més d'aquestes afirmacions que ha fet el president Illa i d'aquest viatge, però hem de destacar que avui aquí al programa parlarem d'aquesta situació de l'informe PISA amb el president de l'Associació de Directius d'Educació, el Jordi Satorra, i també amb el Francesc Padró, que va ser responsable de polítiques educatives de l'OCDE i, per tant, sap com es fan aquestes proves i sap com hi ha aquests criteris. Encara alguna cosa més que volem explicar. Per exemple, turisme.
4: A Palma, la manifestació contra la saturació turística ha acabat amb la Policia Nacional carregant contra la gent amb porres i bales de goma. La policia havia tancat els accessos a Ses Voltes, on s'havia de llegir el manifest. La gent reclamava entrar-hi i és on hauria començat la tensió amb la policia.
2: Un final violent per una manifestació que havia transcorregut de manera totalment pacífica durant tota la tarda, amb desenes de milers de participants que demanaven poder viure a casa seva.
1: Diuen que Mallorca sense turisme es mor i els meus avant passant no se varen morir de fam. Així que el que volem defensar és que nostre i un turisme de qualitat.
11: Platges que nosaltres anàvem habitualment, diguem-nos, és impossible i perquè no pot circular per aquesta illa de manera normal. I bueno, crec que és un moment ja de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
12: Ens van contar que quan siguen grans no podran comprar una casa.
7: A Mallorca no arriben a ser 1 milió de persones que hi viuen, però l'any passat hi van anar 19 milions de turistes.
0: Prova de foc.
4: Avui és el primer dia laborable amb el funcionament habitual de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies, afectades per l'esvoranc de Montcada i Reixac.
2: L'incident que va tenir lloc dimecres passat va obligar a interrompre el servei de les tres línies fins ahir al matí, quan Renfe va restablir la circulació.
0: Quim Codines.
13: Avui és el primer dia feiner després de la represa del servei i l'operadora ferroviària afronta el primer gran examen amb el retorn dels desplaçaments habituals. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb alguns dels usuaris afectats pel tall, que han recuperat la normalitat en els seus desplaçaments, tot i que afronten el primer dia feiner de servei amb prudència després de diversos dies d'incidències.
14: Bueno, yo la verdad tengo un poco de miedo porque no me fío mucho, la verdad. Pero bueno, sí, nos tranquiliza que empieza a ir bien las cosas.
13: Tot i que la circulació dels trens a les tres línies afectades ja s'hagi restablert, Renfe manté una limitació temporal de velocitat al punt on es va produir l'esvoranc com a mesura preventiva. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Podran tornar.
7: Els veïns del barri del Putxet, que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro de Barcelona, podran tornar aquesta setmana a casa seva. Són 11 habitatges i 4 locals.
0: Berta Torrades.
15: Entre aquesta setmana i la primera d'agost hauran tornat el 60% dels veïns afectats i encara quedarà pendent el retorn de l'altre 40% dels veïns. Ara, alguns preparen una reclamació col·lectiva contra la Generalitat perquè se'ls compensi més enllà de bestretes i préstecs. Carmen Pérez Pozo és la seva advocada.
16: Els veïns estan amb molta incertesa i molt angoixats. Demanarem tres coses. Una, per una banda, els danys materials, una altra, els danys personals i, per una altra banda, els danys econòmics.
15: Aquesta setmana el Departament de Territori activarà un dispositiu per atendre els inquilins que s'acullin al dret de suspendre el pagament del lloguer. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i cinc minuts de vuit, abatut.
4: El presumpte autor de l'atropellament massiu que dissabte va causar un mort i una trentena de ferits a Berlín durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor d'origen libanès tenia antecedents per radicalització.
0: Berlín, Jordi Regàs.
17: L'autor de l'atropellament al Tiergarten a Berlín, a tocar de la zona on se celebrava la Pride a la capital d'Alemanya, ha mort aquest diumenge a la tarda pels trets de la policia. Abdul Balut va matar una dona i va ferir 29 persones amb una furgoneta mentre conduïa pel parc del centre de la ciutat. Friedrich Merz ha anunciat que prendran mesures per evitar fets similars.
18: No permetrem que aquest verí del terrorisme i aquest verí contra la nostra llibertat guanyi terreny en la nostra societat. Nosaltres som més forts i el nostre país ens mantenim units.
19: In unserem land zusammen.
17: Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també a Seattle.
2: Un tiroteig aquesta matinada a la ciutat nord-americana de Seattle ha provocat múltiples víctimes. Hi hauria almenys 2 morts i 5 ferits.
7: Segons informa la policia d'aquesta ciutat de l'estat de Washington, ha passat a la zona del Seattle Center, un entorn molt turístic on s'estava celebrant un dels festivals familiars més importants de Seattle. Hi hauria un detingut i es busquen també 2 sospitosos.
0: Aturats.
4: Els atacs contra l'Iran. Després de 2 setmanes de bombardejos ininterromputs, els Estats Units han parat els atacs en una treva tàcita que ja ha fet abaixar el preu del petroli.
2: L'ambaixador dels Estats Units a l'ONU, Mike Waltz, ha afirmat que Trump manté totes les opcions damunt la taula, però que ha decidit una pausa per deixar pas a converses negociadores. Amb aquest alto el foc no oficial, el preu del petroli ha començat a baixar als mercats asiàtics. El barril de petroli Brent ha baixat prop d'un 6%.
7: Segons alguns mitjans nord-americans, la falta d'estoc de munició és una de les causes principals de l'aturada dels atacs nord-americans.
0: I 7 i 22 minuts, encara alguna cosa més, per exemple, el sector agrícola.
4: Avui es reuneix amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeja, a Montblanc, després de les mobilitzacions d'ahir i divendres. El sector reclama mesures contundents per fer front a la sobrepoblació de conills i una millora de la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus.
0: Més detalls, Alba Mor.
20: Tot i la convocatòria de la reunió per part d'Agricultura, una trentena de tractors van tallar el trànsit ahir diumenge a la rotonda d'entrada a la ciutat de Tàrrega per l'A2 en una acció de protesta. El president d'Assaja, Pere Roquer, i el representant de Ramaderia d'Unió de Pagesos, Josep Maria Pijuan, asseguren que les mobilitzacions continuaran si no surten de la reunió amb un acord.
21: La reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
22: Per tant, esperarem a veure què passa, si no, continuarem, això és evident.
20: Entre les demandes, un pla d'actuació a les zones més afectades per la sobrepoblació de conills, compensacions per les pèrdues de producció per la fauna cinegètica i un replantejament de les EPA.
0: I nou model de finançament.
2: Es debatrà aquesta setmana en un Consell de Política Fiscal i Financera que el govern espanyol ha convocat per debatre'l amb les comunitats autònomes. Ara per ara només hi dona suport Catalunya.
0: I també indemnització.
7: La que haurà de pagar el Departament de Drets Socials a un nen de 10 anys que va ser agredit sexualment per un noi de 15 mentre vivia en un centre residencial de la Generalitat. La sanció és de 12.500 euros.
4: L'advocada del pare de la víctima, Cristina Serra, ha explicat a aquesta emissora que l'agost del 2022 l'administració catalana li va retirar la tutela del nen i quan la Generalitat n'hauria hagut de tenir cura hi va haver l'agressió sexual.
23: La DGAIA considera que aquest nen està desprotegit a casa seva, adopta aquesta posició de garant de la protecció d'aquest menor i mentre el té sota la seva tutela passen aquests fets tan greus.
2: L'agressor de 15 anys va admetre els fets i ara està condemnat a 2 anys d'internament en un centre de justícia juvenil.
0: I hem de lamentar un nou ofegament.
7: Un home de 25 anys va morir ahir ofegat al riu Segre al seu pas per Camarasa, a la Noguera. Els fets van passar a la zona del Congost del Mu. Un testimoni va alertar els Mossos que 2 persones havien saltat a l'aigua des de les roques i que a un d'ells se l'havien dut al riu. Els bombers van engegar un dispositiu de recerca que es va allargar un parell d'hores fins que el van trobar enredat entre unes branques.
4: Personal del sistema d'emergència Ciències Mèdiques va intentar reanimar-lo sense èxit. L'altre jove que va saltar des de les roques en va sortir il·les.
2: És la 5a víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. És el mateix nombre de víctimes que en tota la campanya de l'estiu passat.
0: 5 minuts i arribarem a 8:15. Anem als esports que avui tenen, evidentment, com a protagonista Podatxar. Pau Dax, què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia. El ciclista eslové va proclamar ahir a París guanyador per 5a vegada de la Gran Volta Francesa. Podatxar, que ja tenia la competició sentenciada de feia dies, va fer història igualant altres ciclistes amb 5 tours, Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain. Escoltem el corredor de l'equip dels Emirats Àrabs que ja pensa en noves fites.
25: The most important thing is that you enjoy what you're doing and you have...
26: El més important és gaudir del que fas i tenir gent al voltant en qui confies i que t'ajuden quan estàs en el teu pitjor moment per fer-te créixer i perseguir els teus somnis. Tu t'has de marcar els teus objectius i per mi ara, doncs, he de trobar un nou objectiu després d'això.
25: Need to now find a new goal after this.
24: Van completar el podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà i company d'equip de Pogacar, Isaac del Toro, segon i tercer a la general. El corredor neerlandès Maite van der Poel es va imposar a l'última etapa en final als Camps Elisis de París.
0: I el Barça i l'Espanyol, mentrestant, cap a Anglaterra.
24: Els blaugrana viatgen avui cap a terres britàniques, on s'estaran una setmana a St. George's Park, la ciutat de futbol de la Federació Anglesa. I divendres al vespre disputaran un partit amistós contra el Birmingham. Ho faran amb molts jugadors del filial i només 9 del primer equip. No hi seran encara els mundialistes espanyols i Rafinha s'incorporarà durant aquesta setmana. També marxarà avui cap a Anglaterra l'Espanyol. L'equip de Manolo González s'hi estarà una setmana i jugarà dos partits contra equips de segona divisió anglesa. Dimecres contra el Burnley, club propietat també d'Alan Pace, i dissabte contra els Middlesbrough. També torna a la feina el Barça femení. Amb Aitana Bonmatí al marge per les molèsties que arrossega després de la lesió al peroné del curs passat. A l'entrenament d'avui ja hi serà la defensa central Martina Fernández, que torna al club blaugrana després d'un any i mig a l'Everton anglès i fins al 2029. Fernández és el tercer fitxatge de les de Pere Romeu després de la portera estatunidenca Tyler McCamey i la central neerlandesa Renee van Asten.
0: 3 minuts i arribarem a 2:15. Acabem, Pau, amb motor.
24: Ahir es va disputar el Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1 amb la primera victòria de la temporada del britànic de McLaren, Lando Norris. Va completar el podi Max Verstappen amb Red Bull i el líder del Mundial, Kimi Antonelli de Mercedes. Antonelli es consolida al capdavant del Mundial amb 50 punts d'avantatge respecte a Lewis Hamilton.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
2: El 37.461, 37461 de la sèrie 8.
5: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2:15, com sempre, algun dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Jo primer veu, si no, quan hi ha alguna cosa excepcional, fora.
0: Eh?
6: Llavors, són amics, vull dir, no. Vale? O sigui, que, tal.
8: Vale, quedem entesos, doncs.
0: Home, Ferran Adrià,
9: és
0: la persona que calia. Benvingut, Ferran.
9: No. Del salmó.
0: Sí.
9: Balmó.
0: Com?
9: Què? No. Lo que és el bull.
0: Sí.
9: La gala Montjuïc.
0: Sí. La gala Montjuïc.
9: De la damnificació del Juli Soler, del meu germà i tal, de la damnificació de la Factoria. Vale? Era gris.
0: Exacte. Això és el que volia dir. Gràcies, Ferran Adrià. Que la carn del salmó de piscifactoria, el que és de granja, en el seu estat natural, la carn és d'un color grisós.
9: No. Sí.
0: Val.
9: En gris.
0: Bueno,
9: val,
0: gris. No. És el que acaba de dir.
9: Sí. Vam pensar, bueno, i si li donem una cosa per menjar perquè la carneta se fiqui de color salmó.
0: Exacte.
9: Vam donar ganchitos.
0: Sí, vau alimentar els salmons de piscifactoria amb ganchitos perquè es posés de color taronja.
9: Però què passa? Bueno, què passa?
0: Què passa?
9: Agafa un gust.
0: Clar,
9: una mica raro, com de queso cabocado. Després vam provar amb les mandarines.
0: Ja, però un salmó amb gust de mandarina tampoc. A veure, el que jo he llegit, Ferran, si em permets, que sense ser jo un geni com tu, és que se li dona una mena de pinso al salmó de piscifactoria. Amb això arribem a 2:15.

0: Avui, evidentment, els incendis centren bona part de la nostra atenció. Els incendis que cremen sense control, d'una banda el País Valencià, la Vall d'Uixó, de l'altra els incendis de Madrid, Ávila i Toledo, i de l'altra també a França, a la Girona, a la Gironda, la zona de la Gironda. L'incendi de la Vall d'Uixó ha forçat el desallotjament de 17.000 persones, com ens explicava des d'allà mateix la nostra companya Marta García, que hi està confinada.
1: En la Vall hi ha tres barris desallotjats, la resta de la població seguim confinada, però sí que és de veres que per primera vegada pareix que la sensació siga que a lo millor en les pròximes hores alguna cosa podria canviar. Un símptoma bastant significatiu és que avui és el primer matí que m'ha obert les finestres i que veus que pots respirar millor, no n'hi ha tant de fum, no cau tanta cendra i com a mínim avui a lo millor les finestres les podem anar tenint obertes durant alguns moments del dia.
0: Tenim doncs aquest incendi, el de la Vall d'Uixó, però també tenim els de Madrid, Ávila i Toledo, que es consideren, molt especialment el d'Ávila, el pitjor incendi de la història d'Espanya.
2: Que llevamos 153.000 hectàrees afectades en tot el territori nacional. 153.000 supone 6 veces más que el año 2025 si comparamos con el mismo periodo. Es decir, que el año 2025 fue extraordinariamente complejo, extraordinariamente complicado, y estamos viendo cómo este año se multiplican por 6.
0: Així destacava la ministra per la transició ecològica la extrema complicació de tots aquests incendis. I encara hi hem d'afegir el de França, 220.000 persones evacuades. L'alcalde de Bordeus ha dit que en principi no es contempla l'evacuació de la ciutat, tot i que les flames són a 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de Bordeus. Incendis al marge. El que va a camí de convertir-se en el mal de cap de l'estiu pel govern és el fiasco a les proves PISA. Avui és un dia important perquè avui la consellera d'Educació compareix aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre què és el que va passar exactament i per què es van excloure més alumnes del compte. El president Salvador Illa s'ha tornat a referir aquesta matinada en aquesta qüestió des del seu viatge oficial al Vietnam.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
0: Avui en parlem amb l'Associació de Directors, que exigeixen explicacions juntament amb l'USTEC o juntament també amb formacions polítiques com el Partit Popular o Junts. També sentirem la reacció del president de la Generalitat a l'enquesta que avui destaca en portada el Periòdico de Catalunya. El PSC guanyaria les eleccions, sí, però amb 8 escons menys, i Aliança Catalana es confirma que pot ser la segona força amb un cert frec a frec amb Esquerra, però un frec a frec menys intens del que pensaven les enquestes del CEO. Junts perdria la meitat de diputats i ara mateix, amb aquesta enquesta, si avui hi haguessin eleccions, no hi hauria cap possible majoria. No hi hauria cap combinació de partits que sumés majoria absoluta. I pel que fa als esports, Pau.
4: Tadej Pogacar es va coronar ahir per cinquena vegada com a guanyador del Tour de França en l'última jornada de la Volta Francesa amb arribada als Camps Elisis de París. I el Barça i l'Espanyol viatgen avui a Anglaterra per fer-hi un estatge de pretemporada.
0: I pel que fa al temps, com pinta el dilluns? Jofre Genoer, bon dia.
5: Bon dia, doncs un pronòstic que ens indica que aquesta setmana el sol s'imposarà pràcticament cada dia, només amb núvols puntuals com els que tenim aquest matí al nord-est del país, que aniran dissipant-se i donant pas a aquest sol, que ha de fer que les temperatures també vagin a l'alça al llarg de la setmana. Avui, de moment, cap al Pla de Lleida, com a molt al voltant dels 35 graus els valors més alts, i després d'aquesta matinada que ens ha dut un ambient molt agradable, la segona matinada més agradable del que portem d'estiu, amb només valors tropicals a la línia de la costa. Potser entre dijous i divendres arribi un altre pic de calor, tot i que no creiem que sigui de la magnitud dels que hem arribat a tenir.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia, doncs avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Això és, recordem-ho, a les línies R2, R2 Nord i R11, on es van haver de tallar en aquest punt a Montcada la setmana passada a causa de l'esvoranc. Cal tenir en compte, això sí, que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual, per tant, poden anar tard. D'altra banda, la xarxa ferroviària, doncs hi ha els retards habituals, com per exemple els de 10 minuts a l'R11.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres com les tenim? Mariluz García, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades, sobretot a Barcelona i les entrades. La ronda a dalt entre el nus de Trinitat i la Vall d'Hebron, sentit Llobregat, de Diagonal a Sant Gervasi, sentit Besòs, la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i de Mercabarna a Montjuïc, en sentit Besòs, la B20, la Pota Nord de Santa Coloma fins a entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la P7 a diversos trams en sentit sud, a la Roca del Vallès, a Montmeló, de Santa Perpètua de Mogoda, a Barberà, i l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre, direcció Barcelona.
0: Gràcies, Mariluz, fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Milagros Pérez Oliva i Laura Aznar. Serà d'aquí una horeta, aproximadament, però de moment... Com sempre fem un cop d'ull als diaris, ja arrencant per les portades i les opinions més destacades. Maria Fernández Noguera, Sílvia Solanes, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui els diaris destaquen amb el que la premsa ja considera el pitjor incendi de la història a Espanya i que protagonitza, com dèiem, les principals capçaleres i portades.
6: La Vanguardia destaca que 136.000 persones ja han estat desallotjades o confinades arreu d'Espanya pels incendis i que el fum ja arriba a Catalunya.
9: El Mundo a Madrid ja parla d'èxode del foc i li dedica l'editorial i ho qualifica com un problema d'estat.
6: El diari també revela el pla del govern de remodelar la flota d'hidroavions previst per al 2022, però que a hores d'ara ha hagut de cancel·lar-se per problemes amb les licitacions.
9: En aquesta línia, a l'ABC, el seu exdirector Ignacio Camacho dedica el seu article d'opinió a la inexistent política de paisatge que, segons ell, té l'actual govern pel que fa a la gestió dels boscos.
6: La Vanguardia, en la seva portada, destaca que ja es comencen a notar els primers senyals de millora i que municipis com la Mierla ja intenten tornar a la normalitat.
9: La periodista Maria Ángela Alcázar es fa ressò de les paraules del rei durant la seva visita a Villamán, on va qualificar d'exemplar la coordinació dels equips que continuen lluitant contra les flames.
6: Una opinió que contrasta amb la notícia que recull aquest mateix diari sobre la manifestació d'ahir dels bombers de la Comunitat de Madrid, que senten que estan abandonats per l'administració.
9: I un últim tema relacionat amb els incendis i la salut. El periòdico apunta que els desastres naturals disparen els problemes de salut mental.
6: Segons dades d'un estudi de la Universitat Carlos III, les grans catàstrofes del planeta augmenten l'angoixa col·lectiva, insomni i els ingressos hospitalaris per problemes psicològics.
0: Són 8:45. Continuem el repàs a la premsa amb altres notícies que hem trobat en aquest cas a la premsa digital, amb el Pau Bartolí i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als col·leccionistes.
4: Sí, s'està ultimant el nou disseny de bitllets d'euro. S'han presentat les 10 propostes finalistes i fins al 21 de setembre es pot votar l'opció preferida per començar-les a imprimir i introduir-les al mercat. Quins dissenys hi ha? Doncs 5 tenen el perfil de personalitats de la cultura. Per exemple, Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Miquel de Cervantes o Leonardo da Vinci. Hi ha 5 opcions més, amb aus o paisatges, com la cigonya o el flamenc, i al revers, edificis d'institucions europees. Ja es pot votar a la web del Banc Central Europeu. Us recull l'Ara.
0: I què no ha agradat a les dones japoneses?
10: Que Tòquio hagi demanat als homes que vagin a treballar en pantalons curts per la calor. Les dones ho veuen literalment com un assetjament pels pèls de les cames. Ho llegim a La Vanguardia, que explica que això posa encara més de manifest les desigualtats amb les dones, que encara tenen la pressió de treballar amb mitges o amb faldilles llargues.
0: I salven la famosa Bougainvillea de Barcelona?
4: Sí, és la que hi ha a la Rambla de Catalunya. Veiem a la web de BTV que l'han salvat amb una pèrgola de ferro. El cost ha anat a càrrec d'un veí que ha volgut col·laborar a conservar la planta enfiladissa. L'Ajuntament ha assumit el transport, el muntatge i la instal·lació. La mobilització veïnal havia salvat dues vegades. Ara sembla que ja és definitiva.
0: Perdó, Bougainvillea és una planta, eh? Pau? Bougainvillea és una planta?
4: Sí, senyor.
0: Val. Primera notícia. Si us esteu instal·lant aire condicionat, això ho heu de saber.
10: L'Agència Tributària permet aplicar deduccions d'entre el 20 i el 40% per obres que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge sempre que es compleixin una sèrie de requisits. Entre aquests és que s'acrediti la millora energètica a través d'un certificat d'eficiència energètica, un abans de l'obra o la instal·lació i un altre després. Llegim al Nació que en el cas dels aires la deducció pot arribar fins als 3.000 euros.
0: I seguim el repàs a la premsa. Aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i la Mireia Isard.
6: Al Jazeera hi trobem una entrevista amb el president de Síria, Ahmed al-Shara, en què explica que Damasc està treballant activament per arribar a un acord de seguretat amb Israel amb la participació de diversos països. El president sirià confia que aquest pacte pugui servir per tenir una pau global a la regió. The New York Times fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran i diu que Trump hi ha quedat atrapat. Assegura que el president, que pensava que no hi havia límits al seu poder, ha descobert que sí, que hi ha límits, que hi ha diversos límits i, de fet, diu que cada vegada està més frustrat i és més imprevisible. I el Frankfurter Allgemeine explica que el presumpte autor de l'atropellament de Berlín ja havia estat sota custòdia policial i havia de participar en un programa de desradicalització. El rotatiu explica que el jove havia mantingut dues entrevistes amb especialistes de prevenció de l'extremisme i que, segons les autoritats, en aquestes trobades no va manifestar cap pla per cometre un atemptat.
11: A la premsa econòmica, l'endemà de la manifestació a Mallorca que demanava regular el turisme a les Illes Balears, On Economia publica una entrevista a Rafa Serra, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Assegura que s'està creant un estigma cap al turisme, defensa que és cultura, coneixement i convivència, i que si no existís tornaríem a l'època feudal. En el mateix diari també expliquen que dos de cada tres dels viatgers que surten des de l'aeroport del Prat ho fan amb companyies de baix cost. El 70% dels passatgers ja viatgen amb aquestes empreses. Els Cinco Días, per la seva banda, diuen que a Europa es creen més start-ups que als Estats Units, però que costa construir gegants tecnològics. I això que, segons detalla el diari, la Unió Europea acull una quarta part dels investigadors de tot el món i produeix un terç de les publicacions científiques. El problema, diu, són les traves reguladores i l'escassetat de capital.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
13: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
12: I se't transmet el fred a la mà?
13: Suposo.
12: Oh.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrgars de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts.
19: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Pau Dax.
4: Ens parlen al Mundo Deportivo de fitxatge Rafinha. Es veu que el club blaugrana té preparat un pla de treball específic pel jugador brasiler, que s'incorpora aquesta setmana a l'estatge blaugrana a Anglaterra, perquè recuperi la seva millor forma física. A l'esport ens parlen del projecte, del nou projecte de Sekulić al Barça de bàsquet, amb més fitxatges a la vista. El proper objectiu és Tosan Ebuoban. L'objectiu és tenir un planter amb més fons d'armari amb 15 o 16 efectius per no anar tan justos com aquesta última temporada. I al diari Ara llegim: tots volen convèncer Hansi Flick, i és que els joves del filial volen tenir, fer-se un lloc al primer equip del Barça, i repassa noms com Ebrima Tunkara, de 16 anys, Orion Goren, de 17, o Hamzat Belkarim, de 18.
20: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
0: Vinga, continuem repassant la premsa, o quan falten 2 minuts per 3 quarts. La premsa del cor.
21: Doncs sí, els amants de les revistes del cor ja es poden estar d'enhorabona. Aquest dissabte hi ha hagut un dels casaments de l'estiu. La periodista Susana Griso i l'empresari i economista Luis Enrique es van dir al Cibull en una cerimònia informal que es va fer en un conegut hotel de S'Agaró. 250 convidats amb vestits informals i àpat a peu dret, lluny de formalismes. Res de corbates ni looks de revistes de moda. Molts companys de la núvia i del món empresarial entre els assistents. Ella portava un vestit llarg, blanc, dissenyat per Rosa Esteve, i ell una camisa rosa feta a mà per una camiseria de Sevilla. Hi va haver música, ball i aquell ambient cookie dels casaments picos. I del cor a la cartera, perquè ha transcendit que Marco Corella, no jugador del Real Madrid, i la seva dona, Claudia Rodríguez, disposen d'un patrimoni al voltant de 32 milions d'euros. Això gràcies a tenir una casa senyorial a Londres, un salari del seu exequip al Chelsea d'uns 100.000 milions mensuals, contractes publicitaris i una societat esportiva creada el 2023. I és que és una professió com aquesta, els diners deixen en segon lloc els colors.
0: Vinga, qui fa anys avui?
11: Doncs l'actor que va donar vida a un dels personatges més icònics de l'adaptació de la saga de Joc de Trons per HBO. Nicolas Coster-Waldau, o el que és el mateix, Jaime Lannister, fa 56 anys. Fa uns quants més, 75, un dels escriptors en euskera més llegits i traduïts, Bernardo Achaga, autor d'Obaba Coac, el fill de l'acordionista o Set cases a França. Acabem amb l'actor Santi Rodríguez, el frutero de la mítica sèrie Sete vides, en fa 61.
0: I el santoral, Mireia.
11: Avui el Santoral té dues protagonistes clares, Santa Juliana i Santa Sempruniana, patrones de Mataró. No cal consultar l'IDESCAT per saber quantes n'hi ha. Ahir la tarda, com cada any, es va fer una recepció a l'Ajuntament amb totes les dones i nenes que es diuen així a la ciutat. I de bonus track també és Sant Cugat, Coneguda, Jocunda i Pantaleó.
0: I aquest estiu, com sempre a aquesta hora, cada matí repassem una recomanació literària des d'una llibreria.
1: Bon dia, sóc na Margalida Castell, llibretera de Quart Creixent, una petita llibreria situada ben al centre de Palma i amb més de 40 anys d'història. Per aquest estiu m'agradaria recomanar-vos el llibre Gat i Pingüí, escrit per Oriol Garcia i il·lustrat per Lucía Serrano. Un llibre infantil, però segur que traurà un somriure tant a petits com a grans. Publicat per la Galera, Gat i Pingüí explica de forma molt subtil el canvi de vida d'un moix amant de la rutina i la seva adaptació i transformació quan, de forma inesperada, un pingüí s'instal·la a casa seva. Ple de tots d'humor i absurditat, aquest conte ens entendrirà i ens farà riure i no podrem deixar d'estimar els seus personatges. Està indicat per a lectors a partir de 7 anys, però com vos dic, sigui quina sigui la vostra edat, no deixeu de llegir-lo.
0: Un minut passat de 3:15. A la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Tots 5.
2: Se centra en els germans Salinger, que evidentment són 5 i viuen a San Francisco. De manera sobtada queden orfes i han de fer front a tota mena de responsabilitats que van molt més enllà de l'edat que tenen. El germà gran, de 24 anys, es converteix en el pare de família, però moltes vegades són els germans més petits els que fan que posi seny. Una sèrie que va donar a conèixer actors i actrius com Matthew Fox, un dels protagonistes de Perdidos, o Neve Campbell, que es va fer popular amb la saga Scream. Una proposta familiar de 6 temporades a la plataforma 3CAT.
0: Gràcies, Sílvia. Aquests són, d'altra banda, els sons d'aquest matí.
22: Els sons del matí.
23: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
24: La investigación está en marcha, todas las investigaciones están abiertas. Lo que sí que podemos decir es que no parece, desde luego, que el incendio se haya producido por medios naturales.
25: Vamos evolucionando en positivo, pero vuelvo a decir, todo muy despacio. Y estamos, como bien sabéis, enfrentando el incendio que podríamos calificar como más importante y más agresivo de la historia de España.
26: Cada dia es declaren entre 30 i 40 focs que combatem de manera simultània. Ja portem 115.000 hectàrees cremades des del començament de l'estiu.
0: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Èxode.
11: Emigració en massa, marxar de casa per obligació, fugir per una amenaça. Diferents articles d'opinió ja refereixen al moviment dels desplaçats per culpa dels grans incendis del centre de l'estat espanyol i de França com a èxode pel gran volum de població que està havent de buscar refugi. El foc de Madrid ja ha obligat a marxar a més de 150.000 persones. A França, els evacuats arriben als 300.000.
0: Llufa.
11: Tros de drap, de paper o de qualsevol altra cosa que es penja per burlar el vestit d'alguna persona sense que se n'adoni. Això és el que diu el president de la Generalitat, Salvador Illa, que no vol fer amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, després de l'error a l'hora de fer la mostra d'alumnat que va passar les proves PISA. Excloure un 23% d'estudiants i no el màxim del 5% que permet l'OCDE farà que aquests exàmens ara no siguin vàlids per treure conclusions sobre l'evolució del sistema educatiu. Niubó compareixerà aquesta tarda al Parlament.
0: Turisme.
11: Fet de viatjar per un país pel sol gust de conèixer-lo, per recreació o bé conjunt d'activitats, de tècniques i de serveis relacionats amb el transport i l'acolliment dels turistes. Ahir a Mallorca, justament, es va viure una manifestació contundent que reclamava posar fre als visitants a l'illa. Els residents denuncien que l'allau de turistes que reben ha fet augmentar tant el preu de l'habitatge que se senten expulsats de la seva illa. A l'Àgora parlarem amb un dels representants dels manifestants, Dani Coma, portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
0: Posem-hi ara tres xifres amb el Pau Bartrolí. 250.000.
27: Són ja les persones evacuades de l'incendi de la Gironda, França, on el foc continua a tocar de Bordeus, i les autoritats avisen que no es preveu que puguin tornar aviat a casa. En aquests moments el foc és a només 15 quilòmetres de l'àrea metropolitana de la ciutat francesa. Els bombers estan especialment preocupats per demà, ja que s'esperen temperatures que podrien arribar als 40 graus. El president Emmanuel Macron predeix aquest matí, a partir de les 10, una reunió de crisi per afrontar l'emergència d'uns incendis que ja han cremat més de 42.000 hectàrees.
0: 300.
27: Són les formigues sangoneres que han estat necessàries per reomplir l'esvoranc de les obres de la R2 a Montcada i Reixac. Sis dies després, els trens ja tornen a circular en tot el seu recorregut. Segons ha informat Renfe, l'R2, l'R2 Nord i l'R11 han recuperat el servei, tot i que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
0: 83.
27: Les empreses catalanes dedicades al sector aeroespacial, una xifra que s'ha triplicat en els últims 6 anys. La majoria són pimes que treballen per administracions públiques, facturen 237 milions d'euros l'any i donen feina a 1.800 treballadors, segons dades d'un estudi de l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa. El sector aeroespacial continua creixent i els experts hi veuen un futur esperançador. El defineixen com a clau per garantir la sobirania estratègica europea.
0: I les imatges amb la Sílvia Comet. A la primera imatge hi veiem foc, flames, que ocupen més de 3/4 parts de la foto. A la part baixa, un bosc.
2: És l'incendi d'Àvila, el pitjor de tots els que hi ha hagut a la història d'Espanya. Aquestes flames descontrolades han cremat més de 50.000 hectàrees i han afectat 90.000 persones que han estat confinades o evacuades. El foc continua descontrolat, tot i que els bombers són moderadament optimistes perquè es preveu que les condicions meteorològiques millorin una mica en les pròximes 48 hores i això podria afavorir l'atac a les flames.
0: A la segona imatge, un tren que passa. Al fons s'hi veuen grues i al costat del comboi una muntanya de grava.
2: És un dels trens de les línies R2, R2 Nord i R11 que ja tornen a circular i passen a pocs metres de l'esvoranc que es va obrir a l'altura del barri barceloní de Vallbona. Ara està ple de formigó, però encara està envoltat de camions i grues perquè les obres de soterrament continuen. Per precaució, temporalment, els trens circulen a menys velocitat.
0: I a la tercera imatge hi veiem gent despullada i pintada de colors molt vius, com el rosa, el blau, el groc, el verd, això en una plaça flanquejada per palmeres.
2: El fotògraf novaiorquès Spencer Tunick ha reunit mig miler de persones nues i tenyides de colors a les Palmes de Gran Canària, que són les que formen l'obra titulada Gran Spectrum, per reivindicar la inclusió LGTBIQ+. A les instantànies s'hi veuen primer les persones nues de peu dret i després en diferents posicions estirades a terra. La performance s'ha fet hores després de l'atemptat contra la Marxa de l'Orgull a Berlín.
0: Ara mateix falten 8 minuts per arribar a les 8.
18: Catalunya Ràdio.
22: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
3: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
22: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
5: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
8: En Joan va baixar la fonda.
7: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
7: Aquest estiu, crims.
9: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
7: A Catalunya Ràdio.
10: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
7: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
7: Què va passar? Qui ho va fer?
28: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
29: Ho sabem.
7: I per què?
29: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
7: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
22: Comencem. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Al matí de Catalunya Ràdio repassem els titulars en 2 minuts. Crema sense control l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià.
27: Ja ha forçat el desallotjament de 17.000 persones. Els bombers confien contenir-lo aviat. Antonio Rodrigo, cap d'extensió.
23: Pasado mañana nos han informado que puede ser que tengamos humedad relativa del 80%. Eso nos abre una ventana muy buena para poder tratar de estabilizarlo, que es lo que vamos a tratar por todos los medios.
27: Les autoritats tenen bastant clar que el foc va ser intencionat. Avui Pedro Sánchez es desplaça a la zona.
0: I el foc de Madrid, Toledo i Ávila ja és, sobretot en el cas d'Ávila, el més gran de la història d'Espanya.
2: Continua sense control i ja ha arrasat 77.000 hectàrees. El temps no ajuda i l'objectiu dels bombers és evitar que els dos flancs de l'incendi s'ajuntin.
0: A França, l'incendi de la Gironda ja ha cremat una superfície que equivale a 4 vegades la ciutat de París.
27: Hi ha 9 bombers ferits. Les flames ja han arribat a 15 quilòmetres de Bordeus, però de moment es descarten evacuacions massives de la ciutat.
0: I a Catalunya, la consellera d'Educació compareixerà aquesta tarda al Parlament per explicar els errors a la mostra de les proves PISA.
2: El departament va excloure més alumnes dels permesos. L'OCDE ha invalidat les proves i aquest any no hi haurà diagnosi del nivell educatiu dels alumnes catalans. Salvador Illa s'hi ha tornat a referir aquesta matinada.
1: Aquí no es tracta de menjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
0: La manifestació contra la saturació turística a Palma acaba amb càrregues policials.
27: Hi ha hagut una desena de ferits. Fins al final la protesta havia estat pacífica, amb desenes de milers de participants.
4: Així que el que volem defensar és que nostre i un turisme de qualitat.
12: És un moment de dir basta i de començar a fer qualque cosa.
0: I la policia alemanya abat a trets el presumpte autor de l'atropellament massiu de dissabte a Berlín.
2: Va causar un mort i una trentena de ferits durant una festa amb motiu de l'orgull LGTBI. El conductor tenia antecedents per radicalització.
0: I els esports, el Barça viatja avui cap a Anglaterra per començar un estatge d'una setmana.
27: Encara no hi seran bona part dels mundialistes.
14: Bon dia, doncs aquesta setmana esperem que el temps estigui dominat per una calor normalitzada per l'època, que anirà apretant, anirà pujant el termòmetre i en tot cas a partir de dijous i a final de setmana parlem d'una calor ja intensa un altre cop, amb valors que superin àmpliament els 35 graus a Ponent. Però avui no, avui encara els termòmetres més elevats arribaran a aquests 35 cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre i en general amb sol, només amb alguns núvols poc importants al nord-est, amb unes matinades que de moment encara es mantenen molt agradables, com la que esperem que també ho sigui al llarg del dia de demà.
0: La mobilitat a aquesta hora. Maria, què ens expliques?
2: Avui és el primer dia laborable en què els trens ja circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu després del tall a causa de l'esvoranc a les línies R2, R2 Nord i R11. Això sí que cal tenir en compte que els trens en aquest punt passen més lents del que és habitual. De fet, ja estem veient alguns retards de 15 minuts a l'R11. D'altra banda, recordem que al metro, a l'L1, no hi ha servei entre Florida i Plaça de Sants per obres fins al 28 d'agost.
0: Gràcies, Maria. I ens falta el trànsit. Mariluz, què ens expliques? Bon dia.
11: Doncs que hi ha cues a la P7 a diversos trams en sentit sud, uns 8 quilòmetres entre la Roca del Vallès i Montmeló, i és que hi ha un vehicle avariat que està situat al voral, també carregada la mateixa P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i de Bellaterra a Barberà direcció Girona. Es manté la cua a l'autopista C16 entre Terrassa Oest i Terrassa Centre direcció Barcelona. També hi ha aturades entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i destaquem també la ronda litoral amb cua del Fòrum a la Barceloneta direcció Llobregat i entre Mercabarna i Montjuïc en sentit Besòs a causa també d'un vehicle avariat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
11: Fins ara.
0: Tot això en un matí en què, evidentment, la prioritat són els incendis. Recordem que ara mateix a Catalunya el panorama és notablement millor del que era fa, per exemple, dues, tres setmanes, però el risc continua sent alt i molt alt. I, de fet, les autoritats diuen que només cal veure què està passant al nostre voltant per veure la magnitud del risc que tenim ara mateix. Recordem que, d'una banda, tenim l'incendi al País Valencià que continua sense control, a la Vall d'Uixó, i després aquest incendi de Madrid, Ávila i Toledo que també continua sense continua cremant sense control. De seguida, aquí al matí de Catalunya Ràdio, hi anirem al directe per veure com evoluciona aquest panorama. Ara falten 2 minutets mal comptats per arribar a les 8 del matí.

0: I com sempre, com cada dia a aquesta hora, doncs dediquem una cançó a qui vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, però podeu dedicar una cançó igualment. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, ens expliqueu com us dieu, a qui li voleu dedicar, quina cançó i per què. És el que ha fet la Berta, per exemple.
1: Hola, bon dia. Soc la Berta i avui el meu germà Biel fa 10 anys. Li volia dedicar la cançó de Beautiful Things de Benson Boone, ja que em recorda molt a ell perquè és una de les seves preferides i me l'estimo molt.

Molt bon dilluns, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb una baixada de les temperatures respecte a aquests últims dies. Ja es va notar ahir diumenge i avui continua, si fa no fa, en la mateixa línia. Però insistim en el que fa estona que estem dient aquí a Catalunya Ràdio, que és que el risc d'incendis continua sent alt. 84 municipis a Catalunya en perill extrem d'incendi, 173 en perill molt alt. La situació continua sent delicada. A Catalunya és notablement millor, ja no només del que era fa uns dies, sinó notablement millor del que teníem al nostre voltant. Perquè, evidentment, si mirem cap a dalt o mirem cap a baix, el panorama és francament complicat. Si sumem els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i els de Madrid, Àvila i Toledo, estem parlant de 136.000

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem, pautes i consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana,

0: dades des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant
5: amb Caral Pedemonte.
6: Tots els diumenges a les 9 del matí
4: i a la teva ràdio.
7: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
8: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
7: A on?
8: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de la gent gran, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 506 i a l'espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!

0: regulacions o canvis que ha produït la llei? Perquè clar, m'estàs dient que constantment s'està renovant des d'aquell any que et dius tot el 1966 o 69, m'has dit, i per tant, si està en evolució permanent i recent, això vol dir que els professionals també heu d'estar constantment en formació.
1: Sí, és això que deia, que ens hem d'apropar sempre a un professional que estigui en constant formació, no? Doncs com deia, la llei que regula la llei de propietat, o sigui, la propietat horitzontal, és la llei de 1960, que és l'espanyola. Després la normativa catalana, que suposo que ens centrarem més aquí, és el Codi Civil de Catalunya, que es va aprovar el 10 de maig del 2006, és la llei 5/2006, i aquí es desenvolupa molt més bé la definició de propietat horitzontal incorporant figures noves, que la llei espanyola doncs, és una mica més extensa, diguéssim, i menys puntual, no?
0: És més general, diguem-ne, no?
1: Sí, sí, és més general. Sí. És veritat que totes les comunitats de propietaris a Espanya es regulen principalment per la llei de propietat horitzontal, però cadascuna, com deia, té les seves peculiaritats i és segon el codi que hi ha.
0: Clar, és molt difícil.
1: Sí.
0: perquè tu tens una propietat i aquella propietat pot estar qualificada i a lo millor hi ha un sector d'aquella propietat que no és edificable, que és rústica, per exemple, però sí que hi ha una part, o sigui, dintre del conjunt de la propietat hi ha moltes casuístiques, val? Hi ha zones que es pot edificar, hi ha zones que no es pot edificar, cadascú té la seva regulació. Ens podem fixar quan anem pel carrer, hi ha edificis baixos amb alguns carrers i al carrer, dos carrers més enllà, dius, com és que aquest carrer té 7 pisos d'alçada i dos més amunt o més avall només en té 3? Doncs perquè això depèn de la qualificació del terreny que se li ha permès fer més pisos o menys pisos i cadascú té el seu coeficient d'edificabilitat. Però aquí no entraríem perquè això és un tema...
1: És un tema de governabilitat local, vull dir, això és un tema d'urbanisme i és un tema dels ajuntaments i aquí no entrarem. Un cop tinguéssim la propietat, ja sigui de 6 veïns com de 60 o de 500, perquè també n'hi ha macrocomunitats, no? Doncs aquí hem d'establir dins del títol constitutiu de la comunitat, que és quan s'acaba l'edifici de fer, doncs el constructor va al registre i enregistra aquí, matricula la primera vegada aquest edifici i fa doncs, les seves particularitats, les exposa aquí. Un cop tinguem això, doncs ja podem dir que estem constituïts com a comunitat de propietaris.
0: I a més ara també hi ha una altra qüestió de propietat de divisió horitzontal, que estan entrant tots aquests edificis de turístics, que s'estan comprant edificis sencers, que això tampoc no en parlarem, perquè el que volem parlar és justament de les comunitats de veïns i veïnes, a l'uso, que se li diu, en els que estem vivint nosaltres a casa nostra, no? No sé si hi ha hagut més evolucions recents de tots aquests canvis que hi ha hagut a partir d'aquesta llei del 2006, és la darrera, m'has dit, que s'havia fet aquí a Catalunya?
1: No, la darrera, la més principal que tenim ara és realment la de 2025.
0: Ah, 25.
1: Aquest canvi és l'última, és la darrera. I aquesta concentra exactament l'accessibilitat, l'eficiència energètica de l'edifici, els habitatges de l'ús turístic, que és el que tu em preguntaves i en deies, i en alguns resums sectorials una gestió més moderna de les comunitats. És aquesta, l'última, la principal, la que ens hem d'acostar. Val. Per entendre més.
0: Aniríem avançant amb els temes i et voldria preguntar que si totes les comunitats estan obligades a tenir els seus estatuts. Això és obligatori, que tinguin estatuts les comunitats?
1: No, però sí que com a professional entenc que és altament recomanable per diverses qüestions. Com he dit, quan s'acaba una obra, quan s'acaba l'edifici, el constructor va al registre, enregistra aquest edifici i l'immatricula i llavors formem part d'una el que es diu la comunitat de propietaris i llavors aquí hem d'anar a Hisenda fent una sèrie de gestions i tal, no? Doncs

0: en aquest moment és quan nosaltres hem de saber... Realment, el que em preguntava era el tema dels estatuts, no?
1: Sí, sí, és obligatori tenir-los.
0: No és obligatori, però sí és recomanable. Nosaltres entenem que primer ens hem d'atendre per saber els acords i la Junta com es configurarà, què s'ha de fer, doncs, pel primer, l'escriptura d'inscripció al registre. Després hi aniríem als estatuts. Això és jeràrquic, eh? Després, si no en tenim, que no cal, aniríem a les normes comunitàries. I finalment... qui manaria aquí seria la Junta. La Junta que s'agrupa en una sèrie de... Bueno, en tots els propietaris, més alguns càrrecs, i es fa un cop l'any, que és l'ordinària, que és l'obligatòria, i d'aquí surten tots els acords.
1: Ara entrarem amb les reunions d'escala, que a vegades dius, avui tinc una reunió de la meva escala, i et diuen, uf, quina mandra, però entrarem en les reunions de l'escala. Entenc que no és obligatori tenir estatut, sí que és recomanable, i que, per tant, els acords que prengui la pròpia comunitat, per, no sé si és per unanimitat o per àmplia majoria, això davant d'un jutjat, si fos el cas, preval i té validesa, eh? Sí, encara que no hi hagin estatuts a la comunitat.
0: Bueno, havíem dit que el Codi Civil Català estableix, segons per quins acords, un quòrum màxim, un quòrum mínim, no? Hi ha acords que és, per exemple, doncs hem de canviar els coeficients. Doncs això és tan important com que hem d'anar al registre, i llavors això es fa mitjançant un quòrum. En Catalunya és 4/500 parts dels propietaris, a Espanya seria 3/500 parts.
1: Un exemple, hi ha edificis, i aquí a Esplugues estem afectats, per dir d'alguna manera, que les plantes baixes es poden convertir en habitatge. En aquest cas, cal fer un canvi de divisió horitzontal, per exemple, d'ús al jutjat, s'ha de comunicar al jutjat?
0: No al jutjat, no, a l'Ajuntament.
1: A l'Ajuntament.
0: Sí, és una cosa a part.
1: Per tant, no té res a veure ni amb els estatuts,
0: amb la gestió,
1: ni en el notari, a canviar cap tipus dels coeficients.
0: Sí, s'haurà d'anar quan prèviament l'Ajuntament concedeixi aquest propietari que aquest ús serà de vivenda en comptes de local. Llavors aquí sí, s'ha de reunir la Junta, tot això.
1: Hi ha pisos que són molt grans... La gent es fa gran i els fills decideixen, doncs mira, partim aquest pis dels pares, la meitat te'l quedes tu, l'altra meitat me'l quedo jo.
0: Però això de les segregacions, sí, és una altra cosa. No
1: té res a veure.
0: No.
1: Val, doncs seguirem, si un cas, una mica més endavant amb tot aquest tema, i sí que ja m'agradaria una mica entrar en què porten els acords de la Junta, per exemple, no? Quan es convoca una Junta, tot el tema de l'ordre del dia, tots aquests temes que a vegades són feixucs i que són molt senzills pels especialistes, però que pels veïns a vegades ens consta d'entendre, no? Perquè sempre diuen, en primera o segona convocatòria, és obligatori això de fer en primera o segona convocatòria una reunió?
0: Ara en parlem molt de l'obligatorietat. A mi no m'agrada ser tan taxativa, no? Obligatori no és. A mi m'agradaria més parlar, és aconsellable. Bueno, de vegades sí que és veritat que abans sí que es feia, convocatòria de la Junta de Propietaris tal dia, tal hora, en tal lloc. Primera convocatòria, 6 de la tarda. Segona convocatòria, 6 i mitja. Ara no es fa així, ara només és única convocatòria. Si aquesta persona no està a les 6, doncs no està a les 6, vull dir...
1: Val, ja no es fa com abans.
0: Sí.
1: Això ens porta, que això m'ho he saltat. Les comunitats de propietaris ara hem de tenir el nostre propi NIF, com qualsevol associació del barri, hem de tenir un NIF, i això vol dir que ens constituïm com a empresa?
0: No, realment nosaltres no som una empresa. La Hisenda ens obliga a tenir un NIF per una senzilla raó, perquè nosaltres no podem emetre factures, però sí que podem contractar, de fet, subministraments, gent que ve a veure els extintors, el senyor de l'ascensor, vull dir, tot això ens permet amb el nostre NIF poder fer-ho realment, perquè nosaltres necessitem d'aquesta cosa, no? Necessitem de que sigui una cosa activa, no? No és comprar-te una casa i tu ja ho vas fent. Necessites estar reglamentada i necessites estar en condicions de llei, diguéssim.
1: I això cada vegada s'està controlant més.
0: Sí.
1: No solament a nivell de seguretat, sinó a nivell fiscal, perquè tu, la persona que et vingui al teu edifici a fer una reparació, ha de ser un professional i t'ha de fer una factura. O sigui, que ara ja no val que hi ha un veí que és el Manitas de tota la vida, que canvia els fluorescents de l'escala i més coses que s'han fet, no? Jo ara recordo la meva escala, es va haver de posar un mirall amb un racó de l'escala, del replà de l'entrada, que era una mica fosc i quedava allà un racó, i vam decidir que posava un mirall tipus pàrquing perquè des de la porta poguessis veure aquell racó. Clar, això ens ho va fer un dels veïns Manitas. A la meva escala hi ha dos o tres veïns Manitas, no? Ara crec que això ja no podrà ser així. Vull dir, si tu has de fer una cosa, ha de venir un professional i t'ha de fer una factura. És així, oi, Maria?
0: El tema de les factures és un tema fiscal, perquè això està molt controlat. Abans se'ns feia moltes coses amb bé, tot això, llavors si s'ha doncs, de ficar per mig, que d'aquí no ens el ven ningú, i ha dit, bueno, com que tenim un milers de comunitats de propietaris a tot Espanya, doncs fem aquí una mica de puja, no? No és realment cert que no es pugui fer res a la nostra comunitat. Si jo haig de canviar un llum, el puc canviar si sóc el propietari. Què passa? Que aquí, doncs, la meva assegurança, diguéssim, em cobreix, no? Perquè si jo caic a l'escala, doncs segons la pòlissa que tenim, però no cobreix les persones que vinguin de fora. Per això nosaltres hem estat, perquè les som considerats com a centre de treball. Si ve una persona de fora, el senyor dels extintors, i es fa malbé, doncs nosaltres hem d'estar dintre de la normativa, que en aquest cas seria el CAE, que és el certificat, no? Que totes les comunitats, que es paga un cop l'any, i bueno, estem assegurats per aquí, no? També tenim una extensió amb aquest CAE, una extensió d'assegurança, que això és molt important, que no s'hi diu perquè la gent no ho entendria, però que aquestes empreses el que fan és estendre aquesta assegurança perquè ni la propietat ni l'administrador puguin negar-se a ningú que estiguin exonerats d'aquesta responsabilitat.
1: Tornem una mica enrere, que abans hem parlat de la convocatòria de les reunions de l'escala, per dir-ho així d'una manera més col·loquial. I aleshores el que sí voldria és que parléssim una mica per qui ha de formar la junta aquesta de veïns, no? Hi ha unes figures que s'han de complir obligatòriament o amb un president ja n'hi ha prou?
0: Sí, n'hi ha unes figures. N'hi ha unes figures que, com que hem dit des del principi, sempre s'ha regulat el llibre cinquè del Codi Civil Català. Ara és molt fàcil ficar-se, qualsevol persona pot ficar-se al Google i posar Codi Civil Català a partir del llibre cinquè, que és això és el que regula realment les propietats horitzontals, no? I llavors hi ha un capítol el que parla de la constitució de la Junta. Qui constitueix la Junta? La Junta són els propietaris de la finca, d'aquí ha de sortir un president que el càrrec és durant un any, plausiblement, perquè les reunions ordinàries s'han de fer obligatòriament anuals. Després ja en parlaré, si vols, de les extraordinàries, que tenen unes condicions diferents, no? Però realment l'ordinària és on es passen els comptes. Llavors, què hi ha a una convocatòria? Realment s'ha de posar sempre la data, sempre s'ha de posar el lloc, l'hora, que és única convocatòria, i després els punts que es tractaran. No s'hi pot mai de la vida tractar un punt, parlar un punt que no estigui a l'ordre del dia. Per què? Perquè això es considera que les persones dissidents, les persones que no hagin pogut o no hagin volgut venir a la Junta, perquè, entre altres coses, no és obligatòria l'assistència, que això és molt important, doncs es trobarien que, clar, si haguessin sabut que aquest punt es tractaria, doncs potser haguessin vingut. Llavors, com que és discriminatori, doncs no s'hi pot, per llei, no s'hi pot tractar cap punt que no estigui a l'ordre del dia.
1: Per tant, en aquest punt, podríem dir que si hi ha una qüestió molt important que en aquell moment, en la reunió ordinària, es considera que és molt important, s'hauria de convocar una reunió extraordinària i no esperar a la reunió de l'any següent. perquè hi ha temes molt importants que no poden esperar un any.
0: És això. Les reunions ordinàries principalment són per rendir comptes. Els comptes, el que hem gastat durant l'any, els saldos positius, els saldos negatius, tot això. I després parlar dels punts que estan a l'ordre del dia. Jo, per exemple, sempre poso l'últim punt, el darrer punt és ruegos i preguntes, no? Perquè sempre hi ha algú veí que diu, escolta, que el veí de dalt ha posat un parasol que em molesta, em treu la vista. Doncs aquestes coses sí es podran tractar a l'ordre del dia de qualsevol reunió extraordinària que els propietaris concertin.
1: Aleshores, abans has comentat que no és obligatori anar a les reunions, sí, però si es prenen decisions has d'acatar-la. Si s'augmenten les quotes, per exemple, mensuals,
0: sí,
1: has d'acatar-ho, perquè encara que tu no hi eres, és una decisió que han pres la resta de veïns que sí que han anat a la reunió.
0: Sí, ni que vinguin tres veïns, si el bloc és de 60, hem de tenir molt present que aquests tres veïns que han vingut són sobirans i que han de prendre les decisions per la resta. Una altra cosa és que tu salvis el teu vot. Tu tens 30 dies per salvar el teu vot a partir de que l'administrador t'envia la convocatòria. ¿Vale? Quan tu reps la convocatòria a casa, doncs te la llegeixes i dius, escolta, pues jo no estic d'acord amb això. Què podem fer? Quan tenim un acord que és contra llei, nosaltres el que podem fer és impugnar l'acte. Com s'impugna? En 3 mesos, perquè això aniria d'anar al jutjat, tens 3 mesos per impugnar-la, que no val trucar a l'administrador i dir jo no estic d'acord, has de canviar això. Això no ho pot fer l'administrador. L'administrador és una figura molt important que està molt formada, que és una persona com abans era un notari, com abans que fem certificacions oficials, que estem col·legiats, que estem molt preparats, però no prenem decisions. Només us assessorem i intentem que les nostres propietats vagin pel millor camí i que siguin a normativa. Llavors, què has de fer per impugnar? Anar al jutge. Anar al jutge, sempre, al jutjat.
1: Aquest és un dels drets que té qualsevol dels propietaris.
0: Que vulgui impugnar un acte.
1: Un acord pres que no estigui d'acord pot anar al jutjat.
0: Exacte. Serà l'única competència la té el jutge, en aquest cas.
1: Parlem en general dels drets i ara aniríem a les obligacions que tenen els propietaris d'una comunitat. Quines serien les obligacions, a part d'estar al corrent de pagament de la quota?
0: Bueno, això també és una mica d'aquella manera, perquè venim de la sabiència o de la creença de que la meva propietat és meva, vull i puc fer el que vulgui. I això no és real. Les normatives són per seguir-les. Ningú no et dirà has de fer això si va contra la llei perquè tu tens drets, com hem parlat, no? De revocar tot això. Però hem de saber que la propietat, el que és la comunitat, va endavant i és una cosa que es mou cada dia. Cada dia entra gent, cada dia surt, ara s'espatlla allò, ara la normativa surt nova i ens hem d'adherir a la normativa, totes aquestes coses. Llavors, com que és un ent que és vivint, que està vivito y coleando, cada dia i va evolucionant i progressant, doncs nosaltres com a propietaris hem de saber, primer, que estem en una comunitat. Això vol dir que no estem a la muntanya visquent sols i hem de respectar moltes coses. Si no en tenim normatives, nosaltres com a propietaris les podem fer. Em refereixo principalment pel tema de la piscina, l'ús horari de la piscina, per exemple, en una mancomunitat que tingui una piscina. Doncs nosaltres establirem aquestes normatives. Les posem visiblement, les enregistrem al registre, fem estatuts, és igual el que vulguem, però nosaltres podem fer això. Doncs fem-lo, no costa res, i així ens serveix per tercers, perquè de vegades les normes no escrites es fan llei. Com que el del segon ha posat sempre, tota la vida, un tancament, doncs no li han dit res i el tancament no s'hi pot posar, senyor.
1: Que això també és una cosa que tinc en ment.
0: Clar.
1: Veiem molts edificis en què estan apedaçats, per dir-ho d'alguna manera, que els balcons els han tancat amb una carpinteria d'alumini.
0: Sí.
1: I això s'ha permès, però crec que això no es pot fer.
0: No, és il·legal.
1: Perquè és modificar el que seria l'estètica de l'edifici. Per això hi ha un arquitecte que ha dissenyat un edifici, no perquè després tu ho tanquis amb un alumini de color blanc i l'edifici sigui amb una rajola
0: No és només això.
1: Vermella, no?
0: Sí, no és només això, de l'estètica, que pot ser això, una cosa estètica, no? Sinó que modifica tot el comportament de la, de la, de la propietat, de la comunitat, perquè realment el teu balcó i la terrassa és d'ús privatiu, perquè tu tens accés directe, però no és teu.
1: Però això seria en el cas del, dels àtics. Jo parlo de... el segon que té un balcó de 2 metres quadrats.
0: Això és comunitari, també.
1: També és comunitari.
0: Sí, sí. Llavors, què fas? Doncs jo vull tancar. Alteres ja no només l'estètica, com diuen, que potser això és més, menys important, no? Sinó els coeficients. Perquè això te l'adentres dintre de casa teva. Vull dir, jo tinc un dúplex, llavors, bueno, tinc un àtic, per exemple, i la terrassa només tinc accés jo. Llavors, ara jo el que faig és tanco aquí, tanco allà, i faig un bany, i faig una cuina, i faig una habitació. Llavors, tot això va contra la llei, ja ho sabem, però és que va contra la nostra comunitat i els nostres copropietaris, els nostres veïns.
1: Coses tan senzilles com, per exemple, un edifici que té totes les persianes de color blanc i resulta que hi ha un veí que se l'ha posat de color marró perquè li coincideix que amb la seva decoració interna de casa seva les persianes han de ser de color que ara es porta molt el color cafè. O edificis que he vist que hi ha un balcó que està enrajolat. Això tampoc es pot fer.
0: No, és això el que parlàvem. Però el tema de l'estètica, el tema de la persiana, per exemple, és diferent a la del balcó. El tema de la persiana ho regula la llei local. Vale? Les estètiques és d'urbanisme, les estètiques de les comunitats no s'hi poden canviar. I el tema de la rajola és que si jo, com a propietari, enrajolo la meva terrassa, que és comunitària...
1: La paret, vull dir la paret, no el terra, la paret.
0: Sí, pot passar per aquí una tuberia, no? Una canonada.
1: Podria si ser trenca, o un baixant.
0: Exacte. Si es trenca, què passarà? Doncs com que jo he posat això... el Codi Civil Català diu que m'haig d'encarregar d'arreglar-ho jo. Llavors aquí venen els problemes, perquè tu no pots tocar res que no sigui teu.
1: Correcte. Segur que em deixo moltes coses per preguntar-te i de tot el tema de les convocatòries de les reunions. Però aquí sí que voldria fer com un tall, val? I valorar la importància que té que una comunitat de propietaris contracti a un gestor immobiliari, perquè hi ha gent que diu, m'ho porta la gestoria. I m'agradaria, Maria, fer aquest salt i dir, a veure, qui s'encarrega de l'administració del meu edifici? He de buscar un gestor immobiliari, una gestoria que em porti la part burocràtica, perquè les comunitats també han de fer les seves declaracions de la renda. I no sé si també això ho fa el gestor immobiliari, després el gestor immobiliari feu els resums trimestrals de les despeses que tenen les comunitats. I, bueno, només seria aquesta pregunta, la importància que té de tenir un administrador que estigui col·legiat i que sigui un administrador de finques.
0: Sí, parlaves de la declaració de la renda. Realment no es fa la declaració de la renda. Una comunitat no és una persona física, no fa l'IRPF anual, que és el model 100, em sembla, d'Hisenda, però sí que té l'obligació de fer, per exemple, models informatius com el 184, el 347, que són, el 347 és un model informatiu que Hisenda et demana quan tu fas reparacions amb un operari, amb una empresa que augmenta, o sigui, que és més gran de 3.005 euros, em sembla.
1: Sí, 3.005,6 cèntims.
0: Sí, doncs això. Pues mira que
1: està molt regulat, pues
0: 3.000,
1: no?
0: Sí. Llavors, qui et fa tot això? Això t'ho fa l'administrador de finques.
1: Però que és molt fàcil, perquè si un any en una comunitat s'ha de fer alguna obra o se t'espatlla l'ascensor i t'han de fer un canvi... En aquell any ja t'ha pujat la factura d'un dels proveïdors més de 3.000 euros, gairebé segur.
0: Clar, i qui fa aquestes declaracions informatives? Realment, els càrrecs de la Junta no ho fan.
1: No.
0: És per molt tant, difícil.
1: Aquí hauríem de parlar molt de lo que és un gestor immobiliari i el que seria la part més administrativa davant d'Hisenda. Que jo entenc que el gestor immobiliari ho fa tot.
0: Realment hem de separar, perquè no és el mateix un gestor immobiliari que un administrador. En aquest cas, el gestor immobiliari s'encarregaria més de la venda, del lloguer, de tot aquest tipus més comercial, no? L'administrador, que també pot ser gestor immobiliari, nosaltres, per exemple, jo treballo per compte aliena amb una empresa aquí a una empresa familiar molt maca aquí a Esplugues, sí. Doncs també fan aquest tipus de cosa, no? I ajuden sempre els propietaris. És una empresa molt familiar i normalment els administradors han de ser així, no? Han de ser persones molt, molt properes, perquè no tots els propietaris són de la mateixa manera i no totes les comunitats tenen les mateixes característiques i necessitats, no? I llavors, si ens centrem el que és l'administrador real, el que està col·legiat, el que sap quina és la seva feina i com l'ha de fer, doncs aquí estarem més segurs. Segur que estarem més segurs, perquè forma part d'un col·legi, com per exemple aquí el col·legi d'administradors de finques de Barcelona i Lleida. Estàs col·legiat, pagues una quota, però tens un munt de formació, estàs al dia en tot, i les propietats, ojo, que amb això havia parlat abans del tema del CAE, però amb això els propietaris tampoc no estan assabentats, és molt important. Tenem una responsabilitat civil davant del propietari. Un gestor no la té, és diferent.
1: Això és molt interessant.
0: Per això és important que estigui col·legiat. No vol dir que no s'hi pugui gestionar una comunitat, però si no estàs col·legiat... Ara hi ha una llei que sí que l'ha regulat, que és la llei de la vivenda. La llei de la vivenda sí que regula que el que es faci càrrec d'una comunitat, l'administrador com a tal, aquesta professió ha d'estar col·legiat obligatòriament. Però no vol dir això que el gestor no pugui gestionar-ho també.
1: O sigui, s'ha acabat, jo recordo fa anys, estic personalitzant massa, recordo fa anys que a la meva escala hi havia veïns que portaven l'administració de l'escala. Això també ja s'ha acabat.
0: No, encara n'hi ha, sí? No estem amb normativa.
1: Ah, val.
0: És que el tema està, la diferència és aquesta, no?
1: O sigui que mentre no passi res, no hi hagi incidències,
0: bueno, la multa
1: ho poden portar. Després, si hi ha algun problema, s'ho trobaran.
0: Ja, però si tu no ets infermera però saps cosir una ferida, doncs la cosiràs. Saps què vull dir-te?
1: Sí o no, ni donar una injecció. No. I segurament m'atreviria. Només ho faria en cas de vida o mort, donar una injecció.
0: Què passaria si passés alguna cosa, si s'infectés aquesta herida?
1: Clar.
0: Què faries tu? Com a infermera no pots fer res perquè no estàs qualificada.
1: Clar.
0: No. Llavors aquí vindria el tema legal, no? I el tema de responsabilitats.
1: Doncs Maria, poder que ara ha arribat al punt de que ens expliquis quins són els serveis i també l'organització que ofereix un administrador de finques.
0: Doncs sí, pues és molt interessant saber que la nostra comunitat està sempre assessorada pel tema de lleis i de convocació de juntes i tot això pel tema per un professional qualificat, no? En aquest cas, l'administrador que ofereix és la convocatòria de les juntes, porta la comptabilitat de tota la finca, porta les quotes de cobraments, la contractació de serveis, a més fa la supervisió d'aquests serveis. No sé si tens una empresa de neteja, de tant en tant es reuneix amb el gerent de l'empresa. Aquestes reunions, aquesta cosa que no es veu, no és només una convocatòria a l'any per dir el que cobrem i el que hem gastat com a comunitat, no? És tot el que porta afegit a perquè nosaltres podem fer al final aquesta convocatòria real i amb els números i amb la gent que se senti de veritat estimada, no? per aquest tracte, no?
1: Sí, perquè abans parlàvem de quan s'ha de fer algun tipus de reparació a l'escala, de que sigui un professional, però vosaltres també heu de garantir que l'empresa que ve, el treballador que ve, el tingui assegurat. Vull dir que no és tan fàcil. Això ho ha de controlar algú i en aquest cas sou vosaltres.
0: Sí, realment... Nosaltres a vegades pensem com a propietaris, ha vingut un noi, m'ha posat una llumeta i m'ha cobrat 150 euros. El fluorescent no val 150 euros. Això tendeix molt, molt, molt, moltíssim la gent a dir-ho. però darrere d'aquest servei hi ha molta feina. Aquest operari no pot entrar a la nostra finca. Nosaltres normalment som custodi de claus també, si no hi ha el veí o no hi ha el president per donar-li la clau, som els responsables de donar-li la clau a aquest senyor. Ha de venir, ha d'anar a comprar el fluorescent, ha de mirar primer prèviament a la finca com és el fluorescent i quines característiques té. Després nosaltres hem de revisar tota la quantitat de papers, que són innumerables, perquè tinguin el TC2, el TC2 de la Seguretat Social, que tots aquests operaris estiguin legalitzats a la seva empresa. No pot entrar ningú a la nostra comunitat. Pensem que això és casa nostra. I qui es cuida d'això? L'administrador.
1: I parles en primera persona, eh?
0: Sí.
1: Tu t'encarregues de comunitat de propietaris on tu no hi vius perquè ets l'administradora, però sempre parles en primera persona.
0: Sí.
1: I tens cura d'aquestes escales com si fos la teva escala.
0: Sempre. Parlo, i inclús a les juntes. Nosaltres com a administradors som el secretari de la comunitat. No podem prendre decisions. Però la nostra obligació és assessorar. Si el meu propietari té un problema amb el veí de dalt, aquests conflictes nosaltres mediem. Fixa't fins a quin punt nosaltres estem preparats, perquè fem moltes formacions. Mediació de conflictes entre propietaris, anem a la Guàrdia Urbana, anem als Mossos, anem al col·legi, anem a l'Ajuntament... amb totes les tots els ens locals i tots els ens estatals també si cal, perquè també de vegades hem de recórrer a lleis estatals. Uh-huh. Per protegir sempre el propietari, sempre és com cosa nostra, nosaltres l'hem de protegir, l'hem de preservar la seva seguretat sempre.
1: I a més, per un tema, a vegades ateneu 10 trucades. No, que el veí de l'entresol ja m'ha trucat, i el del quart, i la del tercer ja m'ha enviat un correu electrònic pel mateix tema, eh? Vull dir, s'arriba la informació a vegades per moltes bandes.
0: Penseu que la mitja aquí, nosaltres, per exemple, jo, com t'he dit al principi, treballo per una empresa aliena, en aquest tipus de... Només faig comunitats aquí, sí. I portem una mitja 53 finques, independentment de la quantitat de propietaris. Pot ser una finca de 6 propietaris, pot ser una finca de 500 propietaris. La meva empresa, per exemple, porta el símbol. Gent extraordinària, gent magnífica, però és un mastodonte d'edifici. I llavors portem això, portem els baixos, tots els trasters. És això, que has de tenir cura de cadascú d'ells, sàpiga qui és, i llavors si n'hi ha 500 persones en un pàrquing, doncs et truca un, escolta, que la planta 2 s'ha trencat la llum o s'ha apagat, s'ha fos, què fem? Ah, doncs ara truques al noi que va reparar-ho, et truca el de la primera planta, mira, he pujat i m'he trobat, ja m'han trucat, no s'amoïni. I de vegades la gent es queixa d'això, no? Tenim un munt de trucades, un munt de mails que contesta cada dia, i a part la gestió administrativa.
1: No sé si de l'apartat aquest de serveis i organització ens deixem alguna cosa a dir, perquè hi havia el tema de la comunicació i accessibilitat, no? Perquè...
0: Sí, perquè nosaltres, per exemple, bueno, suposo que la majoria, el tema de l'accessibilitat. És veritat que antigament s'enviava una carta física per correus amb la convocatòria. Això ens limita molt, les coses han anat avançant, les necessitats anem sempre a correcuita, els propietaris no tenim temps d'anar a les reunions, no? I volem estar, doncs, al moment que estàs al taxi o que estàs a l'autobús, doncs mira amb el Google i mires aquest administrador què fa i què t'aporta. Doncs nosaltres, per exemple, aquest tema el tenim cobert, perquè tenim disponibilitat de tracte. Què vol dir això? La disponibilitat de tracte és poder donar l'accessibilitat a tothom. El que vulgui, perquè clar, nosaltres ara en tenim una edat, però els nostres pares... Els nostres avis, que també són propietaris, i no ens hem d'oblidar que són gent gran, però que no són tontos, i que tenen tot el dret, igual que abans no havien, potser potser en una propietat horitzontal, advocats, no hi havia metges. eren gent treballadora, de cada dia sortien al dematí i anaven a la tarda a casa. Ara hi ha gent molt preparada, però també hi viuen aquesta gent que no tenen estudis i també necessiten la mateixa cuidar.
1: I la gent gran ens salva les reunions a fer-nos memòria de coses molt antigues. Això ja va passar, sí. I es va solucionar d'aquesta manera. I dius, m'ha donat la clau del que està passant.
0: Exacte.
1: Són ells el que Exacte. Ens donen el fil conductor o la llum aquella que necessitem per desfer aquell nus que s'ha creat amb un problema de la comunitat.
0: Exacte. I això és molt... s'ha de respectar. Pels nouvinguts, perquè... evidentment es compren i es venen pisos cada dia, pels nouvinguts que compren un pis, el del primera, que havia sigut, no sé, m'invento, de la senyora Adela tota la vida, es va morir, va vendre, els fills van vendre, van vingut una parella jove amb un nen petit. Doncs aquesta gent que ve no sap la idiosincràsia d'aquesta comunitat i ens hem de fer referència d'aquesta gent gran que té 80-90 anys, que en sap molt i que tenen exactament el mateix dret que el que ha comprat el pis.
1: Quan hi ha una venda, hi ha una feina que vosaltres feu que la gent no sap, i és que es demana un certificat de que aquell pis que es ven no tingui deutes amb la comunitat. I els que heu de fer la certificació sou vosaltres. És a dir, jo certifico que aquest pis està al corrent de pagament i no té cap deute. I això és una feina addicional, també, que no està en els honoraris. Vull dir que ho heu de fer, perquè també crec que teniu l'obligació de fer aquest certificat.
0: És això, el certificat el faria, diguéssim, el que és el president. Com que, en aquest cas, nosaltres som els administradors...
1: I els secretaris.
0: Els secretaris el fem nosaltres. Això comporta una feina.
1: Sí.
0: Això comporta un risc també, perquè jo certifico davant d'un notari que ha de donar fe de que jo estic dient és cert. Llavors, aprofitem per fer aquesta certificació protegint el senyor que se'n va i el senyor que entra.
1: Correcte.
0: O sigui, són com els àngels de la guarda.
1: Pues doncs sí. La veritat és que sí. I amb el tema aquest de la comunicació ràpida, doncs com dius tu, entren totes les xarxes socials que avui en dia treballem amb elles, tota aquesta informació, a més en el gestor administratiu que tu treballes aquí a Esplugues, que després direm qui és. També teniu una cosa que està molt bé, que els propietaris podem entrar i veure trimestralment com estan els comptes de la nostra comunitat, que això sí. També és molt important i no tothom ho compleix.
0: No,
1: i és obligatori, eh?
0: Sí. Sí. Nosaltres tenim un programa que oferim al nostre propietari a cost zero, perquè el paguem nosaltres, el reposem nosaltres, l'actualitzem nosaltres, segons les necessitats. Què passa? Jo sóc una propietària i tinc unes claus d'accés del meu pis, tinc altres claus d'accés del meu pàrquing i tinc altres claus d'accés del meu traster, per exemple. Tinc tres propietats i cada propietat té una clau d'accés diferent. O sigui, jo sóc la propietària, manejo aquestes redes, no? Però cada entitat té la seva clau. Això nosaltres us oferim. Perquè si jo entro al meu pis amb les meves claus d'accés, em posarà el meu nom, els meus cognoms, i a partir d'aquí jo podré veure qui ha vingut a la finca, com són les liquidacions de l'any 19, de l'any 2019, parlem de més de 5 anys, que aquesta documentació les entitats governamentals no les tenen les tenen, diguéssim, fins als 5 anys nosaltres guardem aquí tot, és com l'Arxivo General d'Índies aquí tenen tot sí. I llavors sí. El rebut que has pagat, el que no has pagat, qui ha vingut, quina factura, les factures també les pengem per si vols i tens necessitat. Hi ha gent que diu, és que això no el faig servir perquè jo som molt gran. Sí, però vostè ho té l'abast i no el paga, vull dir, això ens encarreguem nosaltres. Si vostè vol, pot o estima oportú, entrarà. Si no vol, no cal que entri, perquè a més, això és un addicional, jo li portaré a casa seva la seva liquidació i ho podrà veure en paper.
1: En paper, que és com
0: Exacte.
1: Moltes persones ens agrada tenir-ho a casa.
0: Sí, si això és fer el traje a medida, no?, que se dice.
1: Sí, correcte, com vol vostè, en paper, vol que el correu electrònic, vol entrar vostè per la nostra web i fer servir la seva clau d'usuari, vull dir que doneu diverses possibilitats d'accessibilitat de la informació. Ara sí que arribaria el punt de dir Maria Penya, advocada especialitzada en divisió horitzontal i comunitats de propietaris. Maria, si necessitem fer-te una consulta als teus serveis, a on et podem trobar?
0: Oh. I això ja és propaganda gratuïta, no? Que...
1: Sí, on estàs? Perquè tu tens despatx a Barcelona i has dit diverses vegades que també estàs aquí a Esplugues amb una oficina,
0: administrador de finques aquí a Esplugues. Jo tinc despatx a Barcelona, al carrer Entença, però no faig competència desleal, per tant, jo, els meus treballs no tenen res a veure amb dret civil, dret penal i algunes coses més d'administració. Però quan em dedico al tema de la propietat horitzontal, només ho faig en un despatx, que és al carrer Bruc, número 18, l'empresa es diu Preciado Finques, en tenim més de 400... de tota índole, vull dir que som 14 persones, és una empresa molt, molt familiar, fa 25 anys que estem a Esplugues. Jo he demanat permís per dir el nom, que és Preciado Finques, al meu cap, però César Preciado m'ha dit que digui el que necessiti, però jo diria moltes coses bones.
1: De fet, jo he convidat a la Maria a venir aquí i el tema de la consulta, de la presentació del programa ha sigut una simulació, ja em coneixeu, i jo la Maria la vaig conèixer fa un any, que és la nova administradora de la nostra finca, i estic encantada, he vist un canvi bastant gran pel tracte que té, et contesta els correus en seguida, t'atén ràpid, que entenc que és la política d'empresa que teniu, però la veritat és que el tracte amb tu és molt agradable i molt directe.
0: Sempre tenim tendemos a mejorar, perquè és veritat que tenim moltes finques i és veritat que això que deies, no? De 30 veïns em truquen 28 per la mateixa consulta. Llavors, a tu t'ha tocat que en el nostre horari, que ja aprofito per dir-ho, de 9 a 13:30 i de 16 a 19 cada dia de dilluns a dijous, excepte els divendres, que és de 9 a 2, doncs potser em truques i no em trobes i m'has de posar un missatge. Però jo personalment no me'n vaig mai a casa sense contestar un missatge.
1: Ja ho sé, que contesta a vegades a hores que diu m'està contestant un correu a les 10 de la nit, no m'ho puc creure. Maria, m'han quedat moltes coses encara i vaig donant una mica de... com una saltimbanqui, no sé com dir-ho, no? Vaig saltant d'un lloc a l'altre i hi ha un tema que et volia preguntar i que tenim anotat, que és, per exemple, qualsevol persona pot ser president d'una comunitat? Hi ha algú que estigui lliure d'aquest càrrec?
0: El que esté libre que tire la primera piedra.
1: Ah, con la cara que me está poniendo. Ja sé la resposta.
0: Sí. Tothom està obligat. Això sí que és una obligació. Els càrrecs de president són obligatoris per tots i cada un dels propietaris.
1: Independentment de l'edat?
0: Sí, pots tenir 90 anys.
1: Però si tens algun tipus de demència, per exemple, aleshores estàs totalment exempt.
0: Aquí entra el que jo dic, l'apreciació humana de l'administrador.
1: Perquè podrien ser els fills els responsables, no?
0: Només poden ser els càrrecs de la comunitat de propietaris, només els poden exercir els propietaris.
1: Sí, aquests propietaris que no viuen a edifici, que tenen el pis llogat i diuen, jo no puc ser president perquè no visc a l'Escala.
0: No realment que no pugui ser, sinó que ha de ser. Què passa? Que aquí entra l'empatia, no? Aquí entra el sentit comú. Si un propietari viu a Sòria i té aquest pis llogat, probablement serà més difícil gestionar. Sí que és veritat que ens teniu nosaltres, però és més difícil gestionar. Nosaltres, ja ho he dit al principi, no podem signar res. Sempre que ho signem és per ordre del propietari.
1: Vale? I una persona que viu a Sòria, però que en el pis està vivint el seu fill, li pot fer una delegació?
0: La delegació de vot i la delegació de representació són dues coses diferents.
1: Val.
0: una persona que te representa a tu, tu pots amb la convocatòria, normalment jo les faig així, al peu de pàgina poso, doncs jo no puc anar-hi, delego el vot a aquesta persona, s'assigna i ja està. Això, amb el tema dels vots, pots votar, vale? Si és un propietari el que li has delegat. Si és una representació, aquesta persona pot acudir a la reunió, però no podrà votar. També passa amb els morosos.
1: I si ho accepta la comunitat per unanimitat, sí, és un acord, podria votar?
0: Sí. Si accepta, o sigui, si té deutes, no.
1: Ah, no, clar, si té deutes...
0: Tu has de reconèixer aquesta persona, vull dir, sí, tothom ha de ser obligatòriament president. Què passa amb aquestes causístiques que m'has comentat? Una persona de 90 anys, una persona amb una reducció física, una malaltia que no pugui, doncs ha d'anar a que l'exoneri el jutge. Tornem al jutjat. Clar, és de sentit comú que no podem tornar al jutjat per una cosa així. Doncs què passa? Es fa una roda, dius, pues, si el primer ha sigut l'any passat i ara em toca a mi, que jo tinc 50 anys i sóc el del primer-segona, doncs ho sóc perquè, clar, no tinc més remei. Però l'any que ve serà el del primer-tercera, que té 90 anys. Llavors, què farem? Doncs ho escollim nosaltres, saltem la roda, no passa res. És que és d'humans fer això. Va. No passa res. Però si no, si hi ha comunitats que són molt, molt hostils, que tenen moltes coses d'anys passats, que això no arriba a res, només que a posar pals a les rodes, jo sempre ho dic, soc molt negociadora, doncs obliguen aquesta persona que vagi finalment a que l'exoneri del càrrec, doncs un jutge.
1: Abans també has parlat, i ho hem passat per sobre, però no voldria deixar, la mediació. Conflictes entre veïns i la mediació que heu de fer els administradors, o a vegades conflictes entre comunitats colindants, que hi ha conflicte i l'heu de resoldre entre els administradors de cada finca. Teniu molts problemes? Perquè, clar, heu de fer no solament d'administrador, sinó que a vegades de psicòleg, posar-vos a la pell de la gent, ser empàtics, però alhora acatar la llei, perquè a vegades hi ha gent que vol fer coses que la normativa no ho permet i vosaltres heu d'anar trampejant entre, no dos aguas, entre tres aguas.
0: Estendre els llençols, per exemple.
1: No? Ah.
0: La veïna de dalt m'ha estès els llençols i mira.
1: I el perro del quarto se mea i me... Sí, aquest cas també el conec, sí.
0: Doncs què fa l'administrador? El paper principal... és lluita perquè la convivència sea el millor possible. Fa de mediador imparcial i garanteix que la normativa es compleixi. Vull dir, una cosa és que tu diguis, mira, la normativa diu que el teu gos no s'hi pot pitjar aquí. Però una altra cosa molt diferent és com ho dius. De vegades no és el que dius, sinó com ho dius. Llavors són temes molt personals. La veïna del quart no arriba a estar bé mai de la vida perquè la seva mare ja no estava bé amb la mare de l'altra. I llavors no saben ben bé per què han arribat a aquest punt, no? I amb qui realment repercuteix? Amb tota la convivència de tota la comunitat. Per això el mediador ha de ser imparcial, però ha de ficar-se. Si no, tenim altres recursos.
1: I en el cas de que no s'arribi a un acord, doncs és en el jutjat?
0: No, és en aquest cas que jo també vull donar un punt molt important que a mi com a administradora m'està ajudant moltíssim, que és el servei de mediació de l'Ajuntament de
1: Esplugues. És veritat, tenen una oficina.
0: Tenim dos professionals impressionants, perquè no diré res, perquè això ha sortit ara, sí, i no diré el seu nom perquè no m'han
1: autoritzat. No, perquè a més, per protecció de dades no podem donar
0: Exacte.
1: Nom si no t'ho
0: autoritzen. Però tenen dos noies amb les que jo he parlat i m'he posat en contacte mitjançant mail quan hi ha una dificultat. És cert que la mediació és voluntària, ningú no pot... obligar ningú a anar a una mediació, no? Però i si ho intentem i tu i jo ens portem malament com a veïnes i després, Isabel, doncs aconseguint almenys, no ser amigues, però almenys tirar endavant, és molt enriquidor tot això. Llavors s'ha de fer servir tots els mitjans que hi hagin.
1: Maria, ens queden molts temes per parlar, però se'ns està acabant el temps i poder hauríem de quedar en altres ocasions. La Maria, que m'ha fet un resum super exhaustiu de tot, de totes les qüestions de què hem parlat, ens n'hem deixat moltes, però hi ha un darrer punt que el podríem comentar, no? I que seria dignificar la figura de l'administrador, que no és simplement un gestor de rebuts i de convocatòries. Les comunitats de propietaris són petits univers on es prenen decisions, on hi ha gestions i s'han de gestionar també els drets i les obligacions. Després, dignificar aquesta professió també significa conèixer la gestió que hi ha dintre d'un edifici, una gestió que és molt complexa. S'han de tenir coneixements de propietat horitzontal, fiscalitat, comptabilitat, protecció de dades, eficiència energètica, subvencions, contractacions laborals, i seguim, no? Dignificar la professió, i aquesta seria l'última instància que ens posa la Maria, és dignificar la pròpia convivència. Tot això, amb un resum molt condensat, és el que fa un administrador de finques.
0: Sí.
1: Afegiries alguna cosa més per acomiadar-nos, Maria?
0: Jo només tinc paraules d'agraïment. Moltes paraules d'agraïment als meus propietaris, als que jo gestiono i als que gestionen els meus companys. Perquè sí que és veritat que la dignificació la fem pas a pas, un per un. Nosaltres realment, és això que tu deies, certifiquem moltes coses que salven a moltes persones. I llavors és important que sapiguem que dintre de la professió hi ha de tot, com els dentistes, com a... Sí, però
1: els dentistes fan més mal, eh? Exacte. Que els administradors. Exacte. De finques.
0: Però és important. Tothom vol respecte al seu ordre de treball, no? I hem de començar per això. I res més. Agraïments.
1: Doncs nosaltres també, molt agraïts des d'Esplugues FM per tenir avui a la Maria aquí amb nosaltres. I crec, Maria, que poder, com he dit abans, ens haurem de trobar un altre dia. Se m'està acudint, si algú té alguna consulta puntual, ho podríem canalitzar a través de la ràdio, però ja ho hem dit, Maria està aquí a Esplugues, a Preciado, i que està al carrer Bruc, no recordo ara el número.
0: 18.
1: Número 18, està aquí a tocar la plaça de la Sardana, vull dir que ho teniu molt a prop. I jo també molt agraïda, Maria, perquè hagis estat aquí amb nosaltres, perquè ens hagis fet aquesta petita pinzellada, anava a dir masterclass, però tampoc no és una masterclass,
0: no,
1: el que hem fet.
0: Hi ha molts professionals.
1: és una pinzellada que ens has fet de les comunitats de propietaris. Uh-huh. I també dic que la mediació que fan els administradors és molt important i es nota en les reunions de veïns, eh? Vull dir que a vegades també depèn del tarannà amb el que ve l'administrador, la reunió pot fluir d'una manera o d'una altra.
0: Sí.
1: Així
0: sí,
1: és.
0: Sí. Sempre per bé de tots, no?
1: Sí. Doncs, Maria, gràcies, una abraçada.
0: Gràcies
1: i com dic a tothom, els micròfons d'Esplugues FM estan a la vostra disposició per tot allò que vulgueu. Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són la una del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Hola, una salutació per tots. Els parla en Josep Maria, com sempre, amb el meu company l'Agustí.
4: Què tal, Josep Maria? Com anem?
3: Avui tenim un personatge molt interessant amb nosaltres. Tenim el fundador i director del Cineclub Esplugues, en Jordi Udina Tormo. Bon dia, Jordi, com estàs?
5: Hola, bon dia.
3: Benvingut i espero que ens expliquis moltes coses del Cineclub.
5: Bé, farem el que podrem, sí.
3: Moltes gràcies.
4: Bé, jo, la primera pregunta seria, com se't va acudir això de crear un cineclub o un poble com Esplugues? Primer, ets gran aficionat al cinema, no? Això és fonamental.
5: Sí, sí. T'he de dir que ho era més que ara, eh? Ara ja, que, o sigui, quan has començat a retirar de les coses, se't va...
4: Bueno, això és l'edat, això és tema d'edat.
5: Sí, ja se't va oblidant tot i ja no, el no estar-hi ficat de dins...
4: Involucrat.
5: Ja perds una mica l'actualitat. Doncs mira, tornant a la pregunta que em feies aquí, jo m'hi vaig començar... Aquí a Esplugues hi havia una bibliotecària que es deia Natàlia Hernández, que ja feia cinefòrums, i els feia aquí, a l'Avenç. I aquí és on vaig començar jo a venir, a introduir-me en el món aquest del cinefòrum. I això t'estic parlant de l'any 59, que va començar a fer...
4: O sigui, el segle passat, ja.
5: A l'any 59, aquesta senyoreta, Natàlia Hernández, feia cinefòrums aquí a l'Avenç. I, bueno, i aquelles pel·lícules com Fahrenheit 451, Els Tarantos, L'Escapada, Siete Días de Mayo, Días de Vino y Rosas, tot això ho vaig veure aquí, a la sala...
3: Grans pel·lícules.
5: Que malauradament després es va cremar, no? Que per això et deia abans el Cinema Paradiso, que també se'ns va cremar.
4: Una vida paral·lela. Després escoltarem una miqueta la música del Cinema Paradiso.
3: Parla'ns d'això que es va cremar. Explica'ns què va passar.
5: Bueno, això era l'any 69, que bueno, aquí feien cine. Hi havia un que tenia la sala llogada per fer cine i tal, i era el gener. Una hora abans engegaven la calefacció, la caldera va fer un esbufec d'aquells,
4: sí.
5: Es va començar a prendre el pols de carbó que hi havia a baix, eh. No va passar res fins el primer que va obrir una porta de l'escenari, una bola de foc que bueno, allà va anar tot, no? I això ja dic, era l'any 69.
4: Llavors que va estar molt temps tancat fins que es va tornar...
5: El 26 de gener. Sí, a veure, un parell d'anys. La sala va estar inaprofitable durant molts anys.
4: Passa que l'Ajuntament no posava diners aquí a aquella època.
5: No.
4: No n'hi havia.
5: No. Aquesta societat sempre ha sigut dels socis i ha viscut de les quotes dels socis i prou. Això antigament, ara sí que hi ha ajuts i tal, no? Però bueno... hi havia una altra saleta més petita, que és la que es va tenir que habilitar perquè l'incendi va destruir una mica tot els voltants de la sala, no? I llavors vam començar a fer aquesta sala, que era el pis de dalt. Allà vam començar a fer el que vam poder, perquè era tan petita i tan poca alçada, que és la que encara hi ha actualment, no donava per posar la pantalla...

0: De fer cine, fer ràdio ara. Però bueno, parlem de cine, que és l'important.
1: Parlem de cine, que és l'important. Deixa'm fer-te una pregunta. Quan es va tancar el cineclub?
2: Bueno, tancar oficialment no s'ha tancat mai. Però bueno, vam celebrar els 40 anys. Això era l'11 de maig del... Això va ser l'any...
1: Tindria que ser el 98, no?
2: Sí.
1: Per dates?
2: Sí. Vam celebrar els 40 anys, però després encara vam fer 3 o 4 anys, vam fer una mica de cinema al carrer, això que fèiem els estius aquí, que amb gran èxit, per cert.
1: Cinema això, a la fresca.
0: Això s'ha perdut, eh? Mira que era maco l'estiu quan eres petit, sí. El cinema que havia abans a la fresca.
1: Sí, a la fresca, això sí. Doncs sí.
2: Pues aquí a la pista posàvem una pantalla gran, també, perquè jo sóc de pantalla, com més grans millor.
0: És que jo també sóc com tu.
2: Quan em diuen... Quan em diuen
1: un minicine no t'agrada ni veure'l. Una minissala ni regalada.
0: Una pel·lícula es té que veure en una sala de cinema gran, fos...
1: Estem d'acord.
0: Per molt que tinguis una tele amb alta definició, no, com el cine, no hi ha res.
1: No és el mateix, té que ser una pantalla gran.
2: Una vegada vaig anar, em sembla que era el Coliseum o el Comèdia.
0: El Comèdia havia fet 4 o 5 sales, que era un cine enorme.
2: Una sala que amb Super 8 ho feia jo al menjador de casa, allò. Aquella pantalla que vaig veure, vaig anar pagant per veure una pel·lícula. Dic, però si això ho faig a casa meva, al menjador.
1: No, estem tots d'acord. El cinema té que tenir una pantalla com condicions. Jo diria, com a mínim 5-6 metres per començar. Com a mínim. És que si no...
2: Sí, aquesta que tenim aquí encara hi és 6x4, sí.
1: Ah, és que és un mínim. És que si no estàs veient cinema. És que per això a casa teva et pots muntar avui en dia. Clar. Hi ha projectors que tenen una qualitat magnífica. Clar. Jo a casa meva tinc una pantalla de 3 metres amb un videoprojector. Llavors, bueno, si vas al cinema és per un plus, no?
2: Clar,
1: una mica més.
2: No, això és com això del cineclub, em sembla que aquí a Esplugues, al barri d'allà Can Vidalet, n'hi ha un que ho fan amb una, si diuen cineclub, amb un televisor, que no sé com, no hi anem mai, no sé com...
0: Això és teleclub, serà en tot cas.
2: Però, esclar, després, i jo pregunto, bueno, però un director de fotografia en el... Tu veus una pel·lícula, els fotogrames tenen una llum que aquell director li ha posat. Es veurà o no es veurà? Serà... Però a la tele diuen, no es veu. Li pugen la llum...
0: Ah, sí, el brillo, que es diu, el brillo.
2: Però... I ja està, ja. Bueno, estàs destrossant l'obra d'aquest home que ha fet això, no? Del director de fotografia.
1: I avui en dia, amb la projecció digital, també hi ha moltes vegades que les obres queden una mica tocades, perquè moltes vegades les pel·lícules no es passen amb el brillantor que originàriament es van fer. Per això hi ha molts directors que encara avui en dia volen filmar amb cel·luloide, no volen filmar amb digital.
2: Clar. Sí.
1: El Tarantino, el Spielberg, tots aquests volen firmar amb cel·luloide, perquè al final el que tu deies, el director de fotografia està posant el seu art i no perquè després ningú l'agafi el mermi, el canvi o el toqui, clar. És que si no perd la pel·lícula.
2: Sí.
1: I ja no parlem de televisió, de totes les bestialitats que fan,
0: quan,
1: projeccions...
0: Quan tallen la meitat de l'escena d'intriga, posen els anuncis i ja acabat, i què passa aquí?
1: Sí. No.
0: I sense avisar.
2: T'has vist tota la pel·lícula i dius, ara no recordo com es diu aquell secundari que he vist allà, i que arriben els crèdits, te'ls treuen
1: i no veus ni... No, és veritat.
2: I això...
0: És que, a part de llegir els crèdits, és escoltar la música que han posat aquella pel·lícula, que també és interessant quedar-se...
1: No, jo sempre em quedo fins al final, perquè...
0: Jo sempre miro a veure on s'ha rodat, a veure on s'ha fet aquesta pel·lícula,
1: sí.
0: A quin lloc, i sempre
1: sí,
0: em quedo a mirar.
1: A mi m'agrada mirar aquestes coses.
2: Normalment és l'últim de tot.
1: Sí.
0: Però, bueno, escoltes la música, que si t'agradis, sí. I a més estàs assentat en una sala,
2: sí.
0: I estàs còmode, estàs allà.
1: Sí, el problema, per mi, és la meva dona que ja es vol aixecar i marxar, i llavors la tinc que fer sentar per acabar de veure, i per què vol veure això? És que vull veure, perquè m'interessa. Perquè moltes vegades la gent està acostumada a acabar la pel·lícula, agafar i marxar,
2: sí.
1: Quan en realitat els títols, jo també trobo com vosaltres, són interessants, t'aporten també una informació sobre la pel·lícula, que és interessant.
0: Sí, per això hi ha vegades hi ha curiositat quan algun director posa els títols al començament.
1: Sí, senyor.
0: Hi ha pel·lícules,
1: ja n'hi ha,
0: Superman,
1: ja
0: n'hi ha. Alguna de les Spielberg que han posat títols al començament.
1: Sí, també
0: que te'ls tinguis que...
2: T'has de veure per força, clar. Sí.
1: Molt bé. Tornant al cineclub, ens has parlat abans de l'operador que teníeu, que teníeu un operador de cinema que
2: sí.
1: Era una persona especial i també amb coses paral·leles al Cinema Paradís o la pel·lícula.
2: Bueno, sí, el senyor Oliva, que dèiem, Lluís Oliva, Sala, també ens va deixar un mes abans de celebrar el 40è aniversari, que va venir el seu fill i vam refer-li un record, no? va estar

0: des del principi, bueno, menys les tres primeres sessions, que una la vam fer amb un projector que em va deixar un amic de la facultat de farmàcia, un projector de 16 mil·límetres, la segona ja van venir uns amics també de Cornellà, i vam dir, això no pot ser, que ens deixin el projector cada vegada, no pot ser, i llavors ja vam contractar aquest senyor, el Lluís Oliva, que venia amb un Meopta, un projector Meopta, check és, que de 16 mil·límetres, i vam començar amb ell. I a més sabíem que sempre era el mateix, que era un professional i que no fallaria mai. Crec que amb tots aquests anys només hem hagut de suspendre una vegada la projecció, que precisament era de la pelota basca, per avaria en el projector, només una vegada.
1: Pues els Meopta tenien fama de ser molt, molt forts, vull dir que eren projectors molt, molt bàsics, però tenien fama de ser ferro colat i fort, sí, passaven molt, però...
0: És un tanc.
1: Un tanc, sí, sí.
0: Aquest, els patins, per on passa la pel·lícula, són de safir. Una cosa que no es desgasta mai per moltes pel·lícules que hi passin. I una anècdota, i és que aquest projector, aquest mateix, el tinc jo a casa. Aquest senyor, quan se'n volia desfer, me'l va cedir, i és el que a la festa del 40è aniversari vam posar en marxa aquí en el vestíbul de la sala, mentre fèiem un pica-pica, vam posar en marxa el primer projector que vam tenir.
1: Sí, perquè recordem els que ens estan escoltant que antigament hi havia gent que es dedicava amb projectors de 16 a anar a fer projeccions a diversos llocs. Era a dir, ell era tenia el seu projector, s'anava al Velozfilm, hi havia diverses distribuïdores de pel·lícules de 16, sí. Llogaven la pel·lícula, sí. Que venien amb unes maletetes de mig cartró, amb una cinta al mig.
0: Sí, sí.
1: Llavors ells agafaven la pel·lículeta i s'anaven, doncs, jo què sé, Esplugues, Castelldefels, Molins de Rei...
0: I passaven
1: la pel·lícula i guanyaven la vida fent això, perquè pagaven el lloguer, amb ells els hi pagaven la projecció i era això.
0: Pues aquest era un senyor
1: d'aquests
0: que feia això, sí, sí.
1: Sí, sí. Enamorats del cinema, tots.
0: I m'explicava que anava també a fer els pel·lícules als de Can Barça, els jugadors del Barça.
1: Ah, també anava a
0: projectar ell. Era el projeccionista oficial d'allà, sí, sí.
1: No, i a més que això, amb 16 mil·límetres, pels que no ho sàpiguen, també era un format que antigament la televisió feia totes les pel·lícules i tots els reportatges es feien en 16. Abans del digital, tot es feia en 16 mil·límetres.
0: Sí, sí, hasta les notícies. Sortia un càmera amb 16...
1: Filmant.
0: Sí, sí, sí, després s'havia de revelar...
1: Una feinada.
0: Arribava a les notícies del vespre, suposo, perquè...
1: Ja... Sí, sí, clar, perquè està que la pel·lícula no arribava físicament ja revelada fins als estudis per poder-la passar, imagina't tu.
0: Clar.
1: Però un format que el seu dia, bueno, va tenir molt èxit perquè era la meitat de gros que el que era el 35,
0: sí.
1: I tenia una qualitat de projecció fenomenal,
0: sí.
1: Amb la qual no es perdia qualitat i, en canvi, el format era la meitat i, per tant, les bobines ocupaven la meitat o menys de la meitat del que ocupaven les de 35.
0: Sí, sí, sí, sí. Per això, amb aquesta màquina, bueno, la primera pel·lícula que vam fer, que va ser Adivina quién viene esta noche, aquesta pel·lícula jo... Sí, l'havia vist... És en color, però amb 16 mil·límetres era en blanc i negre.
1: Bueno.
0: Perquè les còpies que feien sempre, no sempre, però amb 16 mil·límetres les feien en blanc i negre per qüestió
1: pels costos,
0: preu,
1: sí, pels costos, era molt més barat, sí. Tirar amb 16, o sigui, el dels
0: és
1: negatius.
0: És com mon oncle, mi tio, també la vam fer en blanc i negre, però si l'he vist en color.
2: Sí, sí, sí. El Jack Steady, molt bona pel·lícula.
1: Són curiositats, curiositats que la gent que ens escolti de menys edat es pensarà que estem parlant de coses d'una altra galàxia.
2: Mira, jo tinc curiositat per una cosa.
1: Digue'm.
2: Com escollies les pel·lícules cada setmana? Quin criteri feies? O
0: sí.
2: Que canviaves de gènere, avui oeste, avui d'intriga, avui comèdia? Com...
0: Sí, fèiem cicles, que en dèiem. No? O sigui, fèiem per cicles. Llavors, ho fèiem sempre conjuntament amb el Ruy de Villalobos, que era crític de cinema, i director d'una revista i tal. Bueno, llavors, quan venia ja dèiem, a veure, què preparem per el mes que ve o això, i es posàvem d'acord, per què no fem un cicle d'autor del cine espanyol d'ahir, d'avui, I vinga, ah, pues va, vinga, va, què hi ha? Pues mira, no hi ha cartes abertes, nada menos que todo un hombre. Vale, pues fem-ho i tal. I anava, i fèiem així.
2: I com es aconseguies les pel·lícules? Clar, no és un altre tema. La cosa és escollir després
0: sí,
2: trobar la còpia.
0: Sí, bueno, no, ja teníem quatre, em sembla que quatre o cinc cases. Que, hi havia una que era regentada per les monges, que es deia San Pablo Films.
1: San Pablo Films, molt coneguda. No, jo recordo quan va tancar que vaig poder comprar còpies de 16 i de Super 8 que en tenien, sí. Sí. Bueno, més de 16, de Super 8 no, de 16.
0: A l'Avinguda Catedral.
1: Sí, sí, sí, a l'Avinguda Catedral. Sí. Era una gran distribuïdora, eh?
0: Sí.
1: A més tenia
0: sí,
1: un catàleg
0: un catàleg
1: grandiós.
0: Magnífic,
1: sí,
0: sí,
1: grandiós.
0: Sí. Encara en corren per casa.
1: Sí, sí,
0: eren no? Uns llibrets fantàstics. Després hi havia Lux, Veloz...
1: El Veloz Films, el Veloz Films, el senyor Sala, sí, que el cel estigui.
0: La de Lux, que després va ser la primera que va caure... I Profilmar.
1: Ah, Profilmar, sí. Sí, sí, també.
0: I allà anàvem a llogar, tot amb 16, eh? Llavors això tenia una limitació, és que perquè estigués, una pel·lícula que estigués en catàleg de 16 mil·límetres vol dir que feia 4 o 5 anys que s'havia estrenat amb 35. O sigui, sempre anaves 4 o 5 anys enrere. Mm. Però bueno, com que nosaltres ja buscàvem coses com més enrere millor i com menys vistes millor i com... Bueno, en fi, era, el Cineclub era una mica un estudi de coses que no sabien... Que, primera, que no eren comercials. No eren comercials. Vull dir, eren pel·lícules...
1: Eren cultural, més que... Clar, buscaven més un cinema cultural que comercial.
0: Tot i que aquí sempre vam anar a cavall d'una cosa i l'altra. Vull dir, aquí Esplugues s'havia de vigilar molt perquè, si no, a la tercera que feies... No anava bé, la gent veies que anava
2: baixava.
0: I de tant en tant fèiem alguna cosa comercial, perquè de tot se'n pot treure profit. O sigui, de tot els col·loquis eren vius, vull dir, sigui la pel·lícula que sigui, i aquí és que hem fet de tot, de...
2: Llavors, quan presentaves la pel·lícula, que primer feu una explicació de la pel·lícula abans de començar,
0: sí,
2: i després, quan acabava, havia un diàleg amb el públic, que opinaven...
0: Sí, sí, sí, amb aquest, bueno, dic el Roy de Villalobos, perquè és... Fora dels tres primers, ell es va incorporar a la tercera o quarta projecció, que per cert, me'n recordo que va ser aquella dels vampirs, del
1: Polanski?
0: Del Polanski.
1: Boníssima, boníssima. Una de les meves pel·lícules preferides. L'ambientació és preciosa. Aquella. En 16 vaig tenir una còpia en 16, també, d'aquesta pel·lícula.
0: Ah, sí? El Baile, sí, de los
1: Baile de los Vampiros.
0: Va ser la primera que es va incorporar al Ruiz de Villalobos, que era la tercera que fèiem, o així. I a partir d'ahir, ja fins a l'últim dia, va estar ell, no? I, bueno, i ell és el que em proposava... Jo conec... com que estava a Ràdio Nacional amb un programa que es deia Dia de Domingo, ell feia els diumenges al dematí un programa que es deia Dia de Domingo, va estar molts anys fent-lo a Ràdio Nacional, bueno, 30 anys va estar fent-lo.
2: Déu-n'hi-do, devia ser bo el programa, eh?
0: Sí, jo l'escoltava sempre. També va ser director de la Setmana del Cine Espanyol de Molins de Rei, aquest, i, bueno, i director de la revista Imágenes de Actualidad. Bueno. Llavors, amb ell dèiem, jo tinc a la ràdio, tinc tal director diumenge, tal, ja li diré que la setmana que ve...
2: Ah, clar, llavors us portava directors, clar, actors, això, clar, està molt bé.
0: Clar, clar.
2: I que la gent pugui interactuar amb la gent que ha fet la pel·lícula.
0: Clar, això ho hem fet molt, moltíssim. Vull dir, després també hem fet preestrenes, ens posàvem d'acord, perquè llavors aquella, jo era de la Federació Catalana de Cineclubs, era de la Junta, uh-huh, i també tenia accés a dir, bueno, s'ha d'estrenar a Barcelona una pel·lícula que es deia Barcelona, precisament, s'havia d'estrenar, doncs primer l'estrenàvem aquí a Esplugues, per veure com anava...
2: La reacció de la gent.
0: Venia tot l'equip, venia el director i tot l'equip, guionistes, tot, i clar, ja palpaven una mica les impressions de la gent. Amb color, o sigui, primer el Villalobos feia una explicació del director, de, o com s'havia rodat, anècdotes, sí, si és que n'hi havia, de la pel·lícula. Llavors, el tema que anava es discutia després en el fòrum que es feia després amb tota la gent. Aquesta pel·lícula anava de droga, doncs vinga, es parlava de droga, no? I així. I, bueno, i a vegades havíem tingut, durava més el col·loqui que la pel·lícula. I se'ns havien tocat també quarts de dues, les dues, aquí xerrant, no?
1: Bueno, perquè si el col·loqui era interessant.
2: Sí. I ara que, clar, això parles dels anys 60, no?
0: Sí.
2: Tenies problemes amb la censura, segons quins temes tocaves d'aquella època? O...
0: No.
2: No us hi posaven?
0: No. No perquè era un cineclub. Mm. Perquè si no, segurament que sí. Vull dir, a veure, és que aquí als cineclubs només ens deixaven, segons el Ministerio
2: d'Educació, de
0: Informació, no? De... i sí, Turismo, sí, sí. Que sí, que al principi de tot havia de treure uns permisos, perquè reunir-se a la sala més de tres persones ja era, clar, una manifestació.
1: I subversiva, de més. Sí. I depèn de la pel·lícula, ja, clandestina.
0: Sí. O és que dicen que van a hablar d'esto i hablan d'altra cosa.
1: Clar.
0: I que és efectivament
1: el que passava.
0: El que passava.
2: Feta la llifita la trampa, no?
0: Sí. I clar, llavors, segons el Ministeri, diu, és curiós, perquè diu, deberán assistir a les sessions cinematogràfiques organitzades per los cineclubs solamente los socios de los mismos. O sigui, només podien entrar els socis. I llavors, diu, en ningún caso pueden funcionar con taquilla abierta. Un altre problema, imagina com has de subsistir.
2: I bé, com tu deies, com no es podia subsistir amb no, tots aquests costos que tenies.
0: Clar, impossible. És que bueno, el projeccionista, el senyor aquest, encara que havia de pagar el lloguer de la màquina de 16, però nosaltres, jo sempre vaig negar-me a comprar-ne. Es podia comprar, però llavors el tenia que fer jo.
1: Era més fàcil agafar algú que tingués i ja està.
0: Llavors, manteniment, làmperes, de tot això també era...
1: Bueno, jo recordo que hi havia el carnet de projeccionista.
0: Sí.
1: Per 35 necessitaves un carnet especial,
0: sí,
1: i tenies, sí, que fer un examen.
0: Sí.
1: Jo tenia el carnet de 35 de projeccionista, per això ho dic, eh? Sí, no, però és veritat. Sí, necessita...
0: No. No sé si aquests amb 16 també l'exigien, potser sí, perquè aquest senyor anava per col·legis i anava per escoles, fent projecció, es dedicava a això només.
1: Sí, perquè el 16, pels que ens senten i no coneixen gaire, el tamany del projector era, entre cometes, més o menys portable, devia passar, sí, uns 20 o 30 quilos,
0: sí, sí,
1: però era més o menys portable. El del 35 és que ja no es pot ni moure, perquè igual pesa 150 o 200 quilos, llavors era completament fix, encara que després van treure uns 35 portables,
0: sí,
1: que es podien més o menys moure, però clar, només la el que era la pel·lícula en si, el pes de la pel·lícula i el tamany de la pel·lícula feia impossible que la poguessis...
2: Eren de ferro, aquells.
1: Ah, no, sí, és
2: impossible portar-lo.
1: Impossible.
0: No, manejable era el 16.
1: Quan vau començar amb el 35?
0: Amb el 35 va ser que va tancar el cinema comercial d'aquí, el cinema Savoy, va tancar i ens vam quedar els dos projectors que tenien. Comprar tampoc, vull dir, perquè va ser negociar amb el propietari del era un restaurant, això, i els màquines i el cine era del restaurant, tenia llogat, però bueno, i em vaig anar a parlar amb ell i al final em va dir, mentre m'ho treguis d'aquí,
1: sí, endú-ho tu.
0: Sí. I hi havia un OSA, un projector OSA 6 i un 7. Ens vam quedar, el 7 ens el vam quedar aquí i el 6 el vam posar al casal Robert Brilles, aquí davant.
2: Uh-huh.
0: I va ser l'època que vam començar a fer una setmana aquí, una allà, una aquí, una allà, per anar donant joc a les dues sales.
1: El Robert Brilles està més preparat, perquè la sala aquella és més per projectar, suposo que seria més fàcil, no?
0: Sí, allà sí que l'Ajuntament es va fer càrrec de la instal·lació. La pantalla també la vaig posar, em sembla que una mica més gran que aquí, però allà ja hi havia la bobina gran, diguéssim.
1: La contínua aquella gran.
0: La contínua aquella roda de carro, que sí.
1: Allò gegant.
0: Que, sí, que, i l'aparell aquest que si l'havies de passar tarda i nit, ja es tornava a quedar...
1: A posar i tornar a començar.
0: Sí. I si no, doncs, bueno, si no, normalment fèiem una sessió a la nit i ja està, no? I a mesura que anava passant es havia d'anar desmuntant.
1: Sí, perquè és que això també recordem, pels que s'escolten i no ho saben, que els largometrajes venien en 5 o 6 bobines, llavors hi hauria un moment que el projeccionista veia a la dreta una marca que volia dir que en 2 segons tenia que canviar la bobina, llavors sí, es tenia que empalmar en directe, fer que passés, llavors desempalmar i començar a rebobinar l'altra bobina que sí, no es notés, tot això...
0: Sí. Sí, sí, sí. Això, primer, i normalment hi havia 2 projectors a les cabines. Ja tenia preparat l'altre. Quan sí, veia la senyal, era com una mosca a la tele que surt.
1: A la dreta, dalt a la dreta.
0: Sí. Normalment això ho feien els mateixos els primers que ho feien, o una rodona o una X, i pam, ara, pam, engegava l'altra màquina.
1: Llavors una parava i l'altra engegava i sí, era la continuïtat. Però hi havia vegades, si tiraves amb un sol projector, que sí, tenies que empalmar directament amb la bobina, treure corrent, tornar sí, a posar, i això era, era un follon, això.
0: Sí, sí, sí. Bueno, jo això ho havia fet amb 16 mil·límetres, també.
1: Clar, igual, amb 2 bobines...
0: Però per no parar i que la gent no noti res, ho fèiem sobre la marxa.
1: Sobre la marxa, sí, sí. Amb més problema, potser, perquè amb sí, el 16 no tenies el carro aquest gran, ni clar, tenies, clar, més complicat.
0: Sí, sí.
1: I eren 2 bobines, normalment, el 16, no solien ser més no, de 2. 2 o 3?
0: 3 o 4, a vegades, sí, sí, sí, sí.
1: Pot ser, ja estic, els anys ja em passen factura.
2: I això, quan anàvem al cine i no s'empalmaven bé, és quan tothom cridava, què passa?
1: Sí, vall, sí. O quan esperava, sí, i esperava la projecció, que això solia passar, tampoc no, no era una cosa
2: rara. I també
1: a
2: vegades que es cremava el fotograma, que deies que...
1: Sí, sí, que es cremava, perquè si es quedava parat davant de la bombeta, la força de la bombeta, la calor que feia, perquè recordem que era una calor bestial, cremava sí, la pel·lícula,
0: sí,
1: o que es trencava algun fotograma i quedava... Això amb 35 era més difícil, amb 16 era més normal.
0: Sí.
1: O que s'enganxés, o perquè portés algun fotograma mig trencat. Bueno, totes aquestes coses, els que ens senten sí, i són més joves, pensaran que estem parlant que, també
0: sí,
1: de...
0: No sabran, sí,
2: de la prehistòria.
1: Sí, sí, sí.
0: Però és això, per això, bueno, també em vaig aficionar al Super 8, perquè l'has de manipular tu, la pel·lícula, i mirar aquells fotogrames, i per qui tallo, i per qui enganxo, tot això.
2: I és un tamany ideal per tindre a casa. Els sí, aparells, el Super 8, compraves sí, la moviola, el projector, la càmera...
1: Sí, sí. No, és per això va sortir, per això va tenir... Durant els anys 70 va ser un boom.
2: Tu i jo ens vam aficionar al cinema al Super 8, Josep Maria, que feien
1: sí,
2: pel·lícules.
1: Senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor.

0: Estem escoltant aquesta gran música d'Ennio Morricone d'una pel·lícula del Giuseppe Tornatore, el Cinema Paradiso, que és semblant a la vida del nostre cineclub d'Esplugues. Ja. Sí o no, Jordi?
1: Sí,
0: que...
1: bé, de,
0: també del, es va cremar,
1: del
0: també...
1: Sí, del, sobretot el projeccionista que teníem, que era un manetes de la cabina, no?, del cinema. No, no va retallar tots els petons que,
2: de les com a la pel·lícula
1: que va passar, però bueno, era un senyor entranyable i que vivia per això i el veies, parlava de cinema i
0: no, se li queia la bava, no?
1: Sí, sí, sí, sí. O de les màquines, o de les màquines, i aquell sorollet com un rellotge, que això m'ho va encomanar, perquè jo també tinc una col·lecció de projectors i a vegades només els enxufo per sentir el soroll.
2: No, és veritat, aquell soroll és especial.
0: És entranyable.
2: És especial, aquell soroll, sí. Sí, els que ens agrada i ho hem viscut, és música celestial per nosaltres.
1: Jo sí, per mi sí, vaja. Sí, sí.
2: Escolta una pregunta, quantes sessions veu arribar a fer al Cineclub?
1: Pues unes 650.
2: Déu-n'hi-do, eh? Es diu ràpid, eh?
1: Sessions, eh? Perquè entremig hi ha moltes sessions de 6 hores que vam començar fent les 6 hores i després vam passar a 12 hores i que, bueno, que aquí entraven 5 o 6 pel·lícules cada vegada.
2: Eren temàtiques sempre o...?
1: Sí, sí, sí, eren temàtiques. Vam fer... bueno, jo crec que vam tocar tots els gèneres, però bàsicament ciència-ficció, terror... Recordo que una vegada de terror van venir uns amics de Molins de Rei que van entrar, fèiem slugs.
2: Slugs, sí, home, dels cucs aquells que entraven per l'orella, sí. Sí, del detector aquell, sí, tan... Ja et diré el nom, sí.
1: No recordo, bueno, però aquest grup de feien una performance i entraven a la sala tots disfressats de monstres, de zombis, no sé, i a sobre anaven tirant pedres, coses de pollastre a la gent que va allà.
0: La gent devia cridar.
2: Això devia ser, bueno, la bomba. Quan van entrar aquests devia ser la bomba.
1: Sí, sí, sí. I es deien algo de Fàstix Group.
0: Mira, sí. Ara han fet un parc d'aquest de zombis a Cercs, que l'han estrenat, sí, fa poc, de coses així. O sigui, aquí es havia fet, sí, Esplugues.
2: Sí, això continua. Escolta, i una pregunta. Veu passar alguna pel·lícula de les d'Espluga City?
1: Sí. Després, arrel del 50è aniversari d'Espluga City, vam fer una sessió especial amb el Pistoleros d'Arizona. Sí, sí, la vam fer aquí dalt. Sí, sí, que va venir un... A veure, hi havia el d'això, que van escriure un llibre sobre el Rafael d'Espanya, exacte, que va venir a comentar la pel·lícula, i el Salvador Joan, que van escriure un llibre sobre Espluga City.
2: Bueno, recordem, pels que no ho saben, que Espluga City va ser uns estudis que es van fer a l'exterior, aquí a Esplugues, i on es van fer moltes pel·lícules d'espagueti western i pel·lícules...
0: Del qual farem un altre programa, perquè hi ha tela, però deixa'm posar-te aquesta peça.

0: la música de Pistoleros d'Arizona. Ja que parla, si la tenim aquí, l'he posat.
1: Bé, doncs, temàtiques que havíem fet venir directors, que això se'n cuidava el Ruiz de Villalobos, perquè els coneixíeu, perquè els teníem un altre programa i tal, i per aquí, doncs, bueno, va passar el seu temps, a la seva època, Antoni Ribas, Josep Maria Funes, el Josep Maria Forn, amb companys Procés a Catalunya, que vam fer llavors. Això es va fer...
0: Que encara seguim amb el procés.
1: 81, sí. Sí. El Jordi Feliu, amb el Som i Serem, el Francesc Bellmunt, amb la Quinta del Porro...
0: Ai, aquesta em va agradar molt a mi. El jovenet, quan la vaig veure, molt divertida, la Quinta del Porro.
1: I a l'Antoni Ribas vam fer Victòria 1, 2, 3...
0: Ciutat Cremada o...
1: Bueno, i després han anat passant gent per aquí, entre el Ferran Llagostera, això, la pel·lícula Barcelona, que la vam estrenar aquí abans que s'estrenés a Barcelona, era del Ferran Llagostera. I va venir el Ramon Madaula, va venir tot l'equip, el Pep Albanell, que era el guionista, i després vam fer una preestrena també del Toni Martí, que es deia Una nit a Casablanca, i també van venir tots. Tot això ho fèiem sempre allà al casal Robert Brilles, perquè la sala és a peu pla i és de millor accés i tal, i bueno, la pantalla també era una mica més gran i ho teníem més ben acomodat. També va passar per aquí el Josep Saza Tornil, Saza. Arrel, que vam fer l'Escopeta Nacional.
0: Una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula.
2: Sí, sí, que marca molt la... Sí, sí, de com és Espanya.
0: I, si no,
2: que encara,
0: i
2: és,
0: encara, encara és
1: igual. I va venir perquè en aquell moment jo estava rodant amb ell una sèrie per TV3 que es deia Tot un senyor.
2: Sí. Explica'ns aquesta part teva, diguem-ne, de la teva vida laboral.
1: Sí, va bé. Un moment que vaig deixar la feina que teníem, treballar en un laboratori farmacèutic, i me'n vaig anar a la tele.
2: Perquè veieu com tira el cinema, encara que digui que no. Encara que digui que no, que expliqui això, explica-ho.
1: Bé, em van proposar... O sigui, tot va començar amb que em vaig apuntar a Focus. Focus és una agència d'actors i tal, i em van cridar per anar fet de professor API, feien una seqüència a l'Up and Down, i em van dir, pots venir i tal, i com així, és que hi ha una sèrie de l'Esteve Duran que es diu de professor API amb el Kassen i la Marta Padovan, i hauries de fer una cosa, i dic, puc portar més gent? I aleshores estàvem aquí amb el grup de teatre L'Endoll, tenia molt de gent, sí, sí, que vinguin tots els que vinguin, perquè s'ha d'omplir la discoteca de gent ballant i tal, bueno, preocupis.
2: Tots cap allà.
1: Tots cap a l'Up&Down. I, bueno, llavors a mi, van omplir allò, ballant allà, mentre hi havia aquesta seqüència, i a mi veig que em posen una botarda que es diu, o sigui, saps el Michelin, l'anagrama,
0: sí.
1: Bueno, doncs igual, però amb un traje a sobre, bueno, em feia
2: 200 quilos,
1: que sempre he sigut grassonet, però no tant, no? I llavors em diu, bueno, tu has de fer que els guardaespatlles del Kassen i tal, d'uns xecs àrabs que té... Bueno. I sí, sí, allà ens van posar 5 o 6, com una banda, uns gàngsters allà, amb ulleres negres...
0: Color. És que et dones el paper, eh?
1: I bé, al final doncs sortien ells i jo cridava el cotxe i els feia formar, bueno, passar revista i tal, tot això en mut, eh? Era cine mut. I al final pues, sortim corrents al costat dels cotxes, com el president dels Estats Units, no? Que van
2: el guardaespaldes, el guardaespaldes. Sí.
1: I així va, aquesta va ser la primera intervenció. La segona sèrie ja va ser el Tot un senyor amb el Saza Tornil, que aquí ja em van donar un paper de secundari, feia de taxista, d'una fonda que hi havia allà i tant. I per això, al tenir-lo a prop, li vaig dir, escolta, perquè no vens al cineclub d'aquí, d'Esplugues, que està aquí al costat, i fem una pel·lícula teva i tal, i això, sí, bueno, va ser un èxit, perquè clar, que vingués un actor...
0: Era una estrella, aquest senyor, al seu moment, el Saza, era un sí. Molt, molt bon actor, aquest.
1: Sí. I bueno, i així el mateix va passar amb l'Alberto Closas, Albert Closas, que estàvem fent, li vam fer La família bien gràcies,
0: també molt bones aquestes pel·lícules, eh, de la família.
1: Fet perquè vingués i així, perquè estàvem fent Soc com soc, una sèrie també aquí a TV3, la meva època de televisió, però...
0: Ja deia jo que la teva cara em sonava a la tele.
1: Bueno, això va ser sortides esporàdiques, perquè de seguida, després d'això, després del Saza, que era un paperet, sortia tots els capítols, però pràcticament molts, sense
0: dir res.
1: Diàleg. Sí. Però n'hi havia que sí, bueno. I després ja em vaig passar a la producció i vam fer moltes més, però com, ja sense sortir amb antena.
2: Escolta, i tots aquests personatges que, perquè per exemple, com abans dèiem, Alberto Closas tenia fama de no ser gaire simpàtic, és real o és...
1: No. Jo diria que no sé qui ho ha dit, però jo vaig conviure amb ell els 3 mesos que va durar el rodatge, i una persona encantadora, i vaja, es pensa que ell amb una... ell es llegia el guió i d'aquí mitja hora ja se'l sabia tot, i això, i era el protagonista, vull dir que...
2: Pues quina memòria, sí, eh?
1: Ja em trucava de l'hotel, que estava aquí a l'hotel Sant Just, i em trucava, escolta, que anem a dinar, que no sé què fer, que m'avorreixo i tal.
2: Clar, perquè no coneixia aquí, clar.
1: Sí, i bueno, i mira, veníem aquí a dinar al Bicoe, passava el rato amb ell, moltes hores amb ell, moltes, i era encantador, ja dic. No sé qui ho...
2: Bueno, és una fama, però no, possiblement...
0: Per exemple, sí. La més típica és el Cary Grant, que era un garrepa, sempre s'ha dit...
2: Sí, que sempre s'ha dit que era un garrepa. Sí, bueno. Sí. I el Saza, què tal era?
1: El Saza també, igual, molt amb la seva... Bueno, me'n recordo que ja quan va marxar, el dia que marxava, em va demanar carquinyolis.
2: Per endur-se'ls.
1: Sí, volia comprar carquinyolis. Doncs, bueno, el vaig acompanyar a l'aeroport, se'n va tenir que anar sense carquinyolis, perquè no...
2: Pobre.
1: No hi va haver manera.
2: No va haver-hi manera de trobar-los. No. Bueno, ja se sap, la vida no es pot tenir tot, no?
1: No, ja.
2: Bueno, així, aquests records amb els personatges de... Bueno, amb tots aquests actors de pel·lícules, una experiència formidable,
1: sí,
2: suposo.
1: Sí, sí.
2: El Kassen, no ens has parlat del Kassen?
1: No, el Kassen no. Va ser el primer contacte que vaig tenir jo amb ell i amb la televisió i amb l'Esteve Duran, que, bueno, ja em vaig retirar de fer aparicions tipus Hitchcock, cameos, i em vaig dedicar a la producció amb una productora que tenia l'Esteve Duran. I, però bueno, això sempre em facilitava les coses per portar gent cap aquí, encara que estigués a la producció. Vull dir, aquí hem passat entre els que contactava jo i el Rui de Villalobos al seu programa a la ràdio també, doncs bueno, la Rosa Vergés, el Francesc Bellmunt, l'Isabel Cuixet, el Ventura Pons, el Carles Benpar, que vam fer La Verdad Oculta, bueno, el Ventura Pons, Carícies, va venir el Comerón amb una família decente, bueno, el Josep Maria Huguet, l'historiador, que vam fer la pel·lícula Brave Heart, i ell va parlar sobre això, el bueno, Manel Cusó, el Carles Balaguer, després també vam començar a col·laborar amb les altres seccions d'aquí de l'Avenç, com és la Penya Barcelonista, la AMFE, l'Associació de Amics del Trenc. I abans va venir amb la Penya Barcelonista el Justo Tejada, que vaig trobar una pel·lícula del Kubala.
2: Sí, senyor, hi havia una pel·lícula que havia fet, sí.
1: Que es deia Los Ases...
2: Sí, no muere, no... Sí,
1: Los Ases busquen la paz.
2: Ah, està, això.
0: Que sortia el Ramallet, aquesta, també.
2: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Doncs vam fer aquesta pel·lícula, aquest. Així, aquesta...
2: Trobar-la devia costar.
1: Va costar moltíssim, també era en blanc i negre, clar. Ah. I va venir el Justo Tejada i vam fer un col·loqui amb ells, tal. Va ser... I després... vam fer Bucarest, la memòria perduda, que va venir la mare de l'Anni Bruset, que és la mare de l'Albert Soler, de Soler Tura, fill del Soler Tura. I, bueno, i això és el Francesc Betriu amb la Mònica del Raval, bueno, passaven per aquí, doncs, tot el que en aquell moment teníem, i els col·loquis, clar, s'enriquien molt amb això.
2: Clar, perquè la gent aquest, clar, ajudava a enriquir-los. Clar. Escolta, estàs mirant la memòria que vas fer el seu dia pel Cineclub. Aquesta memòria està disponible per consultar a la biblioteca? Explica'ns una mica.
1: Sí, vaig deixar unes còpies a la biblioteca, si es demana, bueno, jo a mi, no sé si... Això es va fer per donar el 40è aniversari, es va repartir a tothom i tal, pocs en queden, a mi me'n deuen cada 3 o 4, però bueno, ja us en passaré un.
2: No, és bo tenir una memòria perquè, clar, s'ha fet molta feina, són moltes pel·lícules que s'han projectat, i si no hi hagués fet, i no t'haguessis pres el temps de fer-la, que deu haver sigut una feinada, perquè veient-la deu haver sigut una feinada, clar, no quedaria constància de tota aquesta feina que s'ha fet durant tots aquests anys, i això seria una pena.
1: Clar, sí,
2: perquè
1: sí.
2: Representaria com si el vent s'endugués, encara que estava allà la feina feta, i llavors sí. És bo poder-ho plasmar i poder-ho tenir en un document.
1: Sí, jo crec, bueno, vaig pensar això, si no ho fas tu no ho farà ningú, i m'hi vaig posar, i hi ha una relació amb els dies, la data de on s'han projectat les pel·lícules i a on, entre el Casal i aquí l'Avenç i tal, i els temes i els cicles, no? Cicles, vam dedicar diversos cicles a Lluís Buñuel, clar, la droga, el sexe, el sensacionalisme, un homenatge a John Ford, a la violència al cine, a través del western, vull dir, tot això, temes que obríem i bueno, fixa't tu, va haver un que es deia Hacia un possible cine català. Imagina com deuria estar el cine català.
2: En aquell moment no devia ni existir, no devia haver-hi res.
1: Sí, vam fer Paraules d'amor, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua...
2: Bueno, pel·lícules del cine català, però que una mica... Bueno, en fi, no les vull qualificar, no les vull qualificar. No. Deixem-ho estar. És història nostra.
1: Sí, sí, bueno, i llavors anàvem amb cicles d'Alfred Hitchcock, de ciència-ficció, de cine d'humor, grans realitzadors...
2: Heu tocat una mica de tot, eh?
1: Sí.
2: Escolta,
1: sí, sí.
2: I una altra cosa que m'ha encuriosit és saber que encara està la pantalla i el projector disponible, vull dir que encara està al lloc on estava,
1: sí.
2: I encara es podria, ja no es troben còpies analògiques, però bueno, encara es podria poder projectar.
1: Es podria. Aquest ha sigut un altre dels problemes que, per deixar de l'activitat, ha estat que ens havíem de passar del
2: analògic al
1: digital. I toquem amb el mateix problema, que un projector digital, pues, d'aquestes dimensions, perquè estan projectant del final de la sala, vull dir, no d'allà,
2: sí, no,
1: d'allà al mig.
2: Sí, no un que tingui, sí, no un de casa, no, necessites un professional, i a més pel format de les còpies i tot, necessites un professional...
1: Llavors aquesta despesa impossible, no la podíem fer, ni nosaltres, ni l'Avenç, ni l'Ajuntament.
2: Bueno, aquí ho deixem. Si algú de l'Ajuntament ens escolta i té ganes de tornar a reobrir, escolta, nosaltres ens presentaríem voluntaris. Ara falta posar el projector. Que
0: jo vinc cada setmana a la Palacina.
2: Em sembla que per sobre uns 20 o 30 mil euros segur que costaria un projector d'aquests.
1: Sí, o més.
2: Sí, d'ocasió. Jo ja busco d'ocasió.
1: Ah, d'ocasió.
2: Ja
1: busco, no sí. Crec que n'hi hagi.
0: Pensa que també s'ha de condicionar la sala després, tot el
2: sí, tema tota la part de... Sí, hi ha altaveus i tot això que potser no cal, tocar-ho, però sí que la part de sortida d'àudio sí que es té que tocar, i la projecció. Jo crec que entre 20 i 30 es podia trobar... Però bueno,
1: no sé, ja no ho vaig demanar ni pressupost.
2: Ni pressupost, ja. Bueno, és que tot això, recordem que també fa un any més o menys es va canviar i ja no es fa cap tipus de distribució de còpia analògica, tot és digital.
1: Sí, clar. L'últim que vam fer són sessions aquí a la pista de cinema Sota les Estrelles. Això es va començar dient Cinema a la Fresca. Cinema al carrer primer, que es feia encara amb 16 mil·límetres, amb aquest senyor que anàvem pels barris, 3 o 4 barris,
2: fent projeccions.
1: Després Cinema a la Fresca, aquí la pista, ja ho vam establir, i després Cinema Sota les Estrelles, que jo l'èxit més gran que recordo d'aquí, de la pista plena, el carrer ple, gent dreta, amb Mamma Mia.
2: Una pel·lícula, sí, una pel·lícula...
1: Aquesta pel·lícula va...
2: Comercial, el que dèiem abans, un cinema comercial, però que també, al final, el cinema també és comercial. Sí. O sigui, també hi ha una part que té que ser per divertir-te, perquè al final no és només ni negoci ni només art. I també té que haver una part de lliure.
1: Evidentment, aquí, a l'estiu, aquí a la pista, tot era cinema comercial, aquí no ni fèiem col·loquis,
2: ni
1: presentacions, ni res. Recordo que vam fer una bastant sonada sobre la dieta mediterrània, que vam passar una pel·lícula que es diu Dieta Mediterrània.
0: Sí, ja l'he vist aquesta. Sí.
1: I ens vam posar d'acord amb el del bar d'aquí i va servir els mateixos plats que fan a la pel·lícula.
2: Està molt ben pensat. Hòstia, molt ben
0: m'ho vaig perdre, quina pena.
1: I llavors va venir la Carme Balaguer i l'Oristrell, que eren els guionistes d'aquesta... Van venir al col·loqui. Aquell dia sí que vam fer col·loqui a baix a la pista. Després de sopar, tot el que surt a la pel·lícula.
2: Una nit completa, per això la recordes, que vas tenir de tot. Vas poder parlar, vas poder gaudir, vas poder menjar, vas tenir tot.
1: Sí, sí. I la pel·lícula es deia Dieta Mediterrània, sí.
2: Bueno, Jordi, és un plaer parlar amb tu, el temps ens està acabant i res, per acabar, jo m'agradaria que expliquessis una mica la teva experiència que has tingut, vull dir, amb què t'ha enriquit tot això del cineclub, tornaries a fer-ho, no tornaries a fer-ho?
1: Sí, segurament ho tornaria a fer, altra cosa és que pogués fer-ho, perquè m'he fet tips d'anar amb el cotxe a buscar la pel·lícula, les pel·lícules, les saques, unes saques com aquelles de l'Emili.
0: El petate.
2: Les recordo, els petates, petates. Sí, sí, de més de nylon dolent, gros.
1: Sí, ves-ho a buscar dissabte, divendres, que dissabte no, igual estava tancat. I a més dissabte ja la fèiem. Divendres i el dilluns a tornar-la. Fins que al final vaig fer un conveni amb el projeccionista que diu, escolti, vagi-la a buscar, monti-se-la a casa seva, ja venia,
2: deixi-la preparada,
1: i ja està, ja se l'enduia d'aquí desmuntada. I ja, però vaja, que m'he fet uns tips d'anar por ahí en primer amb 16 i després amb 35, no?
2: Bueno, jo per acabar sí que vull agrair-te en nom de totes Esplugues la feina que vas fer, perquè al final, si no fos per gent com tu, tota aquesta part cultural de la ciutat es perdria. Agrair-te perquè tots aquests anys, al final, com tu ho has dit, ha sigut un esforç, i segur que personalment també t'ha costat hores teves de la família, i res, deixar-ho aquí, un agraïment ben gran, i esperem que Esplugues continuï tinguent gent com tu que ajudi que la cultura vagi cap amunt. Gràcies, Jordi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, que el tornem a citar pel pròxim programa, que parlarem de
2: Sí, senyor, que també...
0: Hem d'aprofitar...
2: Traurem el suc, Jordi, traurem el suc al màxim.
1: Bueno, d'Espluga City ja us portaré una pel·lícula que he fet sobre Espluga City.
0: Molt bé, doncs fins al proper programa.
2: Molt bé, una salutació a tots.
3: Eso es todo, amigos.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Cuplejant.
6: Som a tot el país.
5: Cuplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Cuplejant,
7: amb Caral Pedemonte.
8: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
6: I a la teva ràdio.
9: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
10: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
0: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de la gent gran, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: venir a Catalunya va ser el 2008, quan encara vivia al meu país i ja havia completat els meus estudis de psicologia a la universitat, treballaven aleshores, i volia fer un màster en neuropsicologia. I, clar, aquesta opció no era viable al meu país i aleshores vaig posar-me a buscar opcions de beques per marxar fora. I vaig provar aquí, entre altres llocs, altres països, i finalment vaig guanyar una beca de 6 mesos per venir a Barcelona.
1: Molt bé. Doncs
0: Sí,
1: estàs
0: i
1: aquí
0: bueno.
1: per... Sí, perdona, perdona, digue'm.
0: No, que bàsicament aquells 6 mesos es van allargar una mica perquè després sí que vaig, o sigui, vaig venir amb un programa de postgrau, però després vaig continuar amb el programa de màster que realment volia i vaig començar a treballar en recerca i aleshores pues, vaig continuar amb el programa de doctorat i és així com em vaig enamorar també de la ciutat de Catalunya en realitat. I aquí estem.
1: I vas quedar aquí. Ah, molt bé. He de dir-te que parles molt bé el català.
0: Gràcies. Ja són anys,
1: De
0: que porto, però sí que l'he estat practicant una mica i, bueno, força
1: veritat,
0: de...
1: és que parles molt bé.
0: Sí.
1: Va ser complicat per tu l'aprenentatge del català?
0: No realment. A veure, jo suposo que hi ha uns quants de factors que ajuden, no? Un és que a mi ja m'agrada aprendre idiomes i això pues, sí que trobo que és important tenir una mica de motivació, no? Per aprendre'l. També, pues, personalment, jo opino que sigui el català o sigui el que sigui l'idioma, perquè jo vaig viure, no? A Finlàndia, vaig viure als Estats Units, etcètera. I el que penso és que si marxes fora una manera d'integrar-te i de conèixer la manera de veure el món, la manera de fer, la manera de sentir, la manera d'experimentar les coses del dia al dia, d'aquella cultura on vas, pues és aprendre el seu idioma, no? Fins i tot jo què sé, les pel·lícules, els llibres, si puc, prefereixo molt llegir tot això o escoltar la ràdio, el que sigui, en l'idioma original, perquè així em perdo, no em perdo coses, no? Que queden per interpretar.
1: Molt bé. Quants idiomes més parles a part del català? Del
0: Mira,
1: castellà, vaja.
0: parlo el castellà és el meu idioma natiu, el segon seria l'anglès, que el vaig aprendre de quan era adolescent. De fet, faig classes i em dedico a la recerca perquè el tinc amb un nivell de competència molt alt. Després vaig aprendre el català, que tinc, per cert, un nivell de C1 ja, finalment. I
1: Molt bé.
0: després tinc uns bàsics, diguem, d'holandès,
1: Molt
0: que el
1: bé.
0: vaig deixar una mica oblidat fa anys, però sí, una miqueta, sí.
1: Està molt bé, està molt bé. I a quin tipus de recerca et dediques tu?
0: Ah, doncs la meva investigació és... Jo vaig fer neuropsicologia, que és el que volia estudiar fa temps, quan volia fer el màster, no? I després vaig continuar amb el programa de neurociència cognitiva. I aleshores el que faig ara és fer recerca en pacients que han patit un ictus, concretament, i per un ictus tenen un dany cerebral adquirit, no? I per aquesta lesió al cervell, a conseqüència d'ella, tenen o presenten un problema de llenguatge que es diu afàsia, que potser pues, porta dificultats per comprendre la informació lingüística i per produir llenguatge, no? Que té aquestes dificultats. I aleshores pues, treballo molt amb persones bilingües. Als Estats Units, per exemple, vaig treballar en projectes d'investigació que tenien a veure amb la predicció de com aquestes persones pues, responderien al tractament del llenguatge.

0: En tots dos idiomes, no? En l'idioma que potser tenia el tractament i l'idioma que no era tractat, no? En persones bilingües. I aquesta és la part més principal, diguem, de la recerca que faig.
1: O sigui que tu també treballes amb els idiomes, en certa manera, no?
0: Exactament, exactament. I una part de, no directament de l'aprenentatge del llenguatge, com seria, no? Aprendre una llengua no nativa, però l'aprenentatge del llenguatge a nivell d'investigar si aquesta habilitat està preservada, per exemple, en persones que tenen afàsia, sí que és part de la meva investigació.
1: És un tema molt interessant. Un dia faré una altra entrevista només d'aquest tema perquè em sembla interessantíssim.
0: I tant, jo encantada.
1: Aviam, jo què volia preguntar, quina diferència, perquè has dit abans que estaves enamorada de Catalunya o de Barcelona, quina diferència es trobes entre Bolívia i Catalunya?
0: Doncs, a veure, moltes, no? Bolívia és un país realment gegant. És una combinació de moltes regions molt diverses i molt diferents. És un país molt multilingüístic, si existeix això, aquesta manera de dir-ho, i pluricultural, no? Hi ha molts d'idiomes cooficials que es van reconèixer com a idiomes cooficials no fa molt de temps. I hi ha les terres altes, les terres baixes, o sigui, estem parlant d'una diferències molt impressionants d'arribar potser a la ciutat més alta sobre els 4.000 metres, no, del nivell del mar, a nivells de Santa Cruz, que és una ciutat que és molt comparable a les ciutats al Brasil, no? A nivell del mar. Aleshores, tot això comporta pues, unes diferències molt, molt importants en tot, no? O sigui, la cultura, el menjar, els dialectes, la manera de ser, no? Les persones més de muntanya, diguem, de la regió d'on vinc, de La Paz, potser, no? La societat és una miqueta més conservadora. Per l'altra banda, la part que és més de nivell del mar, diguem, tot i no tenir mar, tenen pues, una mentalitat potser més oberta, més social, molt més sociable, més, no? I potser aquesta part és una mica més potser una mica més comparable, no? al que trobo aquí a Catalunya. Però també he de dir que una cosa que potser sí que d'aquestes coses que em van agradar i em van enamorar, diguem, és pues, una cosa, no? El català, que m'agrada molt, molt com a idioma, però també i sobretot aquesta manera que està tan a tot arreu, no? Com a mínim quan vaig arribar era més així, no? De la gent d'estimar-se molt la seva terra, no? La seva cultura, la seva identitat cultural, les seves expressions culturals. Jo, de fet, o sigui, quan vaig arribar, vaig trigar només un any en enamorar-me dels castells i em vaig fer castellera
1: Anda.
0: i m'encantava. I, bueno, això.
1: I quin canvi trobes? Perquè dius que han canviat un poc d'ençà que tu vas venir. Quins canvis has trobat?
0: Potser és perquè visc a Barcelona, no? I aleshores, pues, amb la intensitat del turisme que visquem avui dia, en comparació als primers anys que vaig viure aquí, i et parlo des del 2008, pues, potser una mica, no? No sé, aquest fenomen potser fa que no el vegi d'una manera tan, no sé, tan present, diguem, a la vida quotidiana com la veia abans, però potser m'equivoco, no? O potser abans també causava una mica més d'impressió perquè encara era molt fresca la meva experiència i ara és més, no? És més d'aquí, que porto realment 12 anys vivint aquí.

0: Vas de tant en quant a Bolívia, vull dir, si tens família
1: Sí.
0: encara.
1: Sí, tota la meva família viu, ells viuen a La Paz i aleshores, pues, abans hi anava cada 2 anys o així, però ara vaig cada any perquè sí que m'estimo veure'ls i passar temps amb ells també.
0: Clar, és que és normal, és la teva família.
1: Sí, sí.
0: I ells no venen aquí, no s'animen a venir.
1: No venen, els meus pares bueno, són una mica grans ja ara, i també perquè, bueno, els agrada, no són molt de viatjar. La veritat és que la gent de Bolívia no té aquesta cultura, no sé, potser no és una part no és tan fàcil viatjar com potser ho és, no?, a Europa en general. I aleshores, doncs, no hi ha tanta cultura o tradició de viatjar. I no, normalment no venen, ja vaig jo, que és potser una mica més fàcil també.
0: No són viatjadors. Jo tampoc, ja, perquè només de pensar les hores d'avió en què d'aquí a allà ja
1: Clar,
0: m'entrego.
1: i també per això, que són unes quantes hores, que no hi ha vols directes, a més.
0: Sí, imagina. Perquè, per exemple, si tu surts de Barcelona, quina escala has de fer normalment, per regla general?
1: Tinc unes quantes. Normalment la que més... Bueno, ara ha canviat, però la que normalment agafaria, ara, per exemple, que vaig, aniré, pues, La Paz, Madrid, Madrid, Lima, Lima, La Paz. I de tornada el mateix.
0: Ostres. Bueno, mira.
1: Però clar, són unes horetes de viatge i unes horetes d'aeroport a cada aeroport, no? O sigui que es fa una mica llarg, sí.
0: Sí. Supos que ara que vendrà Nadal aviat ja aniràs o te quedaràs aquí?
1: Per aquest Nadal hi vaig perquè normalment vaig a passar les festes allà, i de vegades quan no em va bé per coses de feina i tal, pues canvio una mica, però normalment els últims anys sí que vaig per les festes, que és maco passar el Nadal amb ells.
0: I no tens cap temptació de quedar-te allà? No se t'ha passat mai pel cap de dir, pues ara me quedaria o abans torna aquí.
1: Tornar permanentment, no, com a mínim no de moment. I també és per una qüestió potser de realització personal, no? Perquè, clar, en primer lloc sí que havia sortit d'allà per aquest motiu també, no? Perquè poder fer neuropsicologia, treballar amb pacients no? Problemes neurològics, amb dany cerebral, patologies relacionades, etc. És una cosa que en el seu moment jo no podia fer allà, no? No, ni educar-me ni formar-me en aquest àmbit, però tampoc perquè tampoc hi ha un àmbit laboral, no? Un mercat laboral per fer això, que sigui gran en possibilitats, no? I no és només això, sinó que, clar, com que vaig anar fent bueno, feina de recerca, vaig treure'm el doctorat i tot això, ara hi ha dues coses que faig, que són docència i també investigació, no? I aquestes serien, i són coses en les quals sí que vaig trobant una mica el meu, diguem, camí, no? Que està cada cop una mica més estable en aquesta part. I aleshores, pues, això sí que costaria molt, eh? Costaria molt trobar-lo allà. Principalment la part d'investigació, pues, és una cosa que costaria molt en el meu camp, que és molt, molt específic en el meu àmbit.
0: Bueno, tu has
1: Però
0: triat.
1: mai se sap. Ja sabem, perquè una persona vulgui o perquè no, o perquè, pues, hi hagi, jo què sé, de tot, començant per una pandèmia o acabant per una, les
0: Clar,
1: coses a la vida poden
0: clar.
1: canviar, o sigui que...
0: Sí.
1: Exacte.
0: Ara parlarem una miqueta de música, perquè has triat una cançó del grup irlandès U2, no?
1: Sí.
0: Per què has triat aquesta cançó?
1: Mira, pues el primer motiu perquè és la meva banda favorita. És la
0: Que
1: banda
0: és un
1: favorita.
0: motiu important.
1: I tant, i tant. Però també, bueno, perquè hi ha un parell més de coses, com a mínim. Una és que a Bolívia no hi van normalment aquestes bandes tan conegudes i famoses i tal, no? Aleshores, me'n recordo del 2006, em sembla que va ser el primer concert així gran, gran que hi vaig anar. I va ser un concert de U2 que vaig anar a Santiago. Però clar, des de La Paz a Santiago són 36 hores de bus,
0: Mare
1: perquè clar, aleshores era a Sud-amèrica no hi ha trens per viatjar, o n'hi ha molt pocs, en aquest recorregut no es podia fer, i aleshores havia de fer-lo en bus o supercaríssim en avió. I mira, la motivació per veure aquesta banda pues, va ser tal que vaig agafar aquell bus de 36 hores només per veure'ls al concert.
0: has tenido
1: Això ja ho
0: emoción.
1: fa especial. I, sí, això ja ho fa especial, això ja ho fa molt, molt especial. I bueno, també el significat, no?, de la cançó, que parla molt em sembla molt adient pels temps els temps que visquem avui dia, que no? Parla de tot i ser diferents, pues, podem ser un, tot i no ser el mateix, no?, entre tots.
0: Parlant d'això, tu com te van acollir aquí a Catalunya? Tornava una altra vegada l'any 2008. Com te van acollir la gent?
1: Doncs molt bé, la veritat és que jo, o sigui, vaig tregar en parlar, no?, el català i tal, però igualment, o sigui, a nivell de la universitat, jo treballo a la Universitat de Barcelona, vaig fer el màster allà, vaig començar a treballar en un projecte de recerca de la Marató de TV3, i bueno, vaig anar fent contactes, vaig anar fent amics, i com t'explicava abans, em vaig enamorar dels castells, i bueno, em vaig fer membre de la colla de Sagrada Família l'any 2000, finals del 2009, diria, o principis del 2010. I com a mínim uns anys sí que vaig estar allà fins al potser 2013-14. I aquella va ser l'experiència que em va agradar moltíssim també, perquè clar, allà tothom, tot i jo encara no parlar el català, tothom em parlava en català només. I això em va ajudar molt a aprendre'l més ràpid i més fàcil, no? I aleshores, pues sí que, no sé, la meva història és més de potser integrar-me molt fàcilment, no? Trobar que la gent pues, era molt, molt agradable, era molt d'ajudar-me a l'àmbit de la universitat també. Crec que, bueno, la meva experiència és positiva. Sí, en general, sí.
0: Doncs bé, ja estem acabant. Jo crec que t'he preguntat tot el que te volia preguntar, però si tu vols fer algun apunt abans d'acabar l'entrevista, el micro és teu.
1: No, em sembla que, bueno, no, res més. Jo encantada d'aquesta conversa. Moltes gràcies per convidar-me i potser, pues, allò que, bueno, que si parlo el català, que una mica era, no, el motiu d'aquesta entrevista, si parlo el català és per això, no? Per motivació, perquè he tingut espais i els he buscat, però també els he trobat molt fàcilment per poder parlar, no? I per poder aprendre a l'idioma. I agraeixo molt, per exemple, al CPNL, als meus professors allà, que bueno, en realitat no vaig haver de fer cursos, vaig fer només un parell per tal de poder obtenir el nivell C1. Però realment va ser una experiència molt, molt, molt bona, i aquestes altres activitats socials, no?, que són molt bones, no només per la promoció del català, sinó també com una forma d'integrar-se, no?, que això ho recomano molt.
0: Doncs moltes gràcies, Clàudia, per estar amb nosaltres. I la setmana que ve seguirem xerrant d'arreu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast, espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
5: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu. Esplugues FM. Amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Marisa Alonso, que va néixer a la província de Lleó, en un poble anomenat Santa Maria del Páramo. Hola Marisa, com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Bé, bé, moltes gràcies per la teva invitació.
0: A tu per accedir a venir. Quins records tens del teu poble natal? Com va ser allà la teva infància i la teva joventut?
1: Doncs crec que com la memòria és molt selectiva, jo he amagat els meus records més macos, no? I crec que la meva infantesa, des de que jo tinc noció del temps, doncs va ser com la de molts nens i nenes d'aquest temps, de la dècada dels 60-70. Doncs jugàvem molt, sobretot al carrer. A mi m'agradava molt llegir contes i sobretot m'agradaven els recortables, que eren unes figuretes que podies fer de cases i fàbriques, esglés, i feies un poble i, bueno, van regalar i me va agradar aquest. I sí, sobretot els contes. I fins als 9 o 10 anys vaig anar a les escoles que es deien en aquella, ara suposo que en alguns pobles també, les escoles nacionals, i estudiaven una enciclopèdia que es deia Álvarez. Hi havia diferents graus depenent de l'edat. Havia primer, segon, recordo la primera i el segon grau. Després de 50 i tant anys encara la tinc a casa, i era una enciclopèdia molt, molt pràctica, molt ben explicat els temes i amb boniques il·lustracions.
0: Això és una relíquia, eh?
1: És una relíquia, sí, sí, sí, està molt passadita allà, però sí, és algo que crec que són els primers estudis, no? Que se queden ahí per sempre, i era molt sintètica. Traia una espècie de, portava una espècie de petit atlas, molts colors, feia per parts colors de països, de continents, de ciutats, i jo, que de petita era bastant fantasiosa, encara ho sigui sempre, era molt, m'imaginava que algun dia jo viatjaria per algun d'aquests països, però malgratament va ser sol una fantasia, eh?
0: Ja, bueno, però vas venir a Barcelona, que sí. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, tant, bueno, és veritat, eh? Benvingut, doncs sí, sí,
0: sí. Sí, suposo que a cada poble és l'escola nacional que hi havia,
1: sí,
0: no? Però
1: sí.
0: A Santa Maria del Páramo hi devien haver més escoles a part d'aquesta.
1: Bueno, a part hi havia el Col·legi de Monges, que després de fer els primers anys de la niñet, de la escola nacional, els meus pares van portar al Col·legi de Monges. Hi havia també un institut.
0: Uh-huh.
1: Jo volia anar a l'institut perquè anava moltes amigues meves, i com que m'agradava més, però no, vaig estudiar el batxillerat, el batxillerat elemental al Col·legi de Monges, i era bastant dur perquè el col·legi aquest no tenia el títol oficial per a examinar de curs de batxillerat. I recordo que tenien que anar a l'Institut de Lleó a examinar-nos, que ja encara no recordo com es deia, però que quan vaig a l'estiu i passo per davant, és que ens posa la peu de gallina.
0: Sí, perquè tu jugaves tot en un dia, no?
1: Exactament.
0: Després d'haver portat bé el curs, un dia t'examinaves, sí. I depèn del que et tocava.
1: Clar.
0: És el que en deien exàmens lliures, no? Que, bueno, que t'examinaves,
1: sí, sí,
0: per lliure.
1: Era per,
0: sí,
1: lliure, però totalment. I més a més anava gent d'altres llocs, d'altres altres pobles, i t'encontraves com una mica desemparada, i, no? I, ja saps, i aquell tribunal que passejava, aquells passeig tan seriós, tan rígid.
0: Clar, tot, persones que no coneixies,
1: sí,
0: de res,
1: sí,
0: no?
1: era duríssim, de veritat, això lo recuerdo bastant, eh? Sí. Però bueno, acabé el batxillerat a trancas i barrancas, l'elemental s'acabó.
0: Ja, quin descans.
1: Sí, quin descans, sí, sí.
0: I la teva família com era? Amb què consideres que t'ha influït?
1: Si hi havia que renyir, doncs pues sí que renyia, però no tinc un record dolent, més bé tot el contrari. Era la disciplina d'aquests anys que eren... Pues és el que havia, no?
0: Però et donaven afecte, et senties,
1: sí,
0: estimada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molt. Jo era bastant contestona, eh? No,
0: ja.
1: No era fàcil, eh? La meva germana
0: que
1: era més pacífica i més, i el meu germà
0: més
1: era
0: dòcils.
1: Sí, una mica, sí, sí, protestona.
0: I va ser això de la protesta el que et va fer venir cap a Barcelona?
1: Bueno, no sé, després en els anys, pues, me vaig plantejar en l'adolescència, bueno, pues tinc bueno, d'aquí del poble, sí, queria fer un record. Sí, que m'agrada molt, és molt bonic, del meu pare, que bueno, el que feien, no? Quan tenien 13, 14, en l'adolescència, pues era molt aficionat a la pesca i solien anar a passar el diumenge al riu. Ell aprofitava per anar a pescar amb el meu tiet i nosaltres, la meva cosina, la meva germana, la meva mare, pues, es banyaven en aquelles aigües gelades dels rius de Lleó, que és una meravella, però són rius d'aigües molt fredes. El meu pare pescava majorment trutxes, cangrets,
0: sí.
1: I després el millor era el menjar. Pues la meva mare preparava truita de patata, embutis, pebrots escalivats, i bueno, era una festa, no? Posava allí la tovallola i a la gerba,
0: sí.
1: I sí, sí, molt, molt. I passaven així el diumenge, i bueno, tinc molts records també de la verena del poble, del meu pare. Majoritàriament la gent es dedicaven a la vendimia, havia moltes
0: vinyes,
1: sí. I jo era petita, però recordo molt aquest any que era com una espècie de treball també de tallar la uva, però que jo no tallava, perquè jo el que crec que donava era més molèstia que una altra cosa, però després a la tarda feien festa, i com venien molts vendimiadors de moltes parts, pues, era fantàstic, sí, i aquelles puestas de sol no se me van a olvidar mai.
0: Quins records més macos.
1: Sí, les fires i festes del meu poble, també els havia els diumenges, bueno, encara un mercat molt gran. En aquella era de pagesos que venien de la comarca, no? Que portaven pues fruites i verdures, i ara s'ha fet molt més grans, però ara ja hi ha vestits i bolsos i de tot, ara.
0: Yeah.
1: Però era un mercat molt, molt maco, i en les festes pues havia uns focs artificials que jo recordo com algo fantàstic, no? I sí, bueno, pues sí, tinc records de l'adolescència molt, molt, molt macos.
0: Que bé. I què et va motivar venir a Barcelona?
1: Bueno, no ben bé res. Venia con un treball d'una persona coneguda que tenia uns parents aquí a Barcelona, i jo vaig arribar a Barcelona el 78, 79, no recordo bé, i La veritat és que en aquell temps no tenia massa interès o cap interès pel català. Em sentia molt còmoda parlant el castellà i crec que la gent o en les botigues o en el treball on estava m'entenien i contestaven igualment en castellà, o sigui, que gairebé em plantejava pues, apuntar-me a classe. I després em va casar i la meva parella havia nascut a Catalunya, a Barcelona, però de família castellana també. O sigui que jo seguia con el meu castellà. Crec que la primera vegada que em vaig adonar de la importància de saber parlar l'idioma català va ser quan comencem a mirar escoles bressols per el nostre fill. El seu pare i jo estàvem bastant d'acord que al bressol, a part de castellà, es parlessi també català. I va ser molt, molt bona idea de deixar en aquell bressol, perquè el salt del bressol que es deia el Niero al col·legi Joan Pelegrí, aquí en Consell de Cent, va anar un grup gran de nens que era com si la guarderia tingués un concert en aquest col·legi. I era molt interessant perquè ja van canviar, però ja van conèixer molts nens, no? Oh. I la veritat que va ser una molt bona proposta per part de la directora de la guarderia, Anna es deia. Sí. I un encert crec molt, molt, molt bo de fer aquí el batxillerat, perquè aquí hi havia en aquest col·legi la figura del doctor Joan Pelegrí, que va ser, crec, primordial per als primers anys de nois i noies. Ell impartia, no exercia molt de professor, però sí que impartia xerrades i els inculcó valors com la lleialtat i l'amistat. I avui dia, molts d'aquells nens, alumnes del Joan Pelegrí, ja tenen 40 anys i encara segueixen sent amics, i suposo que molts pares hem d'estar orgullosos, no? d'aquesta amistat, i jo crec que va influir molt en la seva manera de ser. Jo de vegades penso que hauré fet per mereixer aquest maquíssim fill que tinc.
0: Que bé. Home, doncs sí, Joan Pelegrí va ser un gran pedagog
1: molt.
0: I aquí al barri ha tingut molts reconeixements.
1: Sí.
0: A part de l'escola, sí, de portar el seu nom, té una plaça també,
1: sí,
0: dedicada,
1: sí,
0: amb,
1: sí,
0: ell.
1: Crec, mira, que tots els nens grans, petits, el dia de la seva mort a l'església del Santo Àngel aquí a Sants estava ple, és que a rebossar gent, nens fora i gens que veies plorant i com amb un sentiment d'aquell home.
0: No m'estranyes,
1: sí,
0: es feia estimar i el valoraven molt.
1: Molt, molt, molt.
0: Mira, ara posarem la música que has triat, que és de,
1: sí,
0: Luis Eduardo.
1: Oh, m'agrada molt.
0: Sí, que va d'acord amb els temps que estem vivint.
1: Sí.

0: Tu has tingut diverses feines, però la més gratificant va ser la del Museu Nacional d'Art de Catalunya, de l'APNAC.
1: Sí.
0: Què valores d'aquesta feina?
1: Pues, a veure, jo diré que l'entrar al Museu Nacional crec que va ser el paso, la iniciativa que va tenir jo, la idea firma de que tenia que aprendre català. El MNAC és una institució que com a catalana pues, crec que quasi tothom parla el català, no? I però no perquè ningú m'ho exigís, sinó més bé perquè estava a un lloc de treball que ho requeria i venia molta gent de Catalunya i jo volia expressar-me en català. El museu és que estaven entre obres d'art de pintors catalans i jo també tenia aquesta necessitat, no? d'incluir-me en aquest també. I m'informé al districte i em van explicar lo del Serrén. Pues això, que es tractava de Serrén català, i el Serrén pues és una iniciativa de, com saps, de voluntariat, sí, destinada a les persones que saben una mica o inclús gent que acaba d'arribar i a Catalunya i no saben res, perquè és una forma d'aprendre amb aquesta gent voluntària molt fàcil.
0: Sí, perquè es basa en parlar, no? Bàsicament, que ajuda gent que potser té el català, l'ha sentit molt però no s'ha decidit a parlar-lo, no? I que llavors perquè no es fa gramàtica ni això, només és conversa.
1: És conversa,
0: sí,
1: exactament. I bueno, pues esto l'organitzàvem, em va dir la coordinadora d'associacions per la llengua, la CAL, i es donen l'oportunitat de llançar-se a parlar-lo, no? A perdre la por, que és el més difícil. I bueno, ara aprofito per enviar una abraçada molt gran a les meves profes Elisabet i Conxita, Rosa, i també un record molt gran pel nostre estimat Joan Foix, que era un home maravillós, i tots els tres feien una classe que estaves molt a gust, hi havia molta empatia, i però clar, és que en Xarren no sol és parlar en català, també ho fa interessant el fet de que hi ha moltes activitats que duen a terme en Xarren. Jo he tingut l'oportunitat de viatjar a molts llocs, especialment em va agradar conèixer la maternitat d'Elna, les platges d'Argelès, on van estar els republicans exiliats a França, i sempre a aquests llocs ens acompanyava la historiadora i escriptora Assumpta Montellà, que va ser la nostra guia, i és una dona molt documentada. Va ser molt, molt m'acollir també. Hem estat en Esplugues de Francolí, veient les coves, a Agramunt, veient també el procés de com fan els turrons. Sí. I bueno, també altres activitats, una de les activitats és el concurs de microrelats.
0: Ah, sí, que tu també t'agrada molt escriure, sí, no? Sí, és la teva afició més forta,
1: tu,
0: i has guanyat algun premi.
1: Bueno, és un poco pretensiós, és dir molt, però soy una aficionadilla.
0: Bueno.
1: Però sí, jo vaig a ser afortunada d'haver guanyat aquest premi l'any 2017, però per no per guanyar el premi, perquè vaig a tenir el privilegi de conèixer I parlar amb l'escriptora Isabel Clara Simó. Això per mi va ser un regalasso que, vamos, no se me olvidarà mai. Perquè esta dona escrivia igual que parlava, molt transparent, i recomano la seva lectura, Júlia, per exemple.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: I doncs, pues, què més? És que ja hem fet tantíssimes coses en Sarrenc que hem visitat molts llocs relacionats amb el taller d'unes classes d'història que donava el senyor Gionard, i hem visitat pobles, el poblat ibèric en Santa Coloma de Gramenet, que és superinteressant també, i altres llocs de Barcelona amb molta història. Va ser un taller de història, però un taller cultural, i les sortides que feien eren excursions, però eren totes elles de tipus cultural, no? I destacaria també Barcelona el Museu d'Història de Catalunya, que és el millor museu per saber el que ha sigut la història d'aquest país, no? I és que, no sé, tindria una llista llarguíssima de jo crec que en aquest temps de que està en Sarrenc he conegut moltíssim més que tots els anys que està a Barcelona.
0: Mira, doncs, sí. Que bé que valoris tant el Sarrenc,
1: sí.
0: I tant de bo alguns dels nostres oients que no s'han decidit a parlar en català,
1: de
0: doncs
1: verdad,
0: facin el pas
1: i vagin a la cal. A tots ells, la gent que tingui ganes de soltar-se i parlar català. A més, hi ha una empatia en els profes que és increïble,
0: Segur.
1: I de seguida fan perdre aquesta por que tenia, aquest sentiment de fer el ridícul. No, aquí totes som iguals, unes millor, unes altres, però fent, a més han fet moltes amistades a gent que a lo mejor ha deixat d'anar, però seguim mantenint relació.
0: Que bé, sí, que ho valoris tant.
1: Sí.
0: Pues bueno, no sé, amb totes aquestes paraules tan encoratjadores ens acomiadem perquè ja se'ns acaba el temps del programa.
1: Ha sigut un plaer.
0: Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest Fes l'entrevista, i fins una altra. A tu, gràcies a tu.
1: Adéu.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud de terra. Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc la Concepció Far i tenim amb nosaltres l'Antonio Agustín Rodríguez Rodríguez, Rodríguez al quadrado.
2: Exacte, exacte.
1: Però a ell li agrada que li diguin d'una altra manera, no?
2: Sí, sí. Ja a les xarxes socials soc conegut com a Antoni Orwes Fortuny. Així que...
1: Sí, lo de Rodríguez Rodríguez ho deixem per un altre dia.
2: Ui.
1: Ho deixem enrere. D'on ets originari, tu?
2: Jo vaig néixer a Linares, província de Jaén. Mm-hmm. I això és curiós perquè m'ha sorprès en esperar aquí per parlar amb tu i amb tota l'audiència. Vaig seure al costat d'una olivera. L'olivera és l'arbre típic de la província de Jaén, i jo he dit, a cop calent, això ha de significar alguna cosa.
1: Clar que sí. És que les oliveres són arbres molt macos.
2: Sí.
1: Va, molt bé. I com és que un de Linares Jaén va venir a caure aquest...
2: Ui, la història és de ben llarga. Bé, al començament, doncs, vivia al meu poble, a Linares, així... Allà vaig estudiar, el col·legi, el batxillerat, tot allò. I després, anant els anys, en córrer el temps, ma germana va venir a Barcelona a viure jo vaig venir a visitar-la dos Nadals consecutius, el 93 i el 94, i bé, em vaig romandre enamorat de Barcelona, dels millors

0: D'aleshores, no hem d'oblidar que a des eren acabades les Olimpiades, no? El 92, 90, i l'any vinent, el 93, jo vaig venir aquí i bé, fins i tot amb una grip. Sí. Ara, hores d'ara, és una cosa ben perillosa, però aleshores, fins i tot amb això, ho vaig passar de ben bé, molt, molt divertit, amb el meu cunyat, que és no és tampoc un de barceloní, però de canadenc, del Quebec, que també se n'ha anat per la independència del Canadà.
1: Quin temps fa que vius aquí a Catalunya, ara així, de manera fixa?
0: Gairebé 2 mesos. 2 mesos, és a dir, de ben poc.
1: Sí, ets nouvingut.
0: nouvingut. Sí, i tècnicament, nouvingut.
1: M'has dit abans, fora d'antena, que sí. Ets filòleg.
0: Sí, exacte.
1: De quines llengües o de quina especialitat?
0: Filologia clàssica, és a dir, llatí i grec. I això... d'una banda, com a filòleg, ja et permet d'enfrontar l'estudi d'una llengua. Mm-hmm. Una llengua, i més encara si és una de derivada del llatí, com és el català. Mm-hmm. I d'altra banda, com que és de filologia clàssica i en ser una llengua derivada del llatí, és molt més fàcil pel vocabulari, tot i que hi ha paraules de ben punyeteres, eh?
1: Sí. que tu quin temps fa, diríem, que vas començar l'aprenentatge del català?
0: D'ençà que vaig anar per feina, 3 mesos abans de venir aquí, més els gairebé 2 mesos que...
1: O sigui, fa 5 mesos.
0: Gairebé 5 mesos, exacte.
1: Perfectament.
0: Sí. No és ni tan sols una feina, és un treball dia rere dia, estudiant paraules, vocabulari és fonamental.
1: Clar.
0: I també, a més, l'estudi d'expressions, de frases fetes, de dites, que enriqueixen la teva parla.
1: O sigui, tu tens facilitat pels idiomes.
0: Sí. Cal molt de temps, el que no hi ha, però sí. La facilitat que dona potser també el tenir la capacitat d'imitar. L'imitació és... Quan tu aprens, quan tu escoltes alguna mena de pronunciació i intentes d'agafar-la i tot allò, és molt important el fet d'imitar i...
1: Com... De prendre un poc d'oïda, no?
0: Sí. Com si fos justament un nen. Com si fos un nen, un de nen. Sí, sí.
1: Quins idiomes parles?
0: Bé, a més del català, una mica d'anglès, una mica de francès. I bé, també vaig doblar una mica de

0: a mi amb el rus.
1: Ui.
0: Era
1: aquest no ve del llatí, eh?
0: No. No, però també és una llengua d'indoeuropea. Així que...
1: Sí, sí.
0: No, però el rus té moltes, molts mots, moltes paraules que em provenen del francès. Així que també, per exemple, jornal. Això, jornal no és, però jornal no és un diari, no és un diari, és una revista en rus. Uh-huh. En francès sí. Tampoc. En francès un journal,
1: sí.
0: és un periòdic, un diari.
1: I bueno, jo és que sé que hi ha aquest costum de que el llatí i el grec són molt avorrits, no?
0: No. És com qualsevol cosa. si t'agraden les llengües, t'agrada qualsevol llengua. Des de llatí, del grec, del rus, del xinès, fins i tot també vaig tocar una mica el xinès, i és, no té gaire gramàtica,
1: sí.
0: És molt més en aquest sentit és molt més de fàcil que qualsevol llengua derivada del llatí o que l'hongarès o que el rus o que el txec o...
1: una llengua eslava, diré.
0: Exacte.
1: Bueno, ara deixarem una mica la lingüística i tornem a la geografia.
0: Exacte, bé.
1: Aviam, quines semblances diries que, si és que n'hi ha, entre Catalunya i d'allà on provens tu, de Jaén, de Linares? Hi ha semblances, si no?
0: Les semblances són més aviat per la banda que aquí hi ha molta, molta gent que em prové de la resta de la península.
1: Sí.
0: És clar.
1: És una evidència.
0: És clar. Sí, sí. En aquest sentit, et trobes massa coses de les que on vulgués, de vegades, massa ressemblances amb aquell, amb Andalusia, amb Extremadura, amb Castella i tot allò. Però jo sóc aquí per viure com a català, és clar, i per viure el genuí del català, i és per això que jo vaig fer camí en prou antelació per estar de ben preparat i tenir una mica de solta en ser aquí.

0: El Freddie Mercury, nada más y nada menos.
1: Sí, senyora, sí, senyora.
0: I per què has triat aquesta cançó?
1: Perquè Queen és una de les meves debilitats, junt com d'altres figures del rock i del rock pop i de, sobretot, a més del Britpop. David Bowie, Rolling Stones, en fi, els clàssics.
0: Sí, els clàssics de sempre.
1: Com que un és de filòleg clàssic, doncs, doncs clàssics.
0: Millor que això del reggaeton i totes aquestes coses.
1: Exacte, exacte, exacte.
0: Bueno, parlant de música, t'agrada la música catalana, la música en català, les cançons
1: sí,
0: en català?
1: Sí. Ja n'he escoltat, ja de petitó, ja escoltava, per exemple, Maria del Mar Bonet, una grandíssima, i com no, en Lluís Llach.
0: En Lluís Llach, sí. També has d'escoltar un de la meva terra, el Tomeu Penya. L'has d'escoltar, també és molt... No, t'ho dic seriosament. És també de la mateixa terra que la Maria del Mar Bonet, que també és de Mallorca.
1: Sí.
0: Catalunya està per tu una terra d'acollida?
1: Bé, de moment... bé, vaig estar... fins al cap d'aquest mes seré al centre, però d'una banda per la qüestió de la Covid i de llonces i d'altra banda per la qüestió de que em va sortir una coseta de més econòmica, doncs vaig decidir finalment d'anar-me'n una mica més allunyat del centre del centre del moll de l'os de Barcelona, sí. A Sant Antoni.
0: No, però jo me refereixo si la gent ha estat acollidora amb tu.
1: Ah, sí. Sí, la gent d'aquí, la gent catalana, sense cap ni mica de dubte, per descomptat.
0: I tu ja me dius que en 2 mesos que vius aquí ja et sents català.
1: Sí, home.
0: I això, com és això? Explica'm, explica.
1: Bé, on se solta i no és lògic que quan vas a un lloc on no... Potser has estat, però només de visita.
0: De pas, diríem.
1: Exacte. Mm-hmm. Però quan ja estàs aquí, quan ja vius aquí i tens tots els teus somnis, els teus projectes, els teus objectius posats aquí... això burxa un fotimer.
0: Perquè tu a què et dediques ara?
1: Jo ara estic aturat, així que empreses feu-me un bon contracte, si us plau. Bé, la meva darrera feina va ser com a peixater. Jo n'he tingut de feines una pila. Uh-huh. Com de peixater, com de professor de secundària, uh-huh, per descomptat, però també de vigilant de caseta de la Fèria d'Abril de Sevilla.
0: Jo l'he.
1: I quan jo vivia allà, 23 anys. 23 anys, mare meva. Com a venedor de llibres...
0: Sí, que
1: etcètera,
0: sí. Etcètera. Que si hem de fer un currículum teu, estem 30 fals.
1: Sí.
0: Més o menys.
1: Sí, sí, sí, pel cap baix.
0: No, no, està molt bé perquè ha fet un poc de tot, sempre te dona més aprenentatge de les coses.
1: Exacte,
0: no?
1: I és una idea, una cosa que jo sempre vaig tenir de ben endinsada. Uh-huh. Endinsada de... No facis només una cosa, perquè ningú no sap quantes anades i tornades dona la vida, i cal ser de ben preparats.
0: I per cert, m'ha dit que també ets mig escriptor del tot.
1: Sí, escriptor, sí, sí, un de poeta, sí. Quan vaig escriure els meus primers versos, als 6 anys. Mm-hmm. I bé, tota la meva producció és en castellà, però espero que en agafar un bon nivell d'escriure com més aviat millor també en català.
0: No, no, la veritat és que és sorprenent que en 5 mesos parlis català també.
1: Sí, sí, i fins i tot algunes paraules de mallorquines.
0: Ah, això és important. Això després tindrem un debat, tu i jo.
1: Sí, perquè hi ha a Twitter, és un...
0: Sant Twitter.
1: El santuari, el nostre santuari. Sí. hi ha persones que fan una gran feina de difusió dia rere dia del català, del bon català. Cal citar el primer de tots, el senyor, el mestre Virgili Rovira.
0: Sí, sí, sí.
1: El paladí del bon català.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No, però fa un treball extraordinari. I també cal citar en Xisco Brownie. I d'aquí que jo n'he après moltes paraules en mallorquí.
0: En mallorquí. A tu, molta gent a Twitter, és que pregunto una mica,
1: sí.
0: Molta gent a Twitter li molesta que el corregeixin.
1: Sí, sí, sí.
0: A tu te molesta?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, no, no.
0: Si és amb educació i si està bé.
1: Esclar, però jo agraeixo un munt que em corrigeixen, perquè jo vull parlar un bon català. Uh-huh. I el millor possible, esclar. Esclar. Uh-huh. Que ho fan d'aquella manera, sense una mica de malla de mala llet.
0: Sí, sí.
1: Doncs allò és el seu problema.
0: Sí. A veure, sempre hi ha les xarxes socials, hi ha de tot, i sempre hi ha gent mal educada, i també si se dirigeixen a tu amb mala educació, si te diuen imbècil, has de corregir això, no, home, imbècil és tu que m'estàs dient imbècil a mi.
1: Exacte.
0: Però vull dir que està bé que te corregeixin, no, que te diguin una cosa que no està bé, amb respecte,
1: si
0: i amb educació.
1: Saps, si no estàs dient de bé en bé una coseta, esclar, el lògic és que et corrigeixin.
0: Mm-hmm. Val, doncs moltíssimes gràcies, ja hem acabat. Moltíssimes
1: favor.
0: Gràcies per venir.
1: Per favor, moltíssimes gràcies a tu, i agraït i amb molt de gust.
0: Doncs nosaltres la setmana que ve seguirem xerrant d'arreu.
2: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Kevin Coelho. El Kevin va néixer a l'Equador, a Quito, la seva capital. Hola Kevin, com estàs?
1: Hola, què tal, com estem?
0: Tu vas néixer a l'Equador, però vas venir amb la teva família cap aquí quan només tenies 2 anys. Tu en tens records de Quito? O què t'han explicat la teva família d'aquests 2 primers anys de vida?
1: Doncs d'aquests 2 primers anys de vida tinc un molt poc record, però sí que el que em van explicar és que jo em vaig quedar allà amb les meves tietes i els meus cosins que estaven allà. I clar, com el meu pare venia i s'anava i la meva mare igual i mai coincidien, pues sempre igual tenia un pare, el pare pues, un ratet i després la mare i tal, fins que bueno, vam trobar l'estabilitat aquí a Espanya i al final pues, es van quedar i me vine.
0: Ja, sí. Vau fer reagrupament familiar. No tenies exacte. Més germans?
1: En aquell moment no.
0: Ja. Yeah. No. I tenies 2 anys quan vas venir cap aquí?
1: Ahà. Uh-huh.
0: I el volcà Pichincha, que presideix Quito, es viu com una amenaça?
1: La meva mare, bueno, sí, la meva mare que té més record, no ho recorda tant com una amenaça. Era, sí que és veritat que pot donar certa impressió viure tan a prop d'això, però no ho veus com una amenaça i lo aprecias tal y como es, en plan, por naturaleza.
0: Ya. Yeah.
1: Con que... Ara, si s'activa, pues ya es otro asunto.
0: Clar, però deu fer molts anys que no s'ha activat, clar, no?
1: Sí, bastant.
0: Aquí, com que ara vam tenir l'experiència de la Palma, no? Quan veus un volcà tan a prop, penses, ui, ui, ui. I per què van venir cap aquí la teva família?
1: Sobretot per treball. Sí, no va ser una decisió de, bueno, vamos pa ahí, que... No, va ser per treball, va ser per feina, perquè allà pues, la situació era bastant delicada, estaven començant a haver-hi corralitos, els polítics, bueno, pues algo parecido a lo que está pasando aquí ahora, ¿no? En plan, desbandada total, y clar, en aquell moment pues, venia el Bucaram, venia no sé quantos, no sé què, ara està... un dels que en el seu moment també va pues, portar el país en aquelles condicions que és el Lazo, partidari pues, d'ideologia dreta i aquestes cosites, en plan, que un altre cop tornen a estar malament quan venien d'un procés polític pues, que per mi va estar bastant bé. Clar. Que el va portar Correa,
0: sí.
1: Per el Correa i clar, ara pues otra vez a lo mismo.
0: Yeah. Bueno,
1: coses de política, no, supongo, al final.
0: Sí, no, però sap greu. El sí. Que passa, bueno, a veure si és com l'experiència del Brasil, no? Que duren una legislatura i ja està, perquè els populismes el que tenen és que es posen molt la gent a la butxaca i els hi sembla exacte. Que resoldran tots els seus problemes i després quan a Grècia també va passar, no? Quan la gent veu que realment... entre el que diuen i el que fan hi ha molta diferència, sobretot si és gent que té un mínim de cultura i així, no? Llavors deixen de votar-los.
1: Sí, jo crec que aquesta càrrega també de tantes incoherències a la vegada, és com que hi ha un moment ara que l'espectador o la persona en si és té límits. Ah. Jo crec que té límits, hi ha un moment pues, que ja no pots con tanta hipocresia que... digue'm la veritat, saps? En blanc, que
0: clar.
1: La diran, però bueno,
0: clar.
1: Viure això una mica en la incertesa de que el teu futur o el teu destí depèn de mans de 4 tios i ties que estan decidint allà sin tu consentimiento al final, pues, per mi no és gaire democràtic, la veritat.
0: I els teus pares, bueno, potser van triar Espanya pel tema de la llengua, no? Perquè
1: sí.
0: Hi havia la mateixa llengua, però el fet de venir a Barcelona és perquè coneixien algú o coneixien la realitat o van trobar feina des d'allà?
1: Va ser anys directe, la meva tieta ja estava d'aquí
0: anys
1: i le tendió el cable, i llavors pues venga, pues ens vam venir aquí i bueno, ja vivíem, crec que era ja Maragall, un piset allà, un munt de molta gent.
0: Un pis compartit.
1: Un pis compartit, però era família, en plan, hi havia
0: família,
1: era gent estranya.
0: Sí, sí, però vivíeu dues famílies o més.
1: Clar. Sí, sí, sí. Cada família tenia una habitació, recordo.
0: Ja. Bueno, és una manera de començar.
1: I tant.
0: I amb què van trobar feina els teus pares?
1: El meu pare a l'obra, a la construcció, i la meva mare de neteja.
0: I segueixen treballant del mateix?
1: El meu pare, bueno, el meu pare ara s'ha lanzat, sortia d'estar de repartidor fa uns anys, en plan bastants anys, i ara està pues, començant la seva pròpia empresa de construcció de reformes així ràpides.
0: Ah, que bé.
1: I clar, perquè ja estava bastant estancat també amb lo seu,
0: sí.
1: No tenia d'esto, tal, no sé què, jo, papa, tio.
0: Però si s'ha pogut establir pel seu compte és que li ha anat bé, no?
1: I efectivament els seus jefes també de l'antiga empresa pues, li van donar suport, tal, no sé què, i tot ha sortit endavant i de moment pues, està ja... empezando.
0: Que bé, que bé.
1: I la meva mare sí que per salut pues, no pot treballar perquè l'última feina que va fer, que va ser una residència allà per Trinitat Nova en plena crisi, pues, va fer una càrrega malament i li va sortir una, com es diu, una entre vèrtebres quan s'ha sortit
0: un pinçament o...
1: No, que li van tenir que operar
0: una contractura,
1: tot,
0: bueno, no sé. Sí, sí, sí, sí.
1: Quan ha sortit l'almohadilla de...
0: entre les vèrtebres.
1: Entre les vèrtebres, sí. Llavors des d'allà, pues, físicament ha perdut molta força, no està en condicions, tampoc li han donat pues, ajudes a nivell d'econòmiques, ni tant ni la invalidesa. Llavors ara pues, està ahí, no està cada a veure què ha de fer.
0: Però té la llarga malaltia?
1: És que el CEP fet pel a nivell laboral. No sé si es consideri com saps.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però sí, ens va dir l'advocat que era complicat.
0: Ja.
1: El que tiene.
0: A veure, tant de bo se'n sorti bé econòmicament.
1: Sempre s'han sortit i...
0: Clar, segur, però...
1: Ja ho trobarà.
0: I té dolor o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Això és el més fumot.
1: Pàlia les pastilles.
0: Clar.
1: I fota altres coses.
0: Clar. Després devíeu poder anar a viure en un pis sols.
1: Sí.
0: Com a família.
1: Ens vam anar a Rasos de Peguera, ja de Ciutat Meridiana, ja va ser que ens venim dependits de la família.
0: Sí.
1: I allà vam estar uns anys.
0: Uh-huh. I tu vas fer la primària i la secundària allà? L'escolaritat?
1: No, només primària. Fins tercera a l'ESO.
0: Uh-huh.
1: I allà me'n vaig anar cap a Guinardó.
0: Ah, molt bé.
1: Al Mas Casanovas.
0: Sí.
1: De tercera ESO fins a l'institut que vaig passar el Joan Brossa allà al mateix barri que vaig acabar.
0: Sí.
1: I ara, després em vaig anar al Baix Guinardó, que és allà al mateix Brogi i tal.
0: Sí, sí, sí.
1: I logo ja me movi per la vida.
0: Clar, però vas acabar la secundària sí. I després vas seguir amb la, uh-huh. amb la postobligatòria. I has estudiat moltíssimes coses, no? Que
1: sí.
0: És perquè ve...
1: Sí, la meva mare em deia, perquè... tu aprende todo lo que puedas. I jo, sí. Vale, perfecto.
0: Que és perquè no acabes de trobar el que t'interessa o el que t'agrada, o perquè penses que com més possibilitats tinguis de coses diferents, millor?
1: És interessant. O sigui, jo soc molt inquiet.
0: Yeah.
1: Jo soc molt inquiet. Jo tinc la ment que em va a 200 per hora i igual estoy en el salón haciendo cuatro cosas a la vez, saps?
0: Yeah.
1: Sin hacer nada.
0: Yeah.
1: En plan, escoltant els meus companys de pis, estudiant, mirant la tele, aguantant no sé què, no sé quantos. Coses així, no? Però sí que si he estudiat tantes coses és perquè sempre m'havia agradat d'alguna forma imaginar-me en aquell futur d'alguna forma, en plan producció musical i tècnic de so és una cosa que m'agradaria molt i la que em sentiria molt a gust, no? Però és això. La paradoja és, antes te decían tienes que estudiar, tener tus estudios, tal, para tener un trabajo, una vida estable. Ara ja em veig amb molts títols després d'haver passat molts i no tinc la vida estable que em van dir que tindria tenint títols, saps?
0: Però tampoc no has tingut continuïtat amb el camí, no? Vas estudiar, per exemple, auxiliar d'infermeria. I després que vas veure que no t'agradava treballar d'això?
1: No que no m'agradés, sinó el com estava enfocat, saps? El com negaven certes línies de decoració que igual eren molt menys invasives i molt més sanes cap al pacient que no pas una radioteràpia o cosa així. Clar. Que amb tots els anys que portem d'enfermetat, aquestes coses haurien d'haver deixat de ser nocives fa molt de temps. Però seguim allà pagant el que val un tractament de càncer. Bueno,
0: sí.
1: Per mi pues, és una mica de poca vergonya, la veritat.
0: Yeah.
1: La veritat, no vull ser crític, però...
0: No, però et surt la vena crítica amb cada cosa que has estudiat i llavors...
1: Clar. A la música, per exemple, te trobes pues, que l'indústria musical pues, pues és otro conglomerado, saps? En plan, si quieres subir tu música...
0: Sí.
1: Pues has de fer-te-les allà. Uh-huh. Hi ha moltes coses, sí.
0: Mira, parlant de música, ara posarem la música que has triat.
1: Ah, sí.
0: Que és un rap, oi?
1: Sí. És el productor amb el que estic gravant i a veure si així s'escolta i si s'anima a treure-lo seu, que també és bastant profund.
0: Sí, ja ho vaig sentir. I d'orillo.

0: Estás mojando, por más que cierres los ojos lo sigues viendo. No estás despierto, sigues soñando. El cuerpo quieto pero tú sigues volando. Llevo de amuleto los recuerdos que no...
1: Amb el tema de la integració social, que també vas estudiar, també has entrat en contradicció, o
2: sí,
1: no?
2: Sí, sobretot perquè en aquest cas el que tot el que m'ensenyaven tenia un sentit. O sigui, jo a la integració social li agraeixo molt la forma en la que em va ensenyar a veure el món, a veure el món sobretot. Vaig tenir un grup de professores que eren com super top, i clar, aquesta llibertat que et donen per tu poder formar-te un criteri, saps, poder pensar per tu mateix, et fa sentir bé, saps? Et fa sentir realitzat, no? I en plan, tot el que t'ensenyaven des d'autors com Bonfenbrenner, que te parlava de la teoria natural del ser humà, de com aprenia, no?, els processos, de què feia per memoritzar tot, implantar no sé què, no sé quantos. Claro, tú luego lo aplicas en tu vida. Dices, ¿cómo cojo una taza? ¿Qué hace tu cerebro para coger esa taza, no? Yeah. Entonces, pues, comences a analitzar poco a poco cada cosa y luego, pues, lo implicitas, pues, en otro aspecto de la vida, no? En plan, en com afecten a les teves relacions socials en el teu estatus de vida. Bueno, en estatus de vida no, però sí en la teva qualitat de vida, no? Plan, vaig llegir un autor que deia: les 5 persones més influents properes a tu ets aquesta persona. Si tienes a 5 persones super pobres a tu lado, pobre. Si les tens, no sé què, pues igual no, saps?
1: Però això és molt determinista, no?
2: És determinista, però jo li dono bastant sentit perquè, clar, jo luego pues lo pongo en mi vida, en plan, vale, la gente más influente a mí, pues, ¿qué tiene, saps? Plan, ¿qué, cómo se comporta, qué tal? Luego tú dices, vale, pues, hostia, estoy haciendo lo mismo que tal, no sé qué, no sé cuántos. Igual, hi ha un patrón de sugestió en aquest sentit? Pues pot ser, no l'he valorat, però da la casualitat, no? Integració social et dona això, en plan, tu vas pel carrer i veus la gent sense sostre, pues que ningú sap el que està pensant en aquell moment, saps? Igual, jo de jove pues era molt això, m'apropava, parlava amb això mentre li donava un bocata, saps? En plan, d'aquest pal, saps? I clar, aprens molt. Pero luego, ¿qué haces con todas esas experiencias, no? Pues integración social, pues movía un poco al fet de fer projectes, t'ajudava pues a dirigir una mica cap a on volies donar la teva ajuda, i aquestes cosetes. I moltes eines a nivell emocional, sobretot per poder amb tot el que s'enfronta un integrador social o a nivell social,
1: a la vida, saps? Però hi ha molts camps, no? Que hi ha la reinserció laboral.
2: Sí, exacte.
1: Tu en què has treballat més, amb infants i joves?
2: Amb infants i joves, sí.
1: En quin àmbit? Amb l'escolar?
2: En el
1: lleure?
2: En el lleure i en l'educatiu. Sí, he estat de suport educatiu, he estat de monitor de lleure, de monitor d'extraescolars també. Sí. He estat a col·les bastant, bastant implicat.
1: I al marge de la vida acadèmica i laboral, a nivell d'aficions, la que has mantingut al llarg de la vida és el futbol, no?
2: Fins ara sí.
1: Que vas començar jugant amb el Martinenc?
2: No, jo vaig començar a la Ciutat Meridiana. Amb 6 anyets. 6 anyets. I des d'allà. He passat per la Meridiana, he passat per el Martinenc, per l'Europa, a l'escola, he passat per l'Horta també, i a la Premier Barcelona, que és bastant nou, i poco más.
1: I ara ho apliques també a la vida laboral?
2: Sí, com a entrenador, sí, com a persona que ensenya tot el que ha après.
1: Sí. I que tens un bon bagatge, no?
2: Sí, crec que s'aprèn molt d'entrenador, s'aprèn moltíssim, moltíssim, moltíssim. I jo vaig començar amb 15 anys, per aviat.
1: Clar.
2: I no t'imagines en aquell moment tot el que comporta la gestió de tot un grup.
1: Sí.
2: No, saps? O sigui, jo sempre he sigut una persona molt empatitzadora, saps? En plan que lo siente fuerte. I clar, quan et trobes una realitat a tu amb 15 anys, 16, 17 anys, que encara no has vivit prou, i et trobes una realitat que per aquesta raó el teu jugador no està funcionant com hauria dins del camp i és més mental, psicològic, que no pas una altra cosa,
1: sí.
2: Ja te pones ahí a què està passant, o sea, en plan, a inventar què puedes hacer tú para que él dentro de un campo de fútbol pues no se sienta de esa forma, ¿sabes?
1: Sí, se olvide
2: de todo y empiece a jugar.
1: I ara entrenes nois i noies del carrer.
2: Bueno, al carrer no, però sí que els conec, que he passat per tota la meva trajectòria d'entrenador i tal, pues ahí va, les va, en plan, nos volvemos a reencontrar aquí, és l'únic sitio pues, que tant jo m'he sentit libre per poder ensenyar d'esta forma. No?
1: Però deies que estaves contractat també, no?, per a Trinitat.
2: Sí, això va ser... No, a Trinitat Nova, l'institut.
1: Ai, a Trinitat Nova.
2: Això va ser abans de la pandèmia.
1: Ai,
2: que després em van dir, vols tornar tal, no sé què, no sé quantos, i ja van posar la mascareta i tal, i jo estava bastant en contra i vaig dir, jo no me siento capaç de ser part d'esto.
1: Ja.
2: A marcar a un nen, iba en contra de mis valores, saps? En plan, com a tal, llavors...
1: Ja. Sí, els nens van ser uns dels més perjudicats per la pandèmia, trobo. I així ara que mantinguis la flama, diguéssim, a nivell laboral per alguna de les coses que has estudiat, quines són? El tema de la música, sí que et segueix
2: la música motivant. La música i fisioteràpia és algo que me tira bastant. Ara hi ha un revés, perquè jo en plena pandèmia em vaig posar amb tema lleis i tema molt a saco, i a mi el dret em va encantar, en plan, poder-me defensar fermament ante qualsevol cos policial de forma honesta, de forma noble i sense exaltar-me sabent que jo no he fet res.
1: Sí.
2: Pues después de ese enfrentamiento sales glorioso, la verdad, la sensación es gloriosa. También he tingut experiencias muy dolentes amb la policía per el tema mascaretas y tal.
1: Sí.
2: Però perquè clar, en plan, les primeres vegades cap policia es pensa que et saltarà d'aquesta forma i es defensarà d'aquesta forma. Estem implícits a funcionar tot el contrari, a dir, vale, toma mi DNI, no m'hagas nada, cachame, però déjame en paz. Clar, ¿por qué te voy a dar mi DNI? ¿Qué he hecho yo para darte mi DNI?
1: Clar, sí.
2: Explícamelo. No me sabían explicar, pues bueno, hasta luego.
1: A més, les persones així racialitzades, diguéssim, que tu ets català com tothom que viu aquí, diguéssim, no? Però pels trets físics, doncs, et veu que ets de procedència o llatina,
2: sí,
1: o alguna altra.
2: Més d'una vegada.
1: I llavors suposo que només exacte, per això ja et deuen demanar la documentació a vegades.
2: Més d'una vegada per la nit tornant a casa, que jo sempre torno a casa caminant pel carrer, perquè em tanca el metro, bàsicament. Pues per la zona del Junt Major por ahí, que sempre hi rondites, pues alguna vegada m'han parat, i per prevenció de que no consigues aquella persona, párate, enséñanos el DNI, tal, no sé què, no sé quantos, i verificamos que no eres tu.
1: Has tingut contacte amb les bandes llatines, tu?
2: Molt per sobre. Molt per sobre, i perquè vaig saber mirar cap a un altre costat. Ja te vaig explicar que, clar, a mi em van pagar una pallissa amb 15 anys, també, amb 15 anys jo vaig viure bastantes coses.
1: Sí.
2: En 15 anys vaig acabar a l'hospital amb punts al cap, a tot arreu de cops, tal, no sé què, no sé quantos, i clar, en aquell moment, pues, estava en auge, pues, los Panthers Black, los Latin Kings, los Nietas, los... Depèn de la zona, tenies un grup o otro. I allà al Guinardó hi havien una banda creada allà a Guinardó pels llatins que hi havia allà, que no, sí, no me'n recordo el nom d'ara, però no era cap d'aquestes famoses. I clar, ells es posaven per dalt del Martinenc i allà a la seva zona. I clar, ja quan vaig passar una vegada després del que em va passar, pues ja em van venir, perquè al col·le també em tenien com el latino, me tenien fitxado, tal, no, clar, sé, no sé quanto, vente con nosotros, i jo, bueno, por suerte estaba enamorado por otro lado, ¿sabes? Y así, venga.
1: Ai, menys mal, de bona tarda a lliure. I què en penses tu, que ets tan crític de les bandes llatines?
2: Si fas un repàs antropològic de com funcionen, no funcionen tan diferent de com funciona la societat.
1: Ja.
2: Penso jo. plan, no està tan allunyat de com funciona una empresa o un grup social o Arran mateix, saps? Plan, tenen els seus líders, tenen les seves segones files, les seves terceres files, les seves persones pues, que són pues, latinkins, per exemple, jo que sé, pues, latinkins són una mica los de la calle, ¿no? Los peoncillos, los que van haciendo tareas a los de arriba, ¿sabes? Y de ahí se van ganando pues los galones.
1: Ya.
2: Y claro, ahora los rituales para entrar y para salir ya es otra historia.
1: Doncs mira, que ja se'ns acaba el temps del programa i ja veus que passa molt ràpid. Podríem haver parlat de molts temes, perquè amb lo crític que ets doncs, tens opinió de tot. Doncs espero que això, que segueixis amb ganes de seguir aprenent i de seguir provant coses noves i tan crític que convé.
2: Sí. I m'agradaria dir una cosa també que va bastant en relació al programa i crec que és algo que tothom hauria de tenir en compte, no? Que és aquesta lluita de llengua que tenim ara avui dia, en plan, que si castellano, que si català, que si no sé què, que si no sé quantos. Tothom s'està barallant per això i sincerament crec que t'ho vaig dir per telèfon, la llengua no mor fins que quedi l'últim en peu per parlar-la. Plan, si tu al final decideixes per aquella llengua i la vols parlar perquè et surt, ets voluntariós i a sobre nodreix, jo crec que la llengua ni la catalana ni cap moriria. Ni moriria, perquè jo et dic, en plan, allà a Ecuador tenim el quechua i el guaraní, i aquestes llengües segueixen subsistint gràcies a les tribus indígenes que segueixen parlant-ne. O sigui, el català no desapareixerà fins que no quedi un català que no vulgui parlar-la, així que crec que no, això no passarà mai, així que, i si s'acaben, pues ja quedaré jo per parlar-la.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar. I fins una altra, adéu.
2: Igualment.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
5: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Tornia en Bobby McGee de Chris Christopherson, que hem escoltat en la veu d'en Thomas Paul Sylvabeef, nascut amb aquest nom però conegut com Sleepy LaBeef. Avui obre ell el nostre programa del Club del Country amb aquesta nova edició que esperem que sigui també, com no, del vostre agrat. Un nou espai del Club del Country.

Bé, a Catalunya, on encara es recorden els seus concerts dels anys 90. Avui hem escoltat aquest tema que ha obert el nostre espai, Me and Bobby McGee, però també l'escoltarem amb un clàssic, Mill Train, i amb el Roll Over the Chowin.

Una època en la qual ens visitaven llegendes, però al mateix temps també descobríem nous valors, que ara, òbviament, qui els hi diu nous valors en tota la carrera que han fet. Com, per exemple, recordeu quan en un concert a Madrid se'ns va presentar una vegada la Trisha Yearwood, al costat d'altres grans artistes, però és que la Trisha feia poc que havia aconseguit el seu primer èxit. Aquest song, Remembers When, va ser una de les seves cançons més especials.

The Song Remembers When, Trisha Yearwood. Era quan les discogràfiques d'aquí varen descobrir la música country, la popularitat que això representava, però la veritat és que també varen decidir, igual que passar, a canviar-li el nom. No es deia country, es deia nova música americana. I així varen titular una sèrie de compactes de promoció, que també es venien, que es deien New American Music en diferents volums. Aquest va ser el número 1, que contenia cançons de Trisha Yearwood, d'Emily Harris, Reba McEntire, Marty Stewart, Vince Gill, Tracy Byrd i molts d'altres. Com, per exemple, els Mavericks, amb aquest What a Crying Shame.

What a crying shame amb els Mavericks, recordant una època ja passada, igual que farem ara, però una mica més moderna, amb música tradicional que ens aportaven els Acoustic Endeavors, un reconegut grup de música bluegrass i de música d'arrels, fundat originalment l'any 1992 a Johannesburg, a l'estat de Tennessee, un estil tradicional profundament lligat a les muntanyes Apalatxes, interpretant principalment cançons originals compostes pels seus propis membres, com les dues que escoltarem, que eren compostes pel vocalista principal, baixista i mandolinista de la formació, Warren Amberson. Al seu costat destaca la guitarra i les veus de la Kelly Green. Escoltem, doncs, els Acoustic Endeavors amb aquesta cançó que he triat de l'àlbum, una peça anomenada It Can't Be Right, i després en la primera, Els Turons de Casa, Hills of Home. Això pertany a un àlbum que varen editar concretament l'any 2005, On a Farm. Well,

Que no pari la música country en totes les seves variants i subestils, com per exemple aquest preciós rimes d'Acoustic Endeavors amb aquest bluegrass que ens aportaven. O, per exemple, que no pari tampoc el de Franklin Riders, agrupació musical popular, sobretot amb el general country, també amb el tema del gospel. Ofereixen bones versions de temes clàssics i espirituals, però a més de bon country, com ho fa ara mateix amb aquesta peça que es diu A Little More Country Than That. És una versió d'un tema clàssic que podem trobar amb el seu àlbum de 2021, Under the Radar.

Flaming Riders versionen aquest tema preciós d'Easton Corbin, que ens va portar aquest tema el 2010 i que va ser un extraordinari èxit. Una cançó però escrita per Joy i Rory, Rory Fick, en Wayne Barbell i Don Poitras, que va enregistrar, com hem dit, l'Easton Corbin. A més d'aquesta cançó, amb aquest àlbum de The Flaming Riders, hi ha una col·laboració que volem escoltar al costat de Jerry Kelly, la cançó Be My Lover, Be My Friend.

0: Dos èxits per recordar les llistes de música country 2004 amb la cançó que ens aportava en George Strait, aquesta peça magnífica en tant de ritme, Honk If You Honky Tonk, o una del 1979. Anem enrere amb el temps per escoltar Jerry Naylor. Aquest intèrpret ens aportarà aquest tema anomenat She Wears It Well, un artista de country i de rock and roll, i a més també company, si ho podem dir així, de tasques radiofòniques. Ens va deixar, per desgràcia, el passat 2019.
1: Well, I'm hurting every place I can hurt. Down and out and feeling lower than dirt. Worn and torn is the patch on my shirt that's losing its thread.

deixem estar el passat. En el programa d'avui anem al present per escoltar aquesta jove vocalista anomenada Emily Nanny, una cantautora i artista honky-tonk originària de l'àrea de la badia de San Francisco, a Califòrnia, establerta a Nashville, Tennessee, amb una música que és una combinació autèntica de country tradicional dels anys 60 i 70 amb influències que van, òbviament, des del sud, del sud fins al rock clàssic i la música de gent com Muscle Shoals, per exemple. Escoltem una de les cançons del seu quart àlbum d'estudi, la que li dóna nom, es diu Moving Shoes.

Aquest quart àlbum d'estudi, aquest Moving Shoes, va ser publicat a través de New West Records, enregistrat a la ciutat de Memphis. També us podríem recomanar els seus àlbums, per exemple, Hell of a Woman del 2018 o l'EP anomenat Drive and Cry. Escoltem les seves cançons. Una altra de les peces destacades d'aquest àlbum, o almenys que a mi m'ha agradat prou, és aquesta, que porta el nom de Honky Tonky.

Haig de dir que aquest disc és un dels que més m'ha impressionat amb els darrers temps o dels darrers en rebuts. Sunshine State, en disc publicat el 2026 a càrrec de McCoy Moore, del qual acabem d'escoltar aquesta cançó anomenada Something to You, un àlbum produït per Will Bundy i que és el seu àlbum d'estudi, el primer d'aquest artista de Lakeland, Florida, establert, com tants d'altres, a Nashville, i que només té 23 anys d'edat. Una veu greu, una veu de baríton i amb un toc de nostàlgia del principis dels anys 2000 amb les seves cançons. Temes com aquest, Praying for Me, és McCoy Moore.

que va veure la llum el 22 de maig de 2026 a través de Sony Music Nashville, la qual cosa ja és important. Un tema que destaca per portar una gran energia és el In Here Out There, que l'obre, i a més amb la col·laboració amb aquesta cançó d'en Cole Swindell.

Adéu-siau i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més al Club del Country. How Beautiful Heaven Must Be, 1966. És una cançó dels Stanley Brothers. Fins la propera.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM, al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
4: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
3: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
4: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
5: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de la gent gran, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Esplugues FM.
2: Són les 6 de la tarda.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'Urgències Mèdiques 061, a la Policia Local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
6: Esplugues FM.
5: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant
4: amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges a les 9 del matí
3: i a la teva ràdio.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.

Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són les 8 del vespre.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
2: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror, molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia el posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: El
2: primer de tots es diu Bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és: els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu: això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història, que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida, sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació, fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu, o que te'ls tornes a llegir, o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz, i la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un

0: evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i s'ha agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
0: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
0: que
1: les coneixes...
0: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: Clar, a lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
0: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
0: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això perquè, clar, és... M'ho sap un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
0: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
0: A veure, al ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els negres dels editors.
0: Ah, exacte.
1: Eh?
0: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
1: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
0: Això són, els negres són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
0: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls llegeixen, mirant sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? M'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
0: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
0: No diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
0: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem?
0: Això a internet, jo tinc una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a Bacus i tal.
1: Sí, a Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
0: Ah, exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també
1: se't
0: ho he
1: nota,
0: dit.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
0: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
0: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada, perquè jo en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia, no? I llavors, clar, és un esforç que no és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen

0: en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
1: Exacte, correcte.
0: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies, t'esperarem per la propera vegada.
1: Quan vulgueu.
0: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
1: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
0: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà. Aixalà sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
2: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
3: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra, és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es treguin la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui, eh?
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar al curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això...
0: Portem
2: ja 36-37 anys amb aquesta entitat,
0: sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual, va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25
0: diverses.
2: 25 tallers. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus,
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació... participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant a la, sobretot a la Festa Major.
2: Sí,
1: amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí, sí, que és molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen.
1: Sí, sí. I... sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí, ho hem sigut.
2: Més de 300 hem
1: i
2: sigut.
1: I més que res, sí, ens sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda. A disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res i llavors, com a mínim, que se li ha de deixar l'hora que amb ella li va bé, si no va bé.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, n'hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Va. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: Hi ha una petita quota anual, uh-huh, que fins ara és de 38 euros, uh-huh, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers. O sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
0: En compte.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves, també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem estat fent grans.
2: Clar.
0: Clar,
1: érem, llavors entens, érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
1: Sí. Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan...
0: Bueno, i participeu
2: també. I conferències
0: també. També feu conferències.
1: Sí, també.
2: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria, també ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè...
2: Fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues, perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant,
1: sí,
2: és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí, clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí,
2: però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah,
2: expressament per...
1: Els escriu ella, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui, fetes
2: originals, per... originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social...
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles.
0: Okay.
2: Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, es busca un tema i quan es comences el tema, a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia
0: sí.
2: i va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
2: sí,
0: et
2: sí,
0: trobes.
2: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí.
2: jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva
0: sí.
2: personalitat.
0: Sí, sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt guai.
0: Abans...
1: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400, eh?
0: Associades?
2: Sí, sí, sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només anys... estava la nostra,
1: sí.
2: doncs, hasta 500 havien sigut, eh? Hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ep.
1: Això mateix.
2: Sí.
0: En tenim tres.
2: A part de que hi hagin també pues, les d'escriptores,
0: sí.
2: les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup
0: sí,
2: de dones
0: grup.
2: Empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts sí. i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: I jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam, és per una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors,
0: sí.
2: aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
2: sí, sí.
0: no s'acaba.
2: Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que, no és una
2: que
0: cosa
2: són ja... moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Són més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir, em vulgueu dir avui.
2: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
2: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català, català només parlat, una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Ah, sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació. I si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
1: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
1: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
1: Exacte. Sí,
0: val? Sí, perquè sí, a vegades sí. La gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
2: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...?
0: Bueno, digue'l, a veure.
2: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
2: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
1: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme, a la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
2: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
0: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: ¿Sabías que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut Respon. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
5: Al carrer,
4: al comerç,
6: al lleure,
4: a les oficines,
5: als patis de les escoles,
6: als bars,
4: als hospitals.
6: Si vols que el català se senti,
4: parla'l.
7: Tria'l.
6: Reclama'l.
7: Activa't per la llengua.
4: És urgent. Fes-ho ara.
7: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
6: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
8: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

0: Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant
4: amb Caral Pedemonte.
5: Tots els diumenges a les 9 del matí
3: i a la teva ràdio.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

Bona nit i benvinguts de nou a Sònica. Hem fet aquest petit parèntesi vacacional, la Lola i el Víctor, i tornem a reprendre les activitats. De tota manera, avui el nostre convidat, que era el Max Sunyer, no ha pogut venir per un constipat d'última hora. Per tant, hem decidit fer el programa amb un playlist amb música de Max Sunyer, que jo us aniré comentant, i l'emplaçarem per a una visita a Sònica en un futur que esperem que sigui proper. Comencem aquesta revisió de la música de Max Sunyer amb un tema dels seus inicis que es diu Wrong World.

era Wrong World, dels Tabby Man, un dels primers grups en què va participar Max Sunyer, el nostre convidat d'avui, absent per culpa d'aquest constipat, però Marc, farem un recorregut des dels seus inicis, en què tocava aquesta música de Guitar Hero, inspirada en els Cream, en el rock psicodèlic i blues rock de l'època, i anirem avançant perquè ell ha fet una evolució molt consistent. Tornarem a escoltar un altre tema de Tabby Man que es diu No Change.

Hem escoltat Tuppy Man amb Max Sunyer a la guitarra solista. Eren els finals dels 60, aquesta època de blues rock, de rock progressiu, que a Barcelona va tenir uns bons exemples. Max Sunyer ha tingut una carrera molt llarga, ha fet moltes coses, va estar amb els Tuppy Man, després va estar amb un grup que es deia Iceberg, després va estar amb Pegasus, els Pegasus que tots espero que coneguem, i té infinitat de col·laboracions, gravacions, ha fet músic d'estudi, és un guitarrista molt conegut. Ara, per seguir, escoltarem ja amb Pegasus la cançó Roquejant.

Era Pegasus, rockejant amb Max Sunyer a la guitarra solista i Kiflus i Santi Arisa i Rafael Escuter. Un grup que ha marcat història en la música catalana. Ara farem un petit perfil biogràfic de Max Sunyer per als qui no el conegueu. Va néixer a la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, l'any 47, i segons diu la Viquipèdia i altres fonts consultades, va estudiar solfeig als 7 anys i violí amb el seu pare, que era músic. Va arribar a Barcelona als 14 anys i de seguida es va posar a tocar la guitarra elèctrica i petits grups, els grups de l'inici, fins que va arribar Vèrtice, Tapi Pan, etc. Ell es considera autodidacta, encara que té alguns estudis, i ha sigut un músic molt actiu en l'escena catalana. Ara, per seguir amb aquest repàs biogràfic, encara que no amb cronològic, escoltarem Bo Pirata, un tema enregistrat amb trio en el disc Sal Marina, amb Carles Benavent al baix i Salvador Niebra a la bateria.

Era bon pirata, amb l'inconfusible Carles Benavent al baix, durant molta guerra, i Salvador Niebla és una peça, diguéssim, d'exhibició instrumental. I ara, per seguir, ens agradaria escoltar una de les músiques que Max Sunyer més ha conreat, que és el blues. Ell va començar com a guitarrista de blues rock i periòdicament en els seus discs apareix un blues. Ara escoltarem Natural Blues, que és un títol d'un dels seus discos, Jocs Privats, que està al seu nom, però la banda, de fet, són els Pegasus. Natural Blues.

era un blues en quartet, natural blues. Max Sunyer és un guitarrista enamorat de la guitarra i quan en veiem fotos d'ell sempre surt amb una guitarra diferent, perquè Max és col·leccionista de guitarres i té una col·lecció esplèndida de guitarres antigues, Gibson, guitarres de jazz, guitarres de rock, guitarres de tota mena, i és un dels aficionats més grans que hi ha a la guitarra al nostre país. Dintre de les formacions que ell ha sovintejat, està la de trio, ha fet molts discos en trio. En aquest cas volem escoltar del disc Ficcions un trio amb Jorge Rossi, el Jorge Rossi que tantes aventures musicals ha fet, i C. Eduardo, un disco que té el tema Cara o Creu.

era Caro Creu amb Jorge Rossi a la bateria i C. Eduardo al contrabaix. Fins ara hem escoltat temes instrumentals, però voldríem compartir amb vosaltres una faceta de Max que també existeix, que és la d'acompanyar cantants o fer música amb cantants. Fins i tot ell ha escrit les lletres d'alguns dels seus temes, i volem escoltar amb el grup que ell va fer amb la Deborah Carter la cançó que es diu The City and the Sea.

Eren Max Sunyer i Deborah Carter des del disc Black Coral, amb una cançó que ja comença a tenir aquests aires mediterranis que Max ha conreat tan habitualment les seves últimes temporades com a músic. També volem recuperar una vessant més acústica, més mediterrània, i amb la cançó que es diu Remei per a la nostàlgia.

Era Max Sunyer en mode arpegi, a la guitarra sol, amb la cançó Remei per a la melangia. I ara passem a una cosa una mica més enèrgica, fusió mediterrània, amb un grup on trobem metalls i ritme i la cançó Rumbeta.

Rombeta, un tema fantàstic amb, entre altres, Carles Benavent, Jorge Pardo i Jordi Bonell. Ara volem escoltar de nou Max amb aquesta música que és una de les seves especialitats, que és el blues. M-E-Blues.

Un blues ple d'energia. I ja per acabar aquest repàs que hem fet de la carrera de Mac Sunyer, esperant que ens visiti en un proper programa, ja per despedir-nos escoltarem la cançó Blue Light for My

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat. Viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre que Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar, perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon, després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles, el que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles, com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'anar allà, ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà, altre cop per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls prenia, segons la situació política del moment se'ls prenia, després se'ls tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elia Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I allà s'hi van estar uns 70 anys, tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ya no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen a una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Can Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les i, bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim un centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista. Més o menys, eh?
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, eh? Per bueno, pocs sí. metres, eh?
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre
1: a la seva història,
0: ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més. I,
1: Però de fet, a Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà, que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de

0: fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
1: No ha canviat l'activitat.
0: Exacte. Fins ara que ja està tancat.
1: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
0: Sí.
1: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
0: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per milions d'arxius i centres de documentació.
1: Sí.
0: Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant,
1: sí,
0: el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per les biblioteques de la Facultat de Teologia. Jo què sé, biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga,
1: sí,
0: de l'època.
1: Documentació molt dispersa,
0: molt dispersa.
1: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
0: Són arxius, són arxius o són biblioteques, o que alguns poden,
1: home,
0: ser més històrics, més o menys, depenent.
1: Ja.
0: Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar.
1: Clar.
0: I de fet el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document.
1: Clar.
0: En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula, i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document, era el document bàsic que refrendava el que es deia.
1: Tot això que m'estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
0: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha una

0: arxiu en el propi, no hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com tots el, com totes les ordres religioses, el seu arxiu, dels seus, dels, dels seus moviments, des fossin amb llibres, amb, amb... aquest arxiu tenia, bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu, les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, i pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la, la seva acta original. No, no una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 300, 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos de la, durant la Guerra Civil van... van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven bueno, els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, no et deixen seguir la, la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans. Que he comentat abans.
1: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls van deixar veure?
0: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre, els seus, sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball, que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven, i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
1: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar... Els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
0: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
1: Totalment.
0: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni... que en aquest cas és arquitectònic i és documental, si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè està en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns n'anés d'Esplugues.
1: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
0: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
1: Clar.
0: Crec que seria... Per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords com a mínim aquestes quatre institucions.
1: Lídia, amb aquest treball que has fet excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps... de molta dedicació...
0: D'investigació.
1: De molta investigació.
0: De rateta de biblioteca.
1: Perquè, clar, el ser un treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola. No has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
0: No, clar, eren individuals, sí,
1: clar.
0: Sí.
1: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
0: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que havien dit els altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer, les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme, doncs, vaig treballar al parc dels Torrents, al Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, el Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
1: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
0: Sí.
1: És molt important.
0: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
1: Digues.
0: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que encara que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
1: Rambla Catalunya,
0: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
1: Val.
0: Baixar a mà dreta.
1: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són,
0: sí,
1: de pedres d'ara,
0: sí,
1: però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
0: Sí, clar, no sé, jo sé que de tant en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
1: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
0: Molt bé.
1: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem. Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar, quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
0: A tu per invitar-me a venir.
1: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
0: Molt bé.
1: Vinga, bon dia.
0: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Avui us volem parlar de Cal Suís. És una masia que està al barri de Finestrelles. Què vol dir Finestrelles? Doncs Finestrelles limita el territori d'algun lloc, en aquest cas de Barcelona. I a Barcelona hi han dos colls o dos límits. Un seria a Trinitat Vella, que seria la part nord de Barcelona, i un altre és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'Avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat. Però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'Avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes en 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals, així que doncs donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
3: Gràcies a tu.
4: A vosaltres per convidar-nos.
2: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
3: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença el que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
2: El 2003 recupereu el Cal Suís?
3: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
2: Tens raó.
3: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que, bueno, que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
2: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu, es fa veïns entre, d'Esplugues...
3: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
2: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa. No,
3: bueno, tal com estava, després d'uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar, i va passar uns anys, i clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
2: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
3: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
2: Perquè encara esteu arreglant coses.
3: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs que el Suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra. És més ben dit, és casa nostra.
2: I a més pateix atacs vandàlics, la casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
5: Bueno, van tancar la investigació,
3: sí.
5: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar, que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt fins i tot, i la sala de músics que està baix, bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
2: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, bueno, no? O es feia aquell rumor?
3: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que per la masia s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, pues bueno, pues, tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, pues hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament, no hi ha problema, vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ho tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
5: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
2: Per tant,
5: el 15 de març.
2: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005, per tant ja portem molts anys, i m'agradaria ara sí que en parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu, pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem que feu una festa de la primavera. Bé, feu moltes activitats, expliquem-ho.
5: Bé, l'activitat a Calsuís ja és diària en si, o sigui, el bo de Calsuís és que el seu espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Calsuís, la part de la masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea, o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea dins. Però el maco de Calsuís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós, per qui no hagi entrat. Hi ha els horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu molt guais, que formen part de l'assemblea també molt activament i també li donen molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
3: tallers de cuina, tallers de costura,
2: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet les coses, perquè, bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
5: Sí, de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveix la gent i que ens atreveixen a tots. I sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora, al final.
2: Si volem saber les activitats que esteu fent a Calsuís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
5: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís, després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem, sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
2: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Calsuís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot, primer, anant-hi, es pot anar físicament, eh? Es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
3: És aquest.
2: El reconstruïm aquest mateix,
5: Calsuís, eh? Calsuís@gmail.com.
2: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
5: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
2: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades, eh?
3: Sí, també hi ha, està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs es diu que hora es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
2: Clar. pujar. I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat, Cal Suís, no cal?
5: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies, que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
2: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Ben Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull, si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
5: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
2: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
3: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir Cal Suís és, o sigui, l'ha de respectar i, lògicament, l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple,
2: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
3: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
2: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de primavera. I per què la feu, quin és el motiu, hi ha alguna data?
5: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Cal Suís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera doncs, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment doncs, els caus del poble que formen part activa també de Cal Suís normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Cal Suís, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
3: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Aleshores, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
5: El resurgir.
3: Bueno,
2: el ressorgiment.
3: Exactament. De Cal Suís, vull dir, o sigui, Cal Suís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
5: Que maco, això que
3: sí.
5: Està molt bé.
2: I a més a més, si la festa és al novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. és l'inici d'una cosa i és un número molt potent, l'1. Vull dir que està bé està que bé. Aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1. Vale.
3: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
5: De maig, sí.
2: Cap a finals de maig, penso que les feu.
3: Mitjans finals.
2: Cal Suís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses i també Cal Suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia.
3: Uh-huh.
2: Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara, ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, però ara per ara, vosaltres que esteu a Cal Suís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que als anys 90, o pitjor?
3: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
2: Ho farem.
3: Jo, com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
2: I, per això t'ho pregunto.
3: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar, i si passes t'ensopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri-poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
5: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic, gegant, no?
3: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
2: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats d'Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
5: Correcte.
2: Teniu intercanvis
5: sí,
2: amb
5: final,
2: altres entitats.
5: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara Cal Suís, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars a Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és, i des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
2: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al pla Caufec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. Mm. I ara veig gent molt jove,
3: sí,
2: com l'Edu, i de més joves que ell.
3: Sí.
2: I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
3: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran, com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
5: Molt gran,
3: no,
5: molt gran d'acord.
3: Molt gran tampoc.
5: No ho entengueu malament, però molt gran d'acord.
3: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu, arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre, pots aprendre'n de tothom.
5: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo, per exemple, com a membre de l'Assemblea de Calsuís, també em sento un afortunat en compartir assemblea en un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmode, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera, o heu viscut situacions molt similars, però l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de Calsuís, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
2: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmet moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat que voldríeu dir que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Calsuís, alguna cosa que no hem explicat?
5: Jo, a mi sempre se'm passa pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i aportar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea, perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que Calsuís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
2: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Calsuís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic, que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Calsuís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs, Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres,
3: gràcies,
2: per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Calsuís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
5: Molt bé.
3: Molt bé, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Calsuís.
3: Gràcies.

0: cal suís.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
4: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.